0: Catalunya ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
1: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79 aquest diumenge al migdia. Derrotes del Girona a la pista del Bilbao 86-80 i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra 88-116.
0: Encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
1: I aquest diumenge s'ha disputat el primer partit de la final de Lliga masculina de waterpolo, Barceloneta 17, Sabadell 13.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: He treballat amb en Nicolas Cage.
5: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
4: No, però...
6: D'una hòstia que li va baixar.
4: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill sí. de la teva mare. El director va dir... Tornem a repetir.
3: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
2: En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es paisaje, el valor es medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía. Commodity, commodity. Esto es una locura.
1: Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, com estem?
3: Molt bé.
1: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
1: Sí.
3: Perquè s'ho mereix.
1: I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també, aquí
3: veritat,
1: a la porta de l'estudi. No?
3: És veritat, no tenim cap adhesiu
1: no.
3: d'aquests que ens recomana alguna guia
1: no,
3: o
1: no.
3: una cosa d'aquestes.
1: Però aquest ens simbolitzaria bastant,
3: sí,
1: força bé.
3: Sí, ens ho posarem.
1: Amb permís de Petrini potser el podríem demanar.
3: No, escolta'm,
1: sí, digue'm,
3: ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del 3CAT en viu.
1: Hem de fer, sí, sí, i serem.
3: I serem,
1: uns dels que hi serem. Sí, sí, sí, home, esteu tots convidats, ara pensava, tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè
3: sí,
1: dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada,
3: sí,
1: de tot això.
3: Sí, perquè acabar les primeres invitacions i em posaran més a disposició de qui vulgui venir,
1: sí,
3: perquè escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa, ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
1: Sí, tant, sí? Sí, sí.
3: Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gessamí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
1: sí,
3: i per fer referència a coses que ens interpel·lin directament, sí, aquest programa.
1: I nosaltres estarem a l'escenari del cuiner, per cert, és a dir que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
3: per
1: amb l'Arnau.
3: Una mica.
1: Sí, ho farem amb l'Arnau París, i mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
3: Veus?
1: Vindrà Toni Massanés, Eloi Cordomí, a Mireia Ribas de la Fundació Espigoladors, bé, us hi esperem.
3: A
1: tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem al restaurant Caníbal.
3: Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
1: Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
3: Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta, fins ara, de Pasqual, que ha estat venuda a casa Tarradellas.
1: Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
3: Exacte, però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pasqual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
1: A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, eh? I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès, sí, per dir-ho d'alguna manera.
3: Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya, i mentrestant, Pasqual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
1: Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
3: Sí, sí,
1: i
3: sí.
1: Si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem?
3: Doncs a un pa de Sant Jordi, per
1: I
3: exemple.
1: I tant, i tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament. Sí. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
3: Un Neandertal.
1: Ah.
3: De l'època, eh? Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu, ni a cap cos policial, ni res, tot això.
1: Home, doncs res, si algun Neandertal està escoltant el programa, queda convidat, em vaig veure un parell, em sembla al Museu de la Ciència, que jo vaig estar el cap de setmana passat.
3: Ah, sí, allà, està molt bé. M'encanta anar-hi de tant en tant.
1: Sí, sí,
3: a veure, estan... Vas veure la capibara?
1: I tant, home, només el cabet, però sí, la vaig veure.
3: Sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre Neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els Neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de Neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
1: Oh, caram, tu.
3: Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la Cueva de los Aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de la resta se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred entre novembre i abril.
1: Ai, però quin marisc consumien?
3: Doncs mira, llagosta no. Sobretot s'ha trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu com l'apa rovellada o l'apa ferrosa, depèn. I a què respon aquest consum de marisc? Doncs a una qüestió pràctica, no és que fossin del morro fi aquella època. A l'hivern aquests Neandertals, que eren nòmades, es movien per zones costaneres que tenen climes més benignes que l'interior i, per tant, accedien més fàcilment a aquests moluscos.
1: Queda entès. Crec que la Sandra Lozano ens està escoltant atentament. I a què convidem el Neandertal, si és que ve?
3: Mira, cargolines avui no en tenim, però aprofitant que aquest cap de setmana se celebra l'aplec del cargol a Lleida, doncs li podríem fer uns cargolets a la llauna.
1: Oh, que bé. Burgos, Múrcia... I on anem ara? Encara tenim un últim convidat.
3: Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del

0: culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes, i és per això que l'empresa es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
1: Ja, sí, danys col·laterals, ja t'ho diré, sí, poca cosa, pensant en aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures, per culpa també justament d'això. Passa res, està en blanc i negre, escolta. I el tram i el moctabà, a què els convidem?
0: Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
1: I adéu.
0: I adéu.
1: Ja en tenim nosaltres, no tenim tants coloraines. Ara està pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un Neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
2: Bon dia, ben tornat.
0: Hola, gràcies.
1: Bon dia, Dolors.
2: Us vaig trobar a faltar la setmana passada.
1: Buscant-ho.
2: Hem preparat una amanida de patata i crítica astronòmica a l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molts de mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí.
1: Val.
2: I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un capipota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Que es ve més de gust.
0: Jo és que sóc molt de capipota, eh?
1: Menuts, eh? Fem menuts, que fa temps que no en lluïm cap per aquí. Va, capipota.
2: Fantàstic! De seguida el capipota amb tripa de gastrònom. El restaurant Caníbal. No heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortireu. Un restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I avui el restaurant Caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és tindria una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Oh. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
1: Sí?
3: Per mi és olor de formatge.
1: Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
3: Formatges extrovertits m'agrada.
1: I també ens acompanya, com sempre, quan veig Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
4: Bon
1: ben
4: dia.
1: Tornat.
4: Gràcies.
1: Has superat tots els viatges, sí?
4: Sí, hi havia coses per superar.
1: Sí. També gastronòmicament, no? Sobretot. Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia, molt bon dia.
5: Bon dia, Paula. Estàs molt guapa. Que t'has aprimat?
1: No.
5: Ah,
1: ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té res a veure amb el cos. Però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats, i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
6: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
1: Això, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema, i com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'os en pic, podríem dir, que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, sinó també arreu, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
7: Vente conmigo un día de keto.

0: Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros, todos sumando menos de 20 carbohidratos al día.
1: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
2: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta en las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
3: Bé, ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni. Dona per parlar-ne molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta què diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives i després també entrarem amb l'Ozempic, eh? Com ho veus tot això?
4: No, què diu la ciència? Diu la ciència, evidentment, com sempre, això hem treballat amb equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència? Què diu la sociologia? Què diu la nostra percepció? Què diu el sentit comú? És que quan parlem d'això, de bellesa relacionat, de hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses. I, per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etc., no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, d'aprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil. O sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó
3: com a
4: malaltia. I la lluita contra la diabetis tipus 2 també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé. Doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, o que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré i tu el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té la seva història, per tant, té la part nutricional de tot això, que és important, però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no?, que creu que això
3: de xarxes,
4: és
3: allò de xarxes, que, el, de
4: que converteix,
3: no?,
4: en prioritat totes aquestes coses.
3: Aquest està prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut, perquè hi ha una distorsió enorme, és a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
4: Clar, o sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de la Demi Moore o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, tinc pocs anys més que jo, la Demi Moore. Les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos us canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa. O sigui, no renunciar, no dius ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc, sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etc., no, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser... només pugui agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que, evidentment, no són sanes en absolut. Yo!

0: Entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos era el dimoni, i tot era light, no? I posàvem el light en aquell packaging, no? De molts productes. Ara sembla, no sé com ho veus, que la tendència seria eliminar els hidrats de carboni, o sigui que els hidrats de carboni són doncs el nou dimoni, no? Clar, què són exactament, per què tenen tanta mala fama i si és possible viure sense ells?
1: A veure, els hidrats de carboni són un dels macronutrients, no? Bàsics de la nostra alimentació, són aquells, ja ho sabem, que ens dona el pa, que ens dona la pasta, també els que ens dona el sucre, i les coses dolces. És veritat que, diguéssim, que no anem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses, ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però l'arròs, la pasta, el pa, sí, pot ser integrals, perquè és veritat que els refinem i, per tant, un cop més, estem absorbint-los massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en un hidrat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia. Però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta els hidrats de carboni com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això, que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint, i per tant doncs tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia, mengem moltíssims compostos, moltíssims, una borrada, diguem, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de primar...
0: Si ho necessitem, ara ho has dit.
1: Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de primar ni d'engreixar, diguéssim. Sí. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, no? Pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista, ens diu, escolta, has de primar i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans, de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva, que et pautarà el teu dentista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que et penses no que parla amb tu, sí, però en realitat allò surt per, no, igual per totes les altres persones. Podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu a un dietista que us ho expliqui.

0: ara que dius el dietista, un metge també ens hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
1: Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer, que era per diabetes,
0: sí,
1: etcètera, de marca comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1, uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetes, no?, per tractar la diabetes tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys gana, tinguis ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no?, que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, no recordo si diu un par de partida, menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé, i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda, eh?
0: Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associem amb aquests físics impossibles tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet. The fact
2: that people will say, no suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esvelta, que és una paraula terrible. Don't even say it. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable, i cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coll de vestit només l'hem de portar una nit, només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets.
0: Res més a dir?
1: Bravo.
0: Només aplaudir-la. Jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més, Toni? Tenim en el seu millor moment, ara.
1: Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga. Ja ens arriben els tomàquets,
0: sí,
1: comencen a arribar els tomàquets.
0: Ens veiem.
1: De l'estiu. I tenim molta fruita, que està molt bé, eh? Que està molt bé. Ara és època cireres.
0: I ara, ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
1: sí,
0: eh?
1: És fantàstic. Cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
0: Nosaltres avui ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va.

0: Manel Jové, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xincà. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'agrupació de defensa vegetal ecològica de Ponent. Primera pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
1: Sí, sí. Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Sí, sí, sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, ja en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
0: Clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Jo no sé quines són més preuades i, a més, tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els ataronjats, els més vermellets.
1: Els francesos, sí.
0: Aquests són els francesos.
1: És una altra... Sí, sí. Els albercocs, els grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. I l'albercoc blanc, lo que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
0: Sí, la textura, la textura,
1: Sí, sí, per la conservació.
2: Ja. I tu, perquè la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, etcètera, i no pot estar una mica massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com el verd, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
1: És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
0: Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
1: Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya, nosaltres, perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí acaba marxant a fora. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
0: Aquest rebost,
1: la gent
2: no tenim consciència del privilegi.
1: És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
0: Doncs a veure, com deia el Manel, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost, moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, Manel Jové, pagès d'Anel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp al Segrià, i visca els albercocs, també la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també.
2: I l'allioli d'albercocs.
0: Mira, ostres, això no ho sabia.
2: Boníssim.
0: Però bé. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I tot seguit, Xevi Miró i Filip Rahgol, després avançarem de què parlarem, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, a veure qui ha vist avui a la sala d'un restaurant. I tu, Toni, que no marxis,
2: jo aquí a prendre.
3: N'he vist uns d'encantats badant amb la taula del costat. Veus una colla de gent discreta, silenciosa i amable, dels que arriben tard, separadament i sense fer-se notar, cosa que s'agraeix. Una cosa semblant a un concert de sinfònica amb músics brillants, dels que fins i tot harmonitzen els moviments del seu cos de manera afectada. És molt ben parit contemplar la gent que sembla que juga a passar-s'ho bé amb distinció. Encantar-se a la taula veïna és lleig, ja ho sé. Però si és un gran espectacle, s'ho val, no? La gesticulació elegant per comunicar-se, xerrafluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense amorrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
4: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @canibalberlin. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.

0: nostre somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal. Torn pel Xavi Miró a la taula, encara Philip Regol esperant el seu torn i Toni Massanés esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xavi, veig molt tancat això encara. Obrim?
1: Obrim, no?
0: Obrim. Som-hi. Xavi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo hem dit que a tu no ens agrada, ens agrada olor a formatge, però això, ara la cançó deia Buff Intens, això seria un Buff Intens, eh? Oloreu.
1: Sí, però avui no jutgem, no?
0: Avui
1: només t'escoles. Allò l'escoltem, però no jutgem, perquè una mica el formatge no el jutjarem.
0: Sí, sí. Què és això, Xavi?
1: Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatges d'aquestes en concret, és d'en Martí, però collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, són dos formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, un període de temps bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, és un dels formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
0: I a vegades passa, era que dèiem que tenia aquest buff intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem, i a vegades despista això,
1: Segurament.
0: És una cosa més suau, no?, diguéssim.
1: Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part d'organolèptica, la part sí. Que és un formatge que més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, uh-huh. I en canvi aquí doncs ho trobarem que aquesta olor desapareixerà quan estiguem menjant aquest formatge.
0: Uh-huh. Ara, bueno, potser si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors, i això ho notareu, no?, amb els perfils dels formatges. I una mica és això, aquesta, la idea, aquí podríem fer el mateix gairebé, però cada territori ens parla, no?, de què han menjat aquests animals, no?
1: Bueno, el territori marcarà, o sigui, al final el formatge bàsicament el que té són tres factors, i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja ho marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, uh-huh. No hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs, per lògica, és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners. Aquí també parla una qüestió clar. Més econòmica, ja, però econòmica de la mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani, amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal doncs, que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple la Manxa, com per exemple els Bascos, com per exemple les Illes Canàries, és un lloc on l'ovella doncs, s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, exacte. A més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i sobretot, si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Uh-huh. Això és el fermier a França, o formatges de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Uh-huh. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Uh-huh. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que segurament eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença amb els seus mètodes científics a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santanderen, els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, ho estàs fent amb llet cru encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis, és a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
0: Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
1: Sí. Sí? Són uns sobrets, són uns ferments liofilitzats o congelats, que te'ls enviem per correu i que es tarden molt en fer-se molt bé. Llavors, pots fer un compte català amb totes les cometes que pugui posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
0: Amb un ferment comprat. Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més amb més personalitat, que són els ferments propis.

0: blanca.
1: Formatgers a casa nostra que treballen en ferments propis.
2: Cada cop hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho. Vale? Uh-huh. Perquè, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat. És a dir, estàs treballant amb una bestioles, amb uns éssers vius, que no sempre funcionen el mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nova Berguedà, uh-huh. i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
1: Uh-huh. Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món, bueno, interessantíssim dels formatges.
3: Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries, que, clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus, cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut i al final sent aliments molt més segurs i saludables.
2: És veritat que encara que tu compris ferments amb una formatgeria que es treballi amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I, a més, en el moment, i aquí és on tenim ja en el tercer part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge, també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors, allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge i torna a haver-hi un aspecte territorial. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració. Són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. Mm. O com té, és un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
1: Mm-hmm. A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, eh? Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo, molt bo aquest que, déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de ramats de foc.
2: Sí.
1: Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
2: Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Uh-huh. Ramats de foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és el millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a l'Albiol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar, doncs, això, una mica com treballaven ells, no?
1: Mm, l'escoltem.
4: Tant el ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi, i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pastorant la finca, Només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa, que fa que si es donés altre cop un incendi la seva propagació seria més lenta i menys violenta.
1: Era Pere Artigues, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
2: Doncs mira, aquest és el que comentàvem. Wow. Això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però en canvi la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors és un formatge que en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que l'han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur. És un formatge, això sí, però amb coneixements de fora.
1: Boníssim, extraordinari. Felicitats. És l'última secció de la temporada. Xevi Miró. Ha passat molt ràpid, això, eh? I ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh?

0: I, sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philippe Regol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però, sí, clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín. Una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si estaríeu d'acord els que esteu a la taula.
1: No.
0: No? Tothom
2: el
0: fa que no.
2: El Corrisburg, que és l'especialitat més famosa, diguéssim.
0: El Frankfurt. No?
1: Sí. Però tenen bars de sopes. A mi fascina...
0: Que bé, això.
1: Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo quan he anat a Berlín alguna vegada l'hivern m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes, que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i crec que eren cotrillos, però era meravellós.
0: Déu-n'hi-do, quin pròleg que t'han fet. Ara toca a tu, no sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín. Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració, o completament diferent?
3: No, he trobat, per exemple, el Trio, que es diu, és un com un neobistro que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresc, per exemple. Vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una, com una bearnesa de salmó. Això no portava la carta que no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo. I una sopa d'esparrer que estava boníssima, i molt l'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és aquest ambient, no? I vaig tastar el famós Currywurst. Vaig anar al gran magatzem aquells que...
0: Uns grans...
2: El KB, sí, que és famós.
0: Uns grans magatzems.
3: Sí, que mai recordo el nom.
2: KBD
3: o una cosa així. KBD, sí, és un magatzem guapíssim. L'edifici és guapíssim, 1907. I allà jo vas dir, doncs faré com ells, menjaré.
2: És que és el que s'ha de fer.
3: L'últim dia el tastaré. Infame. Per mi és infame. Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup.
0: I què?
2: Ketchup i curry.
3: No. Però hi ha una quantitat de sucre brutal. Encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
2: Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps. Sí, sí.
3: Però avui no és el tema. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
2: Ostres.
3: Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
0: Ai, senyor.
2: Volant aquesta contundència aquí, també, però...
3: Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, i al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què,
0: ai.
3: I s'havia de jugar... No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí, també, que volen jugar. Cony. És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho.
0: Què t'ha dit?
3: No, un menú de 260 euros.
0: Aquest del dit?
3: Sí, aquest del dit, que es diu Orvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia.
0: Ja.
3: Que és una cuina... Això sí, sí, és una cuina seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, eh? I ho dona a aquest restaurant que... mira, per començar hi havia un brioix totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. Mm. Hi ha tot un briós aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo.
0: Déu-n'hi-do.
3: Viatjar t'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
0: Fantàstic. Doncs bé, més detalls al blog de Philip Rigol, els llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes, de menuts, que segur que això ens agrada.
2: Excel·lent ciutat, importantíssima imprescindibilitat, eh?
0: Sí, sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Rigol. Agraïm, sobretot, la sinceritat d'avui. I, Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Toni Massanés, aviat ens retrobem. Gràcies a tots. Adéu, adéu.
3: Adéu.
0: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos. Este sistema destruye la biodiversidad.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Madrid al Vagil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
2: A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
1: Més notícies, Carola Gil.
5: 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per esclarir els fets. Vingen Zipiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
6: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
5: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents.
1: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants, que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
5: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals.
1: La 28a edició del Tàrraco Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en per què aquesta civilització i la seva història. Cap de setmana casteller al Pirineu. Els veïns dels municipis de Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, i de Taüll, a la Vall de Boí, van gaudir per primera vegada d'aquesta tradició amb una diada protagonitzada pels Verds de Vilafranca al Vemort.
7: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet d'agermanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
8: Sí, sí, la primera vegada que venen castells, el que fem és unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca, per tant, molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
7: En el marc de la gira pel Pirineu, Nau de Lleida dels Verds van mobilitzar uns 240 castellers.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
5: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Corunya ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a primera federació.
5: A la Lliga CB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.
9: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
10: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
11: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
12: Com volguem dir si volia aprendre algo.
11: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
13: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Evolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui començarem entrevistant a Jaume Miralles, el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat, que, atenció, ens desvelarà com ho farà l'administració perquè en el termini de 2 anys tots els funcionaris usin aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial. Ara també ja arriba als funcionaris. El repte és gran. El 100% de l'administració pública catalana haurà de treballar amb IA integrada. Un exemple que quan el Revolució diem que aquesta tecnologia comença a ser imprescindible i no hem de perdre el tren, no parlem per parlar, sinó que reflectim una realitat que ens està afectant a tots.

0: més a més, també coneixerem un curs que vol preparar desenes de dones directives per trencar sostres de vidre i millorar el lideratge gràcies a la intel·ligència artificial. Amb Albert Tor parlarem de tecnologies quàntiques i entendrem per què són ja una revolució i són molt importants, i acabarem el programa coneixent com funciona una xarxa clau per entendre i resoldre les emergències. La xarxa Rescat. What doesn't kill you makes you stronger. I des de fa 10 temporades, des de l'any 2017, us anem explicant, ja fa molts anys, com serà la revolució de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució o la part.

0: Fa just un any, al maig del 2025, la Generalitat va crear la Direcció General d'Intel·ligència Artificial per promoure l'ús d'eines basades en IA dins de l'administració pública i coordinar l'estratègia digital. Era un pas imprescindible perquè aquesta tecnologia, com sabeu, oients, que n'hem parlat moltíssim en aquest programa, des de fa molt temps ha vingut, no només per quedar-se, sinó per transformar-ho gairebé tot. I, per tant, també els ciutadans o la gent que treballa en l'administració ara sabem que també ha d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial. El món canvia molt ràpid, i torno a dir, jo com a periodista, de veritat, veig que el món canvia molt ràpid en tots els sectors i el que fem és explicar i divulgar el que passarà. I Jaume Miralles, benvingut al Revolució. Què tal, com està?
1: Hola, molt bé, aquí... Ja tenia ganes de venir.
0: Molt bé.
1: Així que molt content.
0: Jo també, perquè el Jaume és enginyer en electrònica i és des de fa uns mesos director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya. La IA ja és present al dia a dia dels funcionaris de la Generalitat, no? Veig que ara ja entrem a formació.
1: Sí, ja els funcionaris l'utilitzen perquè són persones, són treballadors i a moltes empreses ja s'està utilitzant, no? Ja fa uns quants anys que la tenim entre nosaltres i qui més qui menys, no? Qui té ganes, qui ho coneix, els seus fills la fan servir, doncs l'ha tantejat i la fa servir. El que hi havia fins ara era un ús més o menys descontrolat, cadascú una mica a la seva manera, tot i que hi havia eines, no? Corporatives, però no es coneixien, no s'havien publicitat o s'havia fet una formació molt parcial. El que volem ara és... estandarditzar-ho, no? Posar-hi una sistemàtica, no deixar ningú enrere, que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre, tothom ha d'aprendre, tothom ha de tenir l'oportunitat d'accedir a les eines, ha de saber fer servir aquestes eines, i a partir d'aquí, doncs, fer una adopció més endreçada, que no només és formació, sinó també acompanyament, no? I assegurar que això es converteix en una eina de dia a dia, igual que el Word, l'Excel o el que sigui. Val? Que és una mica el plantejament.
0: Molt bé. Per tant, l'objectiu és que d'aquí 2 anys el 100% de l'administració treballi amb intel·ligència artificial, sí?
1: Al 100% on tingui sentit. Ara, potser un mosso, un guàrdia rural, no? Segons quines posicions, no toquen ni ordenador. Val? Però aquell qui té un ordenador i treballa amb dades i amb coneixement, doncs la intel·ligència artificial, no? És una eina molt potent i el que volem és que la gent tingui les eines adequades pel seu lloc de treball.
0: Molt bé. Clar, vostè és el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, que és un càrrec que jo que dic, segurament... tot anirà creixent, no?, aquest espai d'intel·ligència artificial. Vostè venia d'una mica de la d'IBM, és així?
1: Sí, sí, sí. De consultoria. Tota la vida he fet de consultor, jo.
0: Molt bé. I, per tant, sap que té un gran repte, no?, davant?
1: Sí, sí, sí. Al final és un repte de persones, eh? Al final és una eina, s'ha de fer servir, s'ha de fer servir amb confiança, i això vol dir, doncs, bueno, hi ha moltes persones, 250.000 persones a tot el que és el sector públic de la Generalitat, i aquí ens trobarem de tot, no? Gent que diu, escolta, jo aquest tema no va conmigo, no? Gent que té moltes ganes, inclús gent que ensenya els seus companys, i gent una mica que es deixa portar. El que hem d'aconseguir és que això sigui una eina que s'incorpori en el dia a dia, com moltes altres... s'han fet en el passat, i que n'hi traguem profit.
0: Clar. Com s'aconseguirà? Perquè no falta gaire, no? Com es farà aquesta estratègia?
1: Sí, nosaltres estem fent una estratègia a 3 nivells, val? N'hi ha una que és més... Hi ha una que és bàsica, que és... Tothom ha de saber què és la IA, per què serveix i com utilitzar-la de forma responsable, val? Perquè hi ha riscos, no? Té aquesta component, i al final és una eina, i per tant vol dir que tu ets responsable del que generis o el que facis amb aquella eina. Això és fonamental, perquè un cop la gent ja sap... per què serveix, ells mateixos, no, els equips, tenen, i volem donar aquesta autonomia de plantejar i de tenir capacitat, no? Hi ha eines que són molt fàcils de fer servir, de crear-te algun automatisme, algun agent, no? Un petit agent digital que faci certes tasques repetitives, no? Per descarregar de certes feines aquell equip i que aquell equip es pugui autoorganitzar, no? I fer altres tasques de més valor, que moltes vegades, no? A l'administració passa molt, hi ha més feina que capacitat d'execució. Si podem algunes d'aquestes tasques que les faci la intel·ligència artificial, no?, amb aquestes eines, i qui millor que els mateixos professionals per organitzar-se. Però primer cal aquesta formació. I després ja tenim el nivell ja més corporatiu, no?, de determinats projectes més corporatius, on s'ha de fer solucions més complexes, val?, que ja requereixen, doncs, tot uns control de riscos, de seguretat, no?, i aquí s'ha de fer ja amb arquitectures robustes, ben provades, en tota la monitorització, que és una mica, doncs, bueno, el mateix que qualsevol altre projecte TIC.
0: Per tant, suposo que sense assistents com Copilot o eines similars, no?, que deies, i a més, sobretot l'alfabetització, no?, de la tecnologia, perquè, clar, sí. 250.000 persones a l'administració, gent jove, gent gran, tothom s'ha d'adaptar, no?, a aquesta tecnologia. No sé si podem també posar més exemples de com està canviant ja avui la manera de treballar en diferents departaments de la Generalitat, perquè això afecta a tots. És el Departament de Salut, per exemple, que treballa amb intel·ligència artificial, molt important, i que en aquest cas també molts beneficis, o un altre departament d'educació, que és un tema també que, no?, l'educació del futur és amb IA o no, no? Per tant, és molt transversal, no?
1: És molt transversal. Nosaltres estem començant per eines generalistes, però també estem animant, no?, i jo crec que primer és que coneixer una mica la tecnologia, no?, el que permet, per després començar a pensar en eines més especialitzades a cadascun dels àmbits, no?, de l'administració. Vale? Aleshores, partim del model general, però després, doncs, jo què sé, l'altre dia l'agència tributària, doncs, haurà d'aterrar aquests principis a quines eines ells necessiten dotar-se i construir-les.

hi hagi una relació de confiança. La intel·ligència artificial és una eina que és per accelerar, per fer certes tasques que una tecnologia pot fer, doncs fer-les d'una manera més ràpida. Però el funcionari, el treballador públic, ha de tenir el control de les decisions i de supervisió d'aquelles tasques. Val? Per tant, quan parlem d'automatitzar una tasca en un procés, no és treure una persona i posar una IA, és que aquella persona està, però ara tindrà una IA que li farà el 80%, li farà un esborrany, li farà un informe, però ell ho repassarà. Per tant, ell manté la responsabilitat, manté l'esperit crític. Val? Això, el que no podem fer és trencar aquesta cadena de confiança. No? El director que signa una resolució confia en el seu equip. No? Si el seu equip diu, no, és que jo això total no ho he fet, no. I no, doncs es trenca la cadena de confiança. Això no ens ho podem permetre. L'altra cosa és que, òbviament, perquè hi hagi confiança ha d'haver-hi pràctica, ha d'haver-hi familiaritat amb l'eina, i per utilitzar una eina ha d'haver-hi formació. Per tant, això també ho hem de treballar. Formació, pràctica, adopció, i això genera confiança. Després haurem, ojalà, no, i aquest seria un següent problema, però beneït problema que sigui que no hi tinguem un excés de confiança, eh? Que també un excés de confiança minaria la capacitat de supervisió, i això tampoc és bo. Val? Però ja hi arribarem.

0: Avui parlant amb Jaume Miralles, i també fa uns mesos es va parlar de la possibilitat d'instal·lar la Gigafactoria d'Aia Mora de Nova. Com està el projecte? Expliquem bé als oients què és la Gigafactoria i com funciona i per què és tan important aquesta infraestructura.
1: És un projecte europeu, val, que vol dotar Europa de capacitat de computació, no, i talent, no, i un pol d'innovació, doncs, per entrenar models, no, o ajustar models a necessitats específiques de la societat, no? I aquí parlem no només administració pública, també empreses. De fet, està principalment dirigit a donar suport a les empreses europees, no, pues a generar aquests models que els hi puguin ajudar a ser més competitius, o a la recerca, o per universitats. És a dir, tenir aquestes capacitats pròpies d'intel·ligència artificial, no, i no tenir aquestes dependències externes.
0: Se sap alguna cosa més o encara... és una mica secret, no? Moltes coses.
1: Bueno, és una iniciativa europea, se sap que sortirà, hi haurà, no sé, quantes adjudicacions hi haurà. Espanya es presenta, no, amb una proposta que és la de Mora la Nova, val? En Mora la Nova i algun altre centre a Madrid. S'està fent multiseu, em sembla que és Mora la Nova, Madrid i Lisboa, i bé, és un consorci públic-privat, no? Hi ha diverses empreses, i ho impulsa també el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, i bé, el que s'està fent és armar una proposta que ha de ser guanyadora, però al final és un concurs. O sigui, hi ha risc de que no es guanyi, però el que s'està treballant és perquè es pugui, per assegurar que es guanya.
0: Molt bé, s'ha sabut també que Francesc Fajol està dins d'aquest projecte. Catalunya és sobirana digitalment avui. Què ha de passar per ser-ho, i quins riscos correm si Catalunya i Europa en general no som sobirans? Això és un tema que també hem parlat moltíssim, perquè la sobirania, tota aquesta guerra tecnològica que n'hem parlat, la potència que és Estats Units, Xina i Europa, no? Aquesta sobirania digital en aquest món que anem tan digital, amb les seves coses bones i altres no tant, què em diries?
1: Això dona per un programa específic. Això d'entrada, perquè sobirania, autonomia, sí, val? Jo crec que, i després hi ha també un factor d'escala. Vull dir, potser Catalunya no podrà ser mai sobirana, però potser Europa sí. Val? Aleshores, clar, nosaltres estem dins del context europeu. Val? De la mateixa manera que tampoc políticament ni Espanya sobirana, no? Que al final depèn d'Europa, jo crec que a nivell de tecnològic també, no? Hi ha temes de capacitats tecnològiques, no? Que si han de ser pròpies, has de tenir empreses que tinguin aquestes tecnologies, i moltes d'aquestes tecnologies necessiten molta inversió, necessiten empreses de gran escala. I això, per tant, és un plantejament europeu. Una altra cosa és entès entre la sobirania i l'autonomia com a capacitat de controlar i decidir. Val, aquí sí que la Secretaria està ara impulsant, no, una línia que estem ara començant a treballar d'anàlisi de quines dependències tenim, no, i si realment tenim capacitat de decidir, o estem enganxats, o tenim algunes dependències que potser s'han anat gestant al llarg dels anys, i potser s'han de fer aquestes reflexions. Farem aquesta reflexió. Molt. Què vull dir amb això? Doncs que potser tu estàs en un proveïdor únic. Si hi ha un problema, si aquest proveïdor té un problema, tu tens un problema. Potser has de tenir dos proveïdors, no? Per posar un exemple, no? O fer la reflexió de si realment volem estar utilitzant tecnologia externa o tenim alternatives.

0: pugui tenir més control. Tot aquest tipus de reflexions, però són molt àmbits, i a més hi ha un aspecte clau de la sobirania, que és el talent. Si no tens talent, tu no pots construir coses, no pots mantenir-les, no pots... Per tant, quan analitzem el concepte de sobirania, hi ha talent, hi ha capacitat econòmica, hi ha capacitat tecnològica, són molts aspectes.
1: Important, que el talent també estigui a les institucions, el talent estigui amb la tecnologia. Avui parlant amb el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, un càrrec nou, però que era imprescindible, i que és imprescindible perquè la intel·ligència artificial, oients, estarà present a la nostra vida, a la nostra feina, i per tant, dues preguntes per acabant, molt important, explica'm una mica el registre públic d'algoritmes. Com li podem explicar a la ciutadania com funciona i per què s'ha creat?
0: Doncs mira, si abans parlàvem de l'empleat públic ha de tenir aquesta confiança en la intel·ligència artificial, la ciutadania també ha de tenir confiança en que la manera en què es gestionen, no?, les seves sol·licituds, no?, i els serveis públics en general, l'ús que ens en fa de la IA, doncs ho fem amb total transparència. La missió del registre és justament aquest, és donar transparència a quins usos fa la Generalitat, el govern i l'administració en general i tot el sector públic de la intel·ligència artificial, sobretot en aquells àmbits on impacta a la ciutadania. Vale? Per tant, volem de la transparència de quin és l'algoritme, quin és el model, com s'ha validat, com s'ha construït, no? Perquè algú que tingui, escolta, ja si m'estarà discriminant, doncs tingui tota la informació per veure que no se l'està discriminant, no? Quines validacions han fet, com s'ha aixequejat, etc. És aquesta eina, és una eina de transparència.
1: Molt bé. I per acabar, el núvol públic, en quina fase d'endesenvolupament està aquest núvol públic, que també preveu l'estratègia de la IA? Recordem que hi ha una estratègia de la intel·ligència artificial que l'altre dia me l'estava llegint, 2030, que passaran moltes coses, i quan llegeixes tot aquest informe, no?, veus que encara en passarà més, no?, i això ho hem d'anar explicant.
0: Això és al final ve de l'estratègia TIC, no?, que una mica de la secretaria, no?, i amb el CTT, en el qual ara tenim molt tots els sistemes d'informació. El gran gruix estan en entorns, en centres de dades locals, i una part està en núvols públics, però falta, ens han donat compte que falta un component que seria el núvol públic sobirà. Val? Diguem que hi ha casos durs, hi ha dades que són sensibles i els propietaris d'aquestes dades no es veuen còmodes de posar aquesta informació en aquests hiperescalars. Aleshores, una solució intermitja és un núvol públic sobirà que segueixi els estàndards de sobirania que marca la Unió Europea, i que mirarem també que tinguem aquests centres de dades al territori català i sobretot enganxats a la xarxa troncal de telecomunicacions.
1: Molt bé.
0: I això està ara en licitació.
1: Molt bé. Se li gira feina.
0: Agir a feina. Però bueno, som tot un equip.
1: Clar que sí. Molt bé, doncs escolta, Jaume Miralles, director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, m'atreveixo a dir que tens una tasca monumental, per davant, però una tasca que s'ha de fer, perquè, com diem molt, i des de fa temps, el tren de la intel·ligència artificial ja és aquí i ja avança a tota velocitat i cal pujar-hi. Gràcies i molta sort.
0: Gràcies.

0: Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. So hold me tight,
1: I just wanna fade out. Més del 37% dels llocs directius de les empreses que treballen a Espanya estan ocupats per dones. És una xifra per damunt de la mitjana europea, però la realitat és que la gran majoria són càrrecs intermedis i sobretot en àrees com recursos humans o direcció financera. Quan parlem dels llocs de més responsabilitat com el de CEO, les dones retrocedeixen al 18%. I si parlem de presidències, encara baixa més, poc més del 3%. I encara hi ha el 8% de les empreses espanyoles que no tenen cap dona, he dit, en càrrecs directius. Per tant, hi ha moltíssima, moltíssima feina per fer. I avui saludo a dues grans dones. Eva Roura, directora de Transformació Digital de NTT Data. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
1: I la Joana Barbany, residenta del Clúster Digital de Catalunya. Què tal?
3: Molt bé.
1: Molt bé, què tal? A veure, avui hem volgut convidar aquestes dues dones. Estic perquè formen part del que jo anomenia un Dream Team format per 18 dones, que a partir del 5 de juny, què fareu exactament, Eva?
2: Doncs mira, hem organitzat un programa executiu que té dos pilars. Treballar molt el lideratge, un lideratge amb impacte, i també que la IA sigui una palanca perquè tu puguis desenvolupar la teva carrera professional, o sigui, perquè totes les dones puguem fer un pas endavant en la nostra evolució.
1: Val. A qui s'adreça aquest programa executiu que feu a l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, que té també docents com la Carina Giver, Susana Prado, que han passat per Revolució? A qui s'adreça?
3: Bueno, la idea és que aquest curs, bueno, aquest programa executiu, doncs, està dirigit sobretot a directives que estiguin en actiu, no?, i que tinguin experiència. El que volem és que aquestes directives en actiu facin un pas més endavant i entrin, per exemple, doncs, en consells d'administració i liderin d'una manera, doncs, ferma i tenint en compte tot el tema de la IA, no?, quan ho facin.
1: Des del vostre punt de vista, quin és el valor, no?, que porta aquest curs al lideratge femení, em diríeu, Eva?
2: Doncs principalment que som un grup de dones que estem al món laboral i el que volem aportar és la nostra experiència perquè així la corba d'aprenentatge sigui més curta en la resta de dones que estan en aquest camí. I llavors ho volem orientar molt en la pràctica i que cada mòdul surtis amb accions que tu puguis implantar i que al final de tot puguis fer un pas endavant a la teva carrera.
1: Quines qualitats considereu essencials, a les dues, per bona líder? Conèixer sobretot també la tecnologia i la intel·ligència artificial que ens està canviant, no?
3: Jo crec que una bona líder ha de ser aquella persona empàtica, obert, i empàtica no et dic amb les persones sinó amb l'entorn, no? Que estigui oberta als canvis, que tingui curiositat, que la IA, en aquest cas la tecnologia, no els hi faci por, perquè o ens hi posem o ens quedem enrere. Per tant, és un líder que està, no?, que escolta, que escolta, que té els ulls oberts i que pren, doncs, decisions i accions, no?, per adaptar-se a l'entorn. Ja és a nivell de gestió d'equips, 100%, però també, doncs, en aquest cas d'adopció de la tecnologia.
1: Val. I l'explica una mica les professores que hi seran, una mica, perquè està obert, es poden apuntar encara dones, sobretot important, quan comença?
2: Comença el 5 de juny,
1: val,
2: fem juny, juliol i després farem agost i acabem al setembre.
1: Vale, ser bones directives, conèixer la tecnologia, anar a llocs directius. I qui hi ha de professores? Què ensenyarem? I quines assignatures, una mica?
2: Mira, farem una part més de lideratge amb impacte, sobretot definir bé els teus objectius, la teva estratègia, que vols aconseguir, fer un pla de negoci per tu, per evolucionar. Parlarem de governança ètica de la IA, parlarem també de fer tot el que seria un cas de negoci a IA, i també parlarem de tot el que seria la teva part de visibilitat, de comunicació, de generar impacte. Per això hi ha un ventall de professionals de diferents àmbits en aquest aspecte.
1: Digue'm noms de dones, qui seran?
2: Doncs ja vas dir la Carina Giver, la Susana Prado, la Joana,
4: l'Anna
2: Schleger,
4: n'hi ha moltes, és que ara així de memòria, a veure un moment...
1: Són moltíssimes, no? Sí. Total, són 18.
4: Bueno, al final són les de sempre, que ens coneixem totes.
2: Sí, hi ha la Marta Vélez també, exacte, que està molt orientada a desenvolupament de negoci.
1: Clar, m'he fixat en una frase del programa, us dic a les dues, que allibera el 30% del teu temps per liderar. Fins a un 30% del nostre temps
2: podem guanyar gràcies al bon ús de la intel·ligència artificial?
3: Sí, sí, exacte. El que intentem és, o sigui, els directius i les directives han de fer tasques de valor, i tasques de valor no és endreçar l'agenda ni programar visites, no? Òbviament, llavors, ni reescriure acords. És a dir, la IA el que ens ha de permetre, i per això ho explicarem també, és alliberar temps, perquè aquest temps que no té utilitat i que no és útil ni vàlid, el puguem dedicar, doncs, a fer coses de valor, no? I d'estratègia. Llavors, utilitzar la tecnologia en aquest cas per poder liderar i pensar més a llarg termini i estalviar-te aquestes tasques de curt plaç, no? També és un dels objectius del curs. La IA canviarà la manera de treballar i els lideratges seran molt més personals, molt més de valors, no? De valors personals, més que de feina, diguem-ne, ordinària.
1: Què em diries també? Què és el que canviarà i ajudarà les dones directives?
2: Sobretot aquesta part de tenir temps de reflexió i també de, o sigui, de fer propostes de millora, de poder, o sigui, sortir de lo que és la tasca repetitiva per poder tu dedicar-te més a la innovació i a proposar altres coses que potser el dia a dia et menja i no podies fer. Llavors això t'ha d'ajudar moltíssim. I també jo estic molt amb la Joana en aquesta part de no, les empreses no només han d'estar orientades a resultats, sinó també han d'estar orientades al desenvolupament de les persones i a generar un impacte. Llavors necessitem líders que tinguin aquesta vessant més humana, d'empatia, de tenir bones converses, d'escoltar, i aquestes qualitats són molt innates en les dones, i crec que el lideratge orientat a resultats, més aquesta part més empàtica i de comunicació, et dona, doncs, moltes més possibilitats d'evolucionar a les empreses i les persones.

0: Diome eines d'intel·ligència artificial que considereu imprescindibles avui per una directiva. Qui en diríeu? Quin coneixement ha de tenir?
1: Bueno, en primer lloc, directius i no directius, o directives o directives, als assistents generatius, no? Pues a Copilot o ChatGPT, que ho fem servir tots, que això és, vamos, és el bàsic, és com saber escriure en Word, no? I després també jo crec que és molt, molt útil el, eines de, per resumir les reunions, els acords que es prenen, no?, dels teams, etc. I també per prendre decisions, tot el que és l'evolució del, no?, del BI, no?, de les dades, a l'hora de poder interactuar, pues, per exemple, amb un Power BI, no?, que abans havies de ser un expert, no?, a l'hora de... O sigui, ara pots fer un prompt i preguntar coses. Per tant, prendre decisions amb dades reals crec que és una de les eines més útils que tenim avui en dia.
0: Molt bé. Què afegiries també, Eva, en el teu cas? Quines eines són imprescindibles per una dona directiva del segle XXI?
2: Les que ha dit la Joana, llavors l'altra part ja aniria més en els equips de treball, que seria tot el que és l'automatització de tots els processos. O sigui, buscar aquesta eficiència, inclús ara hi ha una capacitat agèntica en els processos que fa que tu puguis fer, redefinir-los, inclús puguis definir nous processos que abans no podies fer perquè no tenies la IA. Llavors ja serien com dues etapes, el que diu la Joana, i més la part de dir, redefinir la teva oferta de valor amb la potència que té la IA.
0: Clar. Molt bé, hem d'anar acabant. Recordem com es poden apuntar. Eva, digue'm totes les dades, a veure.
2: Doncs al final teniu tota la informació a Building Actions i allà podeu trobar, hi ha un número de telèfon, un WhatsApp,
0: sí?
2: I podeu escriure directament per agendar una entrevista amb la Blanca Espina, que és la directora del programa.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Així podreu ràpidament apuntar-vos.
0: Molt bé.
1: Recorrin que se'ns estan acabant les places.
0: Sí, només en queden poques,
1: dues,
0: no?
1: Dues places.
0: Molt bé.
1: I bueno, doncs dilluns, no? Dilluns ja podeu, bueno, de fet avui mateix,
0: val,
1: ja podeu aplicar i fer l'entrevista, perquè crec que és un programa molt interessant.
0: Molt bé. Doncs escolta, falten més dones directives, dones TIC, i per això també es necessiten aquestes eines, no? Les eines van canviant i cal també que aquest aprenentatge, no?, per part de les dones directives, i que millor que aprendre-ho amb grans dones, 18 dones TIC, no?, que poden fer aquest mentoratge, no?, personal tan interessant. Per tant, Eva, Joana, enhorabona per formar part d'una iniciativa necessària que segur que anirà molt bé i que contribuirà a formar 60 directives perquè usin la intel·ligència artificial per empoderar el lideratge femení. Gràcies a les dues, felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va viatjar fa uns dies a Califòrnia, on es va reunir amb bona part de les grans empreses tecnològiques mundials que tenen seu a Silicon Valley, i també amb membres d'universitats tan prestigioses com Stanford, i amb emprenedors que estan posant en marxa startups que potser aviat seran les noves Google, Nvidia o Apple, qui ho sap, no? L'objectiu, que en els pròxims anys Catalunya sigui un pol tecnològic encara més important, una Califòrnia d'Europa, on el talent i la innovació siguin les grans protagonistes, i propostes com aquestes en un món on sembla que només es pugui parlar de guerra i enfrontaments sonen a música celestial. I qui estava en aquest viatge és també col·laborador del Revolució, és l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
0: A veure, com ha anat per California Silicon Valley? Com ha anat? Objectiu complert, acords que s'han arribat, Albert?
4: Objectiu complert, perquè al final el viatge forma part d'aquesta voluntat d'una Catalunya, diguem-ne, oberta, competitiva, que per una banda vol col·laborar internacionalment, que vol fer de la col·laboració público-privada un eix important, que al mateix temps ho ha de combinar amb l'autonomia estratègica i amb la sobirania tecnològica que també volem reforçar i que no ha d'impedir aquesta col·laboració, i que en tercer lloc, a més, ha d'avançar i ha de posar molt en valor aquest circuit del talent, diguem-ne, que es mou el fet de poder intercanviar impressions amb tants catalans que tenen aquest sentiment també de pertinença a Catalunya, que estan desenvolupant els seus projectes a Silicon Valley, però que volen mantenir tenir aquesta connexió clarament i participar en aquest circuit del talent és un dels grans, també, punts positius del viatge. Després, tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, a Catalunya estem posant molt el focus en aquest ús actiu, és a dir, decidit, però alhora responsable, amb valors de la intel·ligència artificial. Ho hem compartit amb tots ells, també ho hem compartit amb empreses amb les que estem col·laborant, Microsoft, Google, i que ens ajuden també des d'aquesta col·laboració público-privada a millorar els nostres serveis digitals amb aquesta visió i amb valors, que també són importantíssims. A nivell de recerca, amb tot el que té a veure amb la IA generativa, amb aquests, diguem-ne, centres de referència, i després també una part molt important amb empreses, efectivament, doncs, com Nvidia, que ataquen aquesta part importantíssima que a vegades veiem menys, que és la part de les infraestructures de computació, perquè tot el que tenim a nivell d'intel·ligència artificial pugui arribar a algun lloc, perquè ens pugui acabar arribant una resposta del que li preguntem a un model d'intel·ligència artificial, hi ha d'haver aquests cervells, diguem-ne, en infraestructures de computació, que són els que acaben posant-hi la intel·ligència al cap i a la fi. Per tant, els acords amb aquestes empreses, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, que també va participar en el viatge, formen una aliança, diguem-ne, guanyadora amb aquesta idea.
0: Que hi ha un acord amb Nvidia, i vau ser, no?, dins d'aquesta seu d'Nvidia?
4: Vam ser-hi, vam poder veure, sobretot, que aplicacions, diguem-ne, d'intel·ligència artificial en hospitals, en seguretat, són aplicacions que clarament, si no hi hagués aquesta part d'infraestructura, aquesta part de xips que acaben processant la informació, les dades, i acaben donant-nos una resposta amb una capacitat de computació brutal, realment no podríem habilitar cap d'aquests casos d'ús que avui coneixem, normalitzem, però sobretot no podríem habilitar també tots els casos que vindran en el futur, en aquest ritme vertiginós d'innovació tecnològica en el que ens movem.
0: Per tant, parlarem més de Catalunya i Califòrnia, segurament en els propers mesos, d'aquesta relació entre Silicon Valley i Catalunya, que el Revolució també ja en vam parlar, com saps, al novembre, i també tenim molts amics catalans a Silicon Valley, Califòrnia. Albert, avui també volem parlar amb tu i dir quàntic, que abans ho deia, elles sona com a ciència-ficció, però aquest és un tòpic que cal desmentir. Jo crec que és una paraula que li costa molt a la gent, perquè quàntic, a veure, el sector TIC que m'escolta, sempre ho dic, una cosa és el sector TIC que ens escolta i l'altre els oients que ens escolten que no són TIC, no? I perquè ho puguem entendre, la manera de, més entenedora, què és la revolució quàntica, no? I què ens permetrà. Com ho explicaries? És un repte no fàcil.
4: No és fàcil, perquè quan parles de quàntica tothom s'espanta, Sembla alguna cosa, diguem-ne, que no se sap bé d'on ve. Fonamentalment es tracta de que és un salt brutal en la, quan hi hagi els ordinadors quàntics, que ja n'existeixen, però els ordinadors quàntics encara tenen un marge d'error en allò que acaben donant-te com a resultat. El dia, el Q-Day, que es diu, Q-Day, el dia en el que realment hi hagi un ordinador quàntic que sigui capaç de computar a la mega velocitat a la que van aquests ordinadors quàntics respecte als ordinadors normals que coneixem a dia d'avui. Sí. És una capacitat de computació brutalment més gran, però encara amb un marge d'error. El dia que no hi hagi aquest marge d'error i que estigui en un llindar, diguem-ne, acceptable, aquell dia serà el Q-Day, i el dia en què moltes de les coses que avui donem per segures deixaran de ser-ho. Podem posar exemples.
0: Exemples, perquè clar, quan parlem de quàntica, és a dir, pot impactar en àmbits de la seguretat, comunicacions, no? La salut, com? Com impacta? Amb exemples.
4: Pel que és computació quàntica, que es diu, és poder resoldre problemes que avui no sabem resoldre en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de la investigació científica, no tenim ordinadors prou potents per resoldre determinats problemes. Per tant, la computació quàntica en algun moment ens permetrà resoldre aquests problemes. Ara bé, hi ha una dimensió que encara és més desconeguda, que és que avui nosaltres tenim videoconferències, oi? I les considerem que són comunicacions segures. Tenim certificats digitals, tenim encriptació de dades que viatgen per la fibra òptica, tot això ho donem per segur. perquè està encriptat, no? Hi ha una encriptació de les dades que es mouen pel món. Quan hi hagi ordinadors quàntics amb aquest grau, diguem-ne, de capacitat i de marge d'error acceptable, aquestes encriptacions, que perquè ens entenguem al final és com allò, les pel·lícules del Código da Vinci, la capacitat de que hi hagi dades que les maneguem de tal manera que quan viatgen, viatgen de forma segura. Doncs aquests ordinadors quàntics seran capaços de trencar aquesta seguretat. Per tant, més val que ens preparem, perquè arribarà un dia el QDI en el que realment tot allò que considerem segur avui en el que és el trànsit de dades, amb videoconferències, amb certificats, amb correus electrònics, deixarà de ser segur.
0: Clar. Per tant, la tecnologia quàntica pot ajudar, Albert, a aconseguir allò que parlem sovint al Revolució, la importància també d'ajudar amb tots aquests temes que ara comentaves, també d'aconseguir aquesta sobirania digital que no dependrà tant de tecnologia de fora, també és molt important també en aquest sentit, no?
4: Sí, hi ha una cursa, és evident, competitiva. Aquí es tracta d'anticipar-nos. Si sabem que arribarà un moment, no sabem quan, però en els propers anys, en el que allò que considerem comunicacions segures, no?, deixaran de ser-ho, el primer que hi arribi, el primer que tingui capacitat de reaccionar, el primer que en les seves xarxes, com la xarxa de fibra òptica que tenim a Catalunya a nivell públic, incorpori ja mecanismes per fer front a la possible era, sempre diem, la possible era postquàntica. Hi haurà un moment en què la quàntica ja no deixarà de ser experimental i passarà a ser quelcom que ens aplica. Pues en aquesta era postquàntica, tot allò que fem per preparar-nos, per ser més segurs, per poder computar problemes més complicats, ens donarà una autonomia que realment és una cursa a la que tots els països, totes les regions, però també tot el món científic i tecnològic està transitant.
0: És molt important explicar l'anell quàntic de Barcelona, que és una peça rellevant, perquè jo crec que molta part de l'audiència diu anell quàntic de Barcelona, a veure, com expliquem a més detall què vol dir exactament aquest anell quàntic?
4: Nosaltres tenim un objectiu, no?, a Catalunya, que és amb la xarxa de fibra òptica, perquè les coses van connectant, la xarxa de fibra òptica que ha de connectar els diferents hospitals, serveis públics, centres educatius, tot allò que hem de tenir connectat de manera resilient per preservar aquests serveis públics, tot això, al final, també es basa en què les dades transiten per aquesta xarxa de fibra òptica amb les encriptacions, no?, i amb les comunicacions segures tal com les entenem avui. Fer un anell quàntic vol dir començar a posar dispositius en aquesta xarxa perquè siguin capaços de superar l'amenaça quàntica. Que siguin capaços de ser resilients a que vingui un ordinador quàntic i trenqui l'encriptació d'aquestes dades. De fet,
0: no és fàcil, d'entendre ara mateix el que estàs explicant, perquè és molt enginyer, l'Albert és enginyer.
4: No és fàcil, però mira, ara hi ha robatoris de dades, oi? Que hi ha robatoris de dades que a vegades ja van encriptats. Encriptats vol dir que van amagats, no es veuen quines són les dades de veritat. Moltes d'aquestes dades se les estan guardant aquesta indústria de les ciberestafes, perquè quan hi hagi ordinadors quàntics que siguin capaços de trencar aquesta encriptació, és a dir, de fer-les visibles, ja les tindran, i només serà qüestió de desxifrar-les. Per tant, els ordinadors quàntics el que tindran és la capacitat de desxifrar les dades que avui són indesxifrables. Per tant, si ara estem segurs perquè tenim dades que estan xifrades i si ens les roben, perquè passen per la fibra òptica, perquè passen una trucada i tal, i resulta que ara mateix no hi ha cap ordinador capaç de desxifrar-les, quan n'hi hagi un de quàntic que sigui capaç de fer-ho, tindrem un problema. I aquí va l'anticipació.
0: És molt futurista, aquesta secció d'avui. Hem explicat cap a on va el futur d'un tema, que no tothom és fàcil, perquè jo dic sempre, ens escolta gent que estic, altra gent que estic, però aquest és el futur que tenim, la quàntica serà molt important. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, seguirem atents per aquesta aposta tecnològica quàntica i l'explicarem al Revolució 4.0. Gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we... amb Chantal Llavina. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Quan hi ha emergència, els Mossos d'Esquadra, les policies locals, els bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els agents rurals, els departaments de Presidència i Territori i Habitatge i Transició Ecològica, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres organismes, no fan servir el mòbil. Com es comuniquen entre ells? Avui ho expliquem. Molt contenta de saludar, ja el coneixeu, l'Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia de Vodafone. Benvingut, què tal, com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, quan, Àlex, quan hi ha emergència, com es comuniquen entre ells? Bombers, Mossos i tots els organismes que he citat fa un moment, no?
6: Doncs es comuniquen utilitzant una xarxa dissenyada específicament per funcionar quan la resta fallen. Sí, aquesta xarxa a Catalunya es coneix amb el nom de RESCAT, que són les sigles de Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretats de Catalunya, i que és una xarxa privada propietat de la Generalitat.
0: Val. Per tant, per exemple, l'apagada del 28 d'abril de l'any passat, suposo que va ser una gran prova, no? Com va respondre aquest RESCAT, no?
6: Pues va ser una prova de foc i va respondre amb nota. Què va passar? I ho recordareu tots els oients que ens esteu escoltant, i és que les xarxes dels operadors de telecomunicacions a les 2-3 hores de l'apagada van començar a fallar. I això per què va ser? Doncs principalment perquè les xarxes públiques, que es diu dels operadors, no totes les antenes tenen bateries per aguantar hores, hores i hores. Cosa que la xarxa d'emergències que utilitzen els cossos de seguretat sí, tenen SAIs i grups electrògens, que se'ls diu, que els hi permet aguantar moltes més hores. I, per tant, el dia de l'apagada van aguantar perfectament.
0: Val. O sigui, segons la pàgina web de la Generalitat, la xarxa RESCAT la formen unes, és correcte, Àlex, 35.000 terminals?
6: Sí, i més de 300 estacions, aproximadament, sí.
0: Déu-n'hi-do. I llavors, clar, això és que no en tenim idea nosaltres, eh? En el cas de RESCAT, les comunicacions s'estableixen mitjançant, en aquest cas, l'operadora que tu dirigeixes, no?
6: No, t'explico. Com deia abans Chantal, la propietat de la xarxa és de la Generalitat.
0: Val.
6: És de titularitat pública. Què passa? Que l'explotació i la gestió la fa una empresa privada, que en aquest cas és Cellnex, que és un operador d'infraestructures. Clar, Vodafone, com operador de telecomunicacions, el que és proveïdor de la Generalitat. Com casen aquests dos mons? Vodafone dona el servei dels terminals corporatius del govern i de la Generalitat, i la xarxa RESCAT són els terminals que porten els cossos d'emergència. Què és el que s'està treballant ja des de fa anys i què és l'evolució que ve? Què és la coexistència de les xarxes públiques dels operadors i les xarxes d'emergència? S'han d'integrar entre elles. Per què? I podem explicar-ho, eh? Perquè hi ha funcionalitats tècniques de les xarxes dels operadors que té tot el sentit del món que es combinin amb les xarxes d'emergència.
0: Val. Suposo que actualment xarxes com Tetra, sí, o com RESCAT, tenen límits, no?
6: Mira.
0: Això és el gran repte que obre també la porta al 5G, no? I canvis, no?, en aquest sentit.
6: Sí. Mira, perquè tothom ens entengui, val? Perquè sempre que parlem de sigles nosaltres les tenim molt interioritzades.
0: Clar.
6: Tetra sí, és la tecnologia, és un estàndard europeu de xarxes d'emergència. RESCAT és el nom, diguem, català que li posem a la xarxa Tetra de la Generalitat. Ok? Això és per diferenciar Tetra de RESCAT, que és el mateix, eh? Pas que RESCAT és el nom que li posem a Catalunya.
0: Vale.
6: Clar, com complementa això amb el 5G? Mira, la tecnologia Tetra té moltes limitacions amb el que fa l'enviament de dades. Funciona perfecte per la veu dels cossos de seguretat amb les xarxes Tetra rescat funciona perfectament.
0: Però s'ha de fer un rescat, i per tant s'ha de comunicar.
6: Parla,
0: sí?
6: Perfecte. Val? Què és el que passa? Que els cossos de seguretat demanden cada vegada més dades en temps real, és a dir, poder fer un vídeo en temps real, per exemple, d'un rescat. Enviar i rebre imatges a molt alta definició en cas d'incendis.
0: O accident.
6: O accidents.
0: Accidents de cotxes, perquè ho entengui la gent,
6: Què passa? Que la xarxa rescat això no ho pot fer. Per què? Perquè és una limitació tècnica de les xarxes Tetra. No perquè sigui millor o pitjor la xarxa que tenim a Catalunya, és una limitació
0: tècnica.
6: Això
0: està canviant.
6: Això el que
0: canviarà.
6: Això el que fa és que el 5G de les xarxes dels operadors entren en joc. Clar, els cossos de seguretat diuen, ostres, a mi el 5G em funciona perfecte per enviar i rebre vídeos, per enviar i rebre fotos, etc etc. Quina és la limitació d'una xarxa d'operador? El que dèiem abans, la resiliència. És a dir, que en un cas d'emergència, probablement la xarxa de l'operador no funcioni. Llavors estem buscant integracions perquè els cossos de seguretat tinguin el millor dels dos mons.
0: Hi ha països europeus que ja han fet el salt i que podem aprendre d'ells, Àlex?
6: Sí. És veritat que hi ha diferents velocitats. Per exemple, França és un dels països més avançats.
0: França,
6: Sí, de fet ha invertit més de 900 milions d'euros en un programa que es diu RRF i està donant passes molt avançades per integrar les dues xarxes. El cas oposat podria ser Regne Unit, que està tenint forces problemes amb aquest tipus d'integracions, i jo diria que els països més avançats són els països nòrdics.
0: Val, o sigui, ens hem de fixar, perquè sempre, Àlex, ens hem de fixar en qui ho fa millor que nosaltres.
6: Correcte.
0: En totes les vessants de la vida, I llavors, en aquest sentit, no?, que també és un tema tecnològic, doncs França i els països nòrdics, del nord d'Europa, ens hauríem de fixar.

0: Àlex Carballo, quant de temps trigarà aquesta transició? Estem parlant d'anys, dècades, tu que controles els timings, què em diries?
1: Jo diria que una dècada no ens la traurà ningú. Perquè tecnològicament és complex la integració d'una xarxa d'emergències amb una xarxa pública. De fet, hi ha moltes veus al sector que parlen d'una substitució d'una xarxa d'emergències tetra per una xarxa pública d'operador. I jo això no ho veig en menys de 10 anys, perquè la resiliència d'una xarxa pública encara té molt recorregut de millora.
0: Clar, quan has parlat, no?, de tenir imatges per un rescat, no?, has parlat d'un accident de trànsit, no?
1: Correcte.
0: Que nosaltres sí que el servei d'emergències tingui aquestes imatges és molt important, no? Per tant, més enllà de les emergències, aplicacions reals, no?, que porta el 5G i el 4, i que el 4G no podia donar, no? I el desplegament està avançant de forma positiva, em diries, Àlex?
1: Està avançant de forma molt positiva, i concretament a Catalunya, bueno, de fet, Catalunya és un dels territoris de l'estat espanyol que més i millor desplegament de 5G té. Quan parlem de desplegament 5G, jo no em centro tant en les grans ciutats, que ja hi ha molt de desplegament, sinó que crec que el marge de millora que tenim és a les zones rurals. Però jo aquí et dono una molt bona notícia, i és que el mes de març es va acabar l'execució del programa Único 5G de l'Estat, que ens donava subvencions als operadors per desplegar 5G en zones rurals. I, per exemple, la companyia que jo represento ha executat més de 420 nodes nous de 5G en zones rurals de Catalunya. Per tant, és una molt bona notícia.
0: Molt bé, en zones rurals,
1: en zones rurals.
0: Que sobretot, que també ens escolten des de les zones rurals, i és un tema que preocupa i que volen estar també amb tota la tecnologia i ben connectats, no? Per tant, com a directiu d'un dels operadors principals del país, et pregunto, no?, com veus el paper dels operadors de seguretat i emergències, i també un exercici, no?, de visualitzar el futur. Com imagines, no?, també les comunicacions d'emergència de Catalunya d'aquí 10 anys, per exemple, 2036?
1: Sempre em preguntes, m'encanta, d'aquí 10 anys. Mira, primer m'has dit el paper dels operadors. Jo et diria, com a titular, els operadors de telecomunicacions hem passat de connectar persones a ser una infraestructura crítica d'un país. I, per tant, tenim una responsabilitat que potser fa 20 anys no teníem. No? I, per tant, com dèiem al principi, hem de seguir invertint per fer la xarxa més resilient. I d'aquí 10 anys, jo crec que el 5G serà l'actor principal de les xarxes d'emergència, precisament pel que et deia, perquè hi ha funcionalitats que només el 5G pot donar. Ojo, i d'aquí 10 anys tindrem el 6G, Però volarem drons, enviarem imatges amb 4K en temps real, i això només ho pot donar a dia d'avui una xarxa pública d'operador.
0: Molt bé. Doncs, per tant, més telecomunicacions, més tecnologia, el món canvia, i també la tecnologia al seu costat. D'aquí 10 anys et recordaré aquesta frase,
1: Fet.
0: Serà el 2036, a veure si ho has clavat. Però ens veurem molt abans amb un nou tema aquí, a Revolució.
1: Espero.
0: Gràcies, Àlex.
1: Gràcies a tu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

avui amb una frase de l'insigne astrònom i físic italià Galileo Galilei, i és aquesta: mai m'he trobat ningú tan ignorant com perquè em fos impossible aprendre'n alguna cosa. Bona frase per apuntar a la llibreta de notes, una bona lliçó d'humanitat, i com sempre, gràcies a tot l'equip, Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà assegurarà que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada cop més productives. El New York Times ha publicat aquest diumenge al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però aquesta notícia no la confirma firmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units, que el règim no pot tenir armes nuclears. Més notícies, Carola Gil.
3: El tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president israelià, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència.
4: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
3: El protagonista del vídeo, on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha acusat Herzog d'insultar centenars de milers d'israelians.
1: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família.
3: Dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba, a l'Anoia. L'accident també va provocar 4 ferits menys greus i les causes del sinistre s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida durant aquest any a les carreteres catalanes.
1: Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT. Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, el qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. Va rebre guardons, com la medalla al treball president Macià de la Generalitat el 2011 i la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del comitè del Consorci.
5: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
3: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtica primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
3: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 80. 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: La prior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Elisenda?
12: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
13: Marc Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
14: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam. A cavall...
16: ICAT celebra 20 anys d'història.
17: 20 anys descobrint nous grups.
18: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
19: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
20: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
21: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
22: I això és només l'inici.
23: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
24: Que aquest any també en fa 10.
25: Doble celebració.
26: Doble festa. Marina
27: Tamorena. 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
28: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha celebrat la quarta Champions femenina i el Girona ha viscut el primer dia com a equip de segona divisió. Quins contrastos. L'alegria del Barça femení per la Champions guanyada ahir en una final fantàstica contra el Lió és la que s'ha repetit avui. Una final guanyada amb contundència, 4-0 contra el Lió. No s'esperava gairebé ningú. Segurament la final no va ser per 4-0, però el Barça va tenir Catacoll a la porteria i Payor i Salma Parayuelo al davant. La celebració d'aquesta tarda a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la Plaça Espanya de Barcelona, l'han liderada Patrick Guijarro en un primer moment, Rafa Juste, molta energia, busqueu vídeos de Rafa Juste a la celebració del Barça femení, Quica Nazaret, la portuguesa, cantant una cançó de Rosalía de manera fantàstica, i hi ha hagut discurs d'Alexia, que continua sense confirmar quin serà el seu futur, tot i que tot apunta que deixarà el Barça aquesta temporada. El diumenge a Girona ha estat molt diferent, ha estat duríssim. El Girona va baixar ahir a segona després d'empatar contra l'Elx a Montilivi i sumar només 4 empats a la recta final de la Lliga. Un descens que pocs s'esperaven aquesta temporada, tot i el mal inici de campanya, i que genera molts dubtes de cara al futur. Molts dubtes amb Mitchell, amb Quique Cárcel, amb què ha de fer el club, amb què farà el club. La Lliga va quedar definida amb els partits de dissabte, pràcticament, però avui s'ha jugat l'últim partit de la temporada. Fa només uns minuts ha finalitzat el Madrigal, el Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. Estava en joc la tercera plaça i al final és per al Villarreal, que ha golejat l'equip de Simeone. El Barça de Frick va acabar la temporada perdent, 3-1 a Mestalla contra el València, amb gol de Lewandowski, que es va acomiadar del Barça fent gol i suma 120 gols en 4 temporades, ha sumat 120 gols en 4 temporades, 30 gols per temporada. L'Espanyol va acabar la Lliga amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat i amb Manolo González celebrant la temporada a la grada, amb els seguidors més cridaners i més radicals de l'Espanyol i amb algun cant antic, discutible. Ara el dubte és si Manolo continuarà o no sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent. Classificació final i definitiva de la Lliga Primera Divisió, el Barça campió amb 94 punts, finalment 8 punts més que el Madrid, que ha acabat segon, tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid, cinquè el Betis, amb 60 punts, aquests 5 equips jugaran a la Champions, la Europa League la jugarà el Celta, que ha acabat amb 6a posició, acompanyat també de la Reial Societat pel títol de la Copa, i el Getafe, que ha acabat 7è amb 51 punts, el Getafe de Bordalà jugarà la Conference. L'Espanyol acaba la Lliga en 11a posició, 46 punts, el Girona 19è, penúltim en 41, l'acompanyen a segona divisió el Mallorca i l'Oviedo. S'han acabat salvant el Llevant, l'Elx i l'Osasuna, amb 42 punts. A segona divisió s'ha jugat la penúltima jornada i avui ha pujat el Depor, el Deportivo de la Coruña, que ha guanyat a Valladolid, a Pucela, ha confirmat l'ascens i torna a primera després de 8 temporades on fins i tot ha arribat a jugar a Primera Federació. Avui han baixat el Saragossa, l'Osca i la Cultural Lleonesa. I a l'última jornada el Mirandés i el Leganés es jugaran el descens a Butarque. L'empat li serveix al Leganés, però si perd el Mirandés salvarà la categoria i baixaria el Leganés. Això serà la setmana vinent. El Saragossa baixa a Primera Federació. Atenció, feia 80 anys que el Saragossa no jugava a la tercera categoria del futbol estatal. Allà es va acabar la Lliga de Primera Federació, ara començaran els play-offs, es va salvar el Nàstic, important, i es va confirmar que el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off. El Sabadell contra el Castella, el filial del Madrid, que després de molta confusió jugarà el play-off, confusió perquè durant una bona estona, ahir a la nit, es va donar per fet que la plaça de play-off era per la Ponferradina, i l'Europa jugarà contra el Celta Fortuna, que és el filial del Celta. I aquesta tarda Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City i de l'Etihad, ha dirigit l'últim partit a casa, ha perdut 1-2 contra l'Aston Villa, però la derrota ha estat el de menys perquè la gent del City han anat a acomiadar Guardiola després de 10 anys inoblidables per a ells, on han guanyat 20 títols, entre d'altres 6 Premiers i una Champions. L'última jornada de la Premier ha deixat, finalment, 5 anglesos per a la pròxima Champions, on hi entrarà el Bournemouth, dirà hola, i s'ha salvat el Tottenham. Baixa el West Ham, el Chelsea, que la temporada vinent entrenarà Xavi Alonso, no jugarà a Europa. A Itàlia, fa uns minuts, el Como s'ha classificat per jugar la pròxima Champions. El Como ha guanyat el partit de l'última jornada, el Como de Cesc Fàbregas i de Sergi Roberto, i ha perdut el Milan a casa contra el Cagliari, i això provoca que el Como classificat per jugar la Champions de la pròxima temporada. I atenció, aquesta també d'aquesta nit, el Torreense de la segona divisió portuguesa, no sé si n'havíeu sentit a parlar alguna vegada a la vostra vida, Torreense, que milita la segona divisió portuguesa, fa 5 anys estava a quarta categoria, ha guanyat la Copa Portuguesa, la Tassa, després de superar l'Sporting, un dels grans de Portugal, a la final, a la pròrroga. El Torreense, un segona divisió campió de la Tassa Portuguesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 24 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, com esteu?
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, què us ha impactat més de les dues grans notícies del cap de setmana? Quina de les dues? La quarta Champions del Barça o el descens a segona del Girona? No responeu ara, no ho feu encara, ara en una estona us ho torno a preguntar. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central, i tenim el Lautaro Quinteros, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: no ens hem de rendir mai. I ni el Girona s'ha de rendir en uns dies difícils. Ha estat un cap de setmana i un diumenge de contrastos. La felicitat del Barça femení per la quarta Champions, la desgràcia pel Girona i el descens de segona divisió. Situem-nos primer. A veure, el Marc Andrés va ser a Oslo i ha estat aquesta tarda la festa de celebració del Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, al costat de la plaça Espanya. Marc, bona nit.
1: Bona nit.

0: torres venecianes fins a les fonts, doncs podríem dir que l'escenari estava a la meitat.
1: Ah, la meitat, d'acord.
0: Sí.
1: I la Guàrdia Urbana, l'organització, ha donat xifres d'assistència aproximades?
0: Que haguem vist no, però bé, nosaltres a ull doncs, hem jutjat d'aquesta manera, no? Veient com de ple estava l'Avinguda Maria Cristina, doncs hem decidit parlar d'èxit, d'assistència, perquè realment, tot i la calor, perquè realment feia molta calor avui, doncs molta gent s'ha acumulat en aquesta Avinguda Maria Cristina per celebrar el títol.
1: Amb tres titulars, Marc, amb tres moments, amb què et quedes de la celebració del Barça d'aquesta tarda?
0: Mira, et dono dos noms, que són el de Quica Nazaret i el de Rafa Juste, i després, el tercer moment per mi ja és la comunió públic-afició, però sobretot la comunió públic-Alèxia, una Alèxia que sabem el tema del seu futur que està sobrevolant el Barça, i el públic que li ha demanat fins a tres vegades que es quedi. Per tant, per mi aquests són els tres moments.
1: Ara parlem més d'Alèxia. Edu, per començar, tu personalment, com estàs? La pregunta és seriosa, no. L'Eduard pateix molt. Sobretot pateixes molt les desgràcies del Girona, també gaudeixes els èxits, però recordo una conversa amb tu fa 7 anys, quan el Girona va baixar a segona, bé, quan va perdre contra el Llevant, que pràcticament era matemàtic, no era matemàtic del tot, però era molt virtual, i estaves desfet.
2: Sí, és que, a més, aquest descens és un descens inesperat. És veritat que aquest 4 de 24 anava avisant que l'equip podia baixar, però és que no ens acabàvem de creure que el Girona no fos capaç de guanyar un partit d'aquí a final de temporada. I més després que sortissis del Bernabéu gairebé amb més 8, havent empatat el camp del Madrid, havent guanyat el Villarreal la jornada anterior, pensaves, home, és complicadíssim que aquest equip no arribi als 42 punts que Mitchell s'havia marcat com a objectiu. Però l'equip s'ha encallat, han començat a no fer gols, mica en mica cap a baix, i això... i el fet que els altres equips com Llevant i Elx fessin números estratosfèrics en aquest final de temporada doncs ha provocat aquest descens. En una temporada no semblant a la d'Eusebio, perquè és veritat que aquell equip també va caure.
1: Amb punts en comú.
2: Sí, amb punts en comú i amb una sorpresa, perquè el Girona baixa amb Eusebio a la banqueta després d'empatar al Camp Nou i de guanyar el Bernabéu. I aquesta temporada el Girona acaba baixant després de guanyar el Barça a Montilivi i d'empatar el Bernabéu contra el Madrid.
1: A tu t'ha fet mal més aquest descens que el de fa 7 anys?
2: Sí.
1: Sí, eh? A Girona, en general, com ha estat el dia? La gent ha sortit al carrer o us heu quedat tots a casa plorant les penes?
2: Com que feia sol, la gent sí que ha anat a fer vermut al matí, hi havia gent donant voltes, però la nit ha sigut dura perquè conec gent que no ha dormit i conec gent que li ha costat molt. I conec gent que ho està passant malament.
1: A veure, la pregunta que us feia al principi per l'Oriol, la Sònia, el Jordi i el Ricard, què us ha impactat més, què us ha deixat més impactats aquest cap de setmana? La Champions del Barça o el descens del Girona, Uri?
3: Home, si la paraula és impactar, et diria que cap de les dues. Del Barça sí que impacta el resultat, 4-0, i perquè preveiem que seria un partit igualat com va ser la primera part, però podíem preveure també que el Barça guanyés al final de la Champions, perquè per mi segueix sent el millor equip d'Europa. I el Girona al final havia de guanyar un partit a casa, portava 7 partits sense guanyar, l'Elx és un bon equip, i jo crec que també estava dintre les possibilitats bastant altes que el Girona no tragués endavant aquest partit. Per tant, impactar, et diria que cap de les dues.
1: Sònia?
4: Clar, és que una és en positiu i l'altra és en negatiu, i una la vaig viure en situ i per tant la vaig veure més intensament, però t'haig de dir que crec que és més transcendental el descens del Girona que la quarta Champions del Barça, perquè jo crec i confio que el Barça en guanyarà algunes més de Champions, i ara el Girona es troba del repte de sobretot intentar pujar el pròxim any.
1: Jordi?
5: Sí, estic d'acord amb la Sònia. És veritat que el Barça, ens ho deia Marc Vivers, aquesta Champions, algú podrà dir, amb tantes finals i tants títols en els últims anys, tampoc és que fos qüestió de vida o mort, però jo crec que la necessitava per tots els dubtes de l'any. Però la ferida del Girona durarà molt més temps que, com a mínim, un any. Esperem que no sigui més que l'alegria del Barça, que potser d'aquí un any n'està celebrant un altre.
1: Ricard?
6: Home, afortunadament el Barça ens ha acostumat a guanyar i crec que és molt bo i s'ha de valorar molt que s'ha de celebrar aquests títols, encara que sigui un hàbit, però no és un impacte que guanyi la Champions. A mi em va impactar el descens del Girona,
1: a perquè,
6: com diu, a banda del que diu l'Uri, de que podia passar, però és que si vull dir, també podia passar gairebé que el Girona guanyés i que l'Elx no baixés, o sigui, es van obrir una sèrie de combinacions que tal com estava

0: el partit i la jornada, a mi em va costar, o sigui, em va fer fregar els ulls fins l'últim segon, de dir...
1: A veure, ara sí, hi havia el miracle, no?
0: O sigui, sí, això ja és irreversible, sí, no? Sí,
1: en aquestes jornades acostuma a passar alguna cosa, a l'últim instant que ho canvia tot. I aquella era l'esperança, però no va passar. Edu, ara tornarem amb tu a Girona, però ara hem de centrar-nos en la Champions del Barça, la quarta Champions del Barça femení. Són 4 en 6 temporades. Sí,

0: probable que hagueu sentit unes quantes vegades aquesta cançó aquests dies, Nueva York, de Bad Bunny, una versió d'una cançó popular de Puerto Rico. L'original es diu Un verano en Nueva York. Nueva York, no Nueva York. És del 1975, del Gran Combo de Puerto Rico. I segurament és la cançó de la Champions, la cançó d'aquesta Champions del Barça femení. Sònia, tu comparteixes aquesta opinió?
1: És que aquesta tarda ens han fet un recital de cançons i ara no et sabria dir si em quedaria amb aquesta, però vaja, pot ser una d'elles, sens dubte.
0: Què significa aquesta? Digues.
1: Clar.
2: Que la Miquel Azarell la cantava,
1: sí, perquè és el...
2: de la classificació clar, per la final, no?
1: Perquè aquesta és la del Café con Ron, no? O no és aquesta?
3: No,
1: jo,
3: no. La Café con Ron és una altra.
1: D'acord, perquè un dels... El que cantava Kika i li cantaven sí. les companyes de Patri és reversionant és que no me'l sé, però és una cosa...
0: Jo aquesta cançó l'he vist en molts vídeos de les jugadores del Barça, aquest, de la celebració de la final. He sortint de l'estadi amb la copa, en algun Instagram d'aquests
1: sí,
0: de la
1: una de les zones vistes,
0: d'Alexia.
1: Sí, sí.
0: O sigui,
1: ja dic que és un vestidor molt musical i han aparegut moltíssimes cançons.
0: Sònia, què significa, segons el teu punt de vista, aquesta quarta Champions per al Barça? Què té d'especial? Per què la recordaràs diferent a les tres anteriors?
1: Perquè probablement... era, tenint en compte que n'havien guanyat 3 en 5 anys, la que arribaven com a menys favorites o amb més dubtes, perquè a més arribaven un parell de jugadores tocades, i en la prèvia jo deia abans del partit que era un 50-50, i jo crec que també la recordarem com la Champions, la quarta... És que jo crec que encara no la podem titular perquè no sabem encara oficialment que sigui l'última d'Alexia, però probablement serà l'última d'Alexia, i jo crec que aquí si tanques una era i esperem que no obris d'una altra igual de guanyadores, però si Alexia es confirma que marxa, serà l'última d'Alexia.
0: Crec que és una visió força compartida per molta gent. El 4-0 és un resultat exagerat per com va ser la final. A la primera part, segurament, el Lió va estar un punt per sobre pel Barça. A mi la segona part del Barça em sembla molt, molt bona, sobretot a partir que s'avança de l'1-0 d'Eva Pallor, el Barça juga molta més estona al camp del Lió que no pas a l'inrevés.
1: És que algú que no hagi vist el partit, Xavi, pensarà que això, 4-0, el Barça molt superior, i tot i el resultat, jo crec que és una final clarament decidida pels detalls. Detalls com que tens una porterassa que et va mantenir en el partit quan el Lió estava pressionant-te, i detalls que tens una davantera centre com Pallor, que probablement sigui ara mateix la millor davantera centre del món, però... Sí. Però...
0: A mi em va agradar, el Barça. La segona part del Barça em va semblar d'un equip amb molta personalitat. Marc Andrés, tu també vas ser a Oslo, i el Jordi Costa també, veu viure la final in situ, en directe, i amb què us quedeu? Amb les aturades a Catacoll, amb els dos gols d'Eva Pallor, amb els altres dos gols de Salma per a Llull, el tercer un golaç, o amb el plantejament de Pere Romeu?
4: Jo em quedo amb una... Perdona, Jordi.
5: Tira, Marc. Tira.
4: Val, tiro. Doncs mira, jo em quedo amb Pallor simplement no per dos gols, no per l'assistència que fan al 4-0, sinó per les emocions, perquè jo em vaig fixar molt quan Salma fa aquest 4-0, Salma Parayuelo. Evidentment, és temps afegit, tothom sap i tothom té clar que el Barça ja es proclamarà campió de la Champions, i m'hi vaig fixar molt en la polonesa perquè es va deixar caure sobre la gespa, es va posar a plorar, perquè, clar, hem de recordar d'on ve Eva Pallor, que ve de perdre 5 finals, les 5 finals que havia disputat les havia perdut. 3 contra el Lió, una contra el Barça i la de l'any passat contra l'Arsenal. I, clar, la dona, doncs, semblava que tenia una malastrugança amb aquesta competició, i les llàgrimes, l'emoció i tot allò va sortir quan Salma Parayuelo fa el 4-0, i per mi això és la imatge de la final d'ahir. Per mi, més enllà de què pugui passar amb Alexia i el seu futur, és la final i la Champions d'Eva Pallor.
3: És que no sé si hi ha gaire esportistes que hagin perdut 5 finals de la Champions per guanyar una final de la Champions.
0: A Ito era de la Copa d'Europa de bàsquet, no sé si van ser 5, no van ser, jo crec que van ser 3.
3: Però no va arribar a guanyar-la.
0: No van ser 4, van ser 4.
3: És que perdre'n 5 i per guanyar-ne una vol dir que com a mínim estàs 7 o 8 anys jugant finals de Champions, no? Sí. O estàs a la màxim nivell. Jo crec que deu ser un fet inèdit a l'esport. Jo, vaja, no, hauríem de rebuscar molt, eh?
0: Costa, tu què et va deixar la final?
5: més enllà del que ja han comentat la Sònia i el Marc, que han parlat del davant i del darrere, jo ja ho vaig comentar i al final de la TDG, que jo el femení el veig sovint, però gairebé sempre per la tele. I ahir en directe em va impressionar Patrick Guijarro. Sí, per mi a la primera part, que el Barça resisteix més que mana, Catacolla al marge, em sembla l'única jugadora que trobava solucions quan el Barça tenia poc oxigen, i després en el moment en què el Barça es desencadena també em sembla la jugadora clau, i ja entenc que els gols no porten la seva firma, però sento molt sovint dir que és una jugadora infravalorada per la gent que segueix a diari el femení, i ahir vaig pensar que per mi està en importància dins del Barça al nivell dels grans noms que es manté sovint.
0: Uri, Catacoll, algú li ha de donar el punt a favor?
6: No, va ser espectacular.
0: Va ser espectacular, eh?
6: Sí. Les competicions llargues com una lliga, al final el que mana és el joc, però en els 90 minuts, en una final així, les àrees són fonamentals, i la diferència va estar en les àrees. Tant Catacoll, com jo també et diria, els gols que va marcar el Barça són de definicions de primer
0: molt
6: nivell.
0: Molt bones.
6: Com la primera d'Eva Pallor, i els dos colpejos de Salva Parayoro, tant el xut de Llunyà com després el xut creuat, sí, que anava per sobre el camp al porter, em semblen uns gols de primeríssim nivell.
0: Uh-huh. El Barça arriba a les 4 Champions, el Lyon encara queda lluny, amb 8. Em sembla que, Sònia, que igual a l'Eintracht de Frankfurt,
1: en quatre
0: Champions,
1: sí.
0: En segona posició del rànquing històric, però més enllà del palmarès històric de les últimes dècades, entre les 6 finals consecutives, 7 en total, i les 4 Champions en 6 temporades, és difícil que algú negui que el Barça és el gran dominador del futbol europeu. Sònia, amb els canvis que es preveuen, Alexia, els que siguin, això es pot mantenir? El Barça pot mantenir la seva hegemonia a Europa els pròxims anys?
1: Jo crec que cada cop li costarà més, òbviament perquè això és esport i les generacions passen i les jugadores, el bloc de jugadores que han estat dominant Europa en aquests últims 6 anys, òbviament se't faran grans, més enllà de les que marxin, eh? I aleshores cal encertar amb les que tu et reforcis. El Lió l'any que ve serà un Lió encara més potent, perquè ja haurà tingut 2 anys de feina Jonathan Giraldez per construir el Lió que ell vol construir. Jo crec que ell, la idea que té d'un Lió que controla més el joc, ja la vam veure ahir, però encara segurament faran un pas més aquest estiu. El Chelsea, l'Arsenal, clar, reforçaran, entre d'altres, amb jugadores que ara són al Barça, per tant, encara seran millors equips. Jo crec que cada cop costarà, òbviament, més arribar a les finals, perquè tot s'iguala, i que el Barça s'ha trobat en aquests anys amb una anomalia històrica, que és que probablement tenia... Mira, l'entrenador del Madrid va dir fa un parell de mesos 10 de les 20 millors jugadores del món. Però és que l'11 inicial d'aquestes temporades potser tens 8 de les millors jugadores en cada posició. I aleshores això és molt difícil de mantenir. Ara que el Barça té planter, i a més si encerten els fitxatges, que això és el que haurem de veure, si pot o no fitxar, doncs com a mínim pot continuar aspirant cada any a la Champions.
3: Pot ser que la Masia sigui el centre de formació més potent al futbol femení del món, amb molta diferència,
1: segur.
3: Perquè
1: sí,
3: hem parlat molt de la Masia,
1: sí.
3: Com a masculí, però jo crec que la Masia femenina, bé, vosaltres, Sònia, ho coneixeu més, però on hi ha un centre de formació i desenvolupament de grans talents al futbol femení que no sigui a Can Barça, no?
6: Per molt que els equips tinguin pressupost per poder fitxar, el Barça B, el Barça C, les juvenils del Barça, hi ha jugadores que aguantaran aquest equip segur. O sigui, per molt que el Barça no pugui fitxar el que puguin fitxar el Lió en els equips anglesos, el Barça durant molts anys seguirà sent el millor equip d'Europa. És que no en tinc cap mena de dubte.
0: A veure, jo
1: tant com el millor equip d'Europa, jo crec que continuarà esperant la Champions, però evidentment van apareixent jugadors, i el Barça el que està fent bé i ja ha fet bé aquesta temporada és que jugadores de 17 anys d'altres països prometedores ja se les ha portat al seu planter. I a partir d'aquí, si evolucionen el que prometen, doncs continuaràs tenint. Però Eva Pallor és un fitxatge que et marca diferències, que és
6: total,
1: la millor davantera, i que tu vas anar i vaig pagar 500.000 euros per ella. Ara, per una jugadora del nivell Pallor al mercat, et demanarien 1,5 milions.
3: És que
1: aleshores aquí és el problema.
3: És que li passarà el mateix que el masculí, que on tindrà problemes serà amb el nou, perquè una formació d'un perfil futbolístic com és el Barça, on funciona molt més la passada que la rematada, jo crec que, vaja, vosaltres ho coneixeu més, però si tirem enrere, on ha tingut el poder és el mig camp, la gent de la casa.
1: És que, Ricard,
0: i la davantera, que era Clàudia Pina, no? L'han endarrerit, sí.
1: Però mires interiors, i tens raó, el Ricard, que d'interiors tu mires el planter i te'n sobren. És a dir, pots anar produint dos cada any que siguin de nivell top. Però, efectivament, després hi ha altres posicions que potser has d'anar a buscar fora, i aquí és on el Barça es trobarà en problemes, perquè el Chelsea ha fitxat ara una jugadora de 19 anys.
0: 1,5, no? Sí, ho va dir
1: 1,4, sí, del Haken, que és l'equip que, si no m'equivoco, ha guanyat com la segona competició que han creat aquest any. Mm-hmm. Però, clar, aquesta jugadora probablement serà suplent al Chelsea, perquè té 19 anys, i el Chelsea, bueno, ja ho veurem, no? Però no pot aspirar això, el Barça, i aquest és el problema que pot tenir.
0: A veure, Marc Andrés, Alexi ha fet alguna referència sobre el seu futur avui a la celebració amb la gent, amb l'afició?
4: No, i no serà per falta d'insistència, perquè com t'he dit a l'inici del programa, se li ha cantat en diverses ocasions Alexia, queda't, i a més, els mestres de cerimònies, l'Edgar Fornós i l'Andrea Ginés, que estaven avui sobre l'escenari, a l'Andrea Ginés concretament li ha dit: i l'any que ve a Varsovia què farem? I Alexia s'ho ha pensat una mica i ha dit: bé, l'únic que us puc prometre és que aquest equip competirà. Per tant, una resposta bastant genèrica, sí, bastant general, sense entrar a dir, per exemple, on tornarem, doncs hi tornarem a ser, no? Que hagués esvaït qualsevol tipus de dubte. Per tant, de moment, cap mena de missatge referenciar al futur, cosa que potser també vol dir que avui no és el dia de dir adéu.
0: Sònia, en principi ha de marxar, no?
1: Per mi seria una sorpresa que es quedés, i implicaria que en aquestes últimes hores, no sé si el president o les emocions que ella mateixa ha viscut la puguin fer canviar d'opinió, però a mi em fa la sensació que en els pròxims dies tindrem notícies i que serà un punt final que a vegades penso, em temo que serà un punt final, però també és, pot ser un marxar sent titular en una final de Champions i havent guanyat la Champions, potser és el millor final, saps? Que tenint en compte que l'any que ve també acabava contracte, doncs si ella ara pot triar un destí, per dir-ho així, més còmode, on també li puguem fer un contracte més llarg, i que el Barça no pot, perquè no li ha presentat, el Barça no ha presentat una oferta a Alexia de queda 3 anys més i arreglem-ho. Per això deia jo, si no hi ha hagut un moment de rauxa del president Laporta, doncs Alexia marxarà, i això sí, en principi no competirà contra el Barça l'any vinent, perquè si el destí, com s'ha explicat des del London City, no estan a Champions.
0: Papi també te marxarà, en principi, Pere Romeu ha de renovar, que acaba el seu contracte a l'entrenador. Gràcies, Marc Andrés, i bona feina.
4: Gràcies, que vagi bé.
0: De la festa al drama, tornem a Girona.

0: A vegades es torcen aquests camins. El Girona ha baixat a segona de manera segurament inesperada després de quatre temporades consecutives a primera amb classificació per jugar a la Champions inclòs en aquests quatre anys. Edu, hi ets encara, eh?
1: Sí, encara soc per aquí escoltant-vos.
0: A veure, per quan s'esperen les primeres decisions al voltant de Mitchell, de Quique Cárcel, de jugadors?
1: Jo crec que no hauria de passar de la setmana que ve.
0: En una setmana ja començar a saber qui serà l'entrenador. Tu creus que serà Mitchell? No se sap, eh?
1: No se sap. Fa tres setmanes Mitchell tenia ganes de continuar. El que passa és que aquest final convuls ho pot haver rebregat absolutament tot. I ara no sé ni si fins i tot des del club pensen que Mitchell pot ser el candidat segur per mantenir l'equip a segona divisió i mirar de pujar-lo, perquè ja ho he explicat, en parlàvem aquí també el tercer temps de la TDT, que a vegades no hi ha energia. Quique Cárcel va explicar algunes vegades que quan Francisco va fracassar en aquells dos, o no va pujar l'equip en aquells dos play-offs del 2020 i el 2021 contra l'Elx i el Rayo Vallecano, un cop va acabar es van mirar les cares, es van mirar els ulls i van veure que no hi havia energia, no hi havia il·lusió per continuar junts, i que aquesta il·lusió i aquesta energia li havia proporcionat Mitchell quan va venir el 2021. Ara, és veritat que ahir va ser un dia molt dur, Mitchell va dir que havia estat el pitjor moment de la seva trajectòria esportiva, Quique Cárcel va abandonar la llotja gairebé plorant, són dies molt i molt durs i s'han de donar aquest temps per veure si ho poden reconduir o no.
0: Ahir vam parlar Mitchell i el president del Figel i cap jugador. Avui ha parlat algú al Girona?
1: No, públicament no. Sí que hi han hagut reaccions dels jugadors a les xarxes socials. En algun cas, per exemple, d'Estuani o Arnau, que són dos dels capitans de la plantilla, ja en podem parlar perquè jo veig que Estuani gairebé parlava en passat.
0: Sí, ja marxarà.
1: Jo crec que s'acaba la seva trajectòria perquè farà 40 anys, se li acaba el contracte, tenia una clàusula per gols, si feia 7 gols quedava renovat automàticament, no ha arribat a 7 gols i per tant es queda sense contracte, però és que té el genoll fotut. Veurem què és el que acaba passant, però jo tinc més segur que Estuani plegarà que no pas que Mitchell marxarà.
0: I amb Quique Cárcel és una situació similar a Mitchell?
1: No, perquè Quique Cárcel té contracte fins a la temporada que ve.
0: O sigui, el no Girona segona divisió, el projecte per intentar recuperar la primera, també el dissenyarà Quique Cárcel.
1: En principi el dissenyarà Quique Cárcel amb els fitxatges, com a mínim, en aquest mercat d'estiu.
0: Uri, Ricard, vosaltres teniu molta relació amb el Girona, amb Quique Cárcel, amb Mitchell. Teniu informació diferent a la que ens explica l'Eduard Solà?
2: No, informació no.
0: Sensacions,
2: jo no estic gaire convençut de si no s'ha acabat un cicle a tots els nivells. O sigui, fins i tot et diria que ho vincularia una mica amb el que ha passat amb Guardiola i el City, i la sensació que a vegades el futbol s'alinea per tornar a començar a llocs que estan vinculats, i tinc la sensació que pot haver-se acabat un cicle, i per tant no descarto que tots aquests actors principals, per un motiu o un altre, no hi siguin la temporada que ve. Té raó l'Eduard, que en el cas del Quique li queda un any de contracte, però segurament el moment més dur de Quique Cárcel com a director esportiu va ser el descens amb Eusebio. Allà es va buidar i va reflexionar molt seriosament sobre el seu futur. Clar, un segon cop, i després de l'erosió de tants anys i de l'honestedat del personatge, doncs no m'atreveixo a dir res. És veritat que tenint un any de contracte i sabent que no passarà d'aquí, potser l'última feina que pot fer és reconstruir el projecte, posar els fonaments del nou cicle. Però clar, posar els fonaments a algú que no ha de donar continuïtat a tot això, no sé si tampoc és el millor camí per tothom. Jo tinc la sensació que amb el Quique Cárcel, jo ja ho entenc, que ha d'haver-hi caps de turc sempre, però que la gent ara mira molt a curt termini. Jo avui he sentit...
0: Mira, són 12 temporades, 6 de les quals a primera, 6 de les quals fent play-off a segona.
2: Sí, jo entenc que es mirant a curt termini és fàcil assenyalar-lo com a responsable.
0: Uri?
3: Sí, jo crec que també s'acaba un cicle. Jo crec que a nivell d'entrenador, de banqueta, a més normal és que la substitució sigui ara, i a nivell de direcció esportiva, jo crec que a nivell pràctic és que Quique Cárcel faci la nova plantilla, Quique Cárcel i la seva secretaria tècnica tenen molt trillada, tenen molt estudiada la segona divisió, perquè sempre han fet algun fitxa de la segona divisió, i per tant el més normal és que ells facin la plantilla, i el que no descarto és que a partir de setembre-octubre doncs el Girona pugui buscar un relleu i pugui passar com el que va passar a Manchester City, no? Que durant uns mesos van conviure a Chiquibir, Stani i Gubiana, doncs que també va ser el mateix a Girona, entre Quique Cárcel i el director esportiu que hagi d'agafar l'equip doncs, l'any que ve.
0: És interessant això. Incorporem l'Àlex Delmas en aquest moment del programa per la seva vinculació també amb el Girona. Àlex, bona nit.
4: Bona nit, què tal? Com esteu?
0: No te l'esperaves gaire el que ha passat amb el Girona, eh?
4: No me l'esperava gens, no. Suposo que com la majoria de gent. Per tant, sí, sorprès. I jo coincideixo molt amb el que han dit tant l'Uri com el Ricard, eh? Crec que les persones se les ha de mesurar per la seva trajectòria, no per la seva temporada, i a mi em sembla que totes dues que parlàvem, tant Quique com Mitchell, a mi em semblen dos personatges o dos persones, dos professionals espectaculars fent el que fan. Crec que en el cas de Mitchell, jo aquí sí coincideixo amb l'Uri, crec que el millor per ell i per al club seria segurament per desgast separar els camins, però en el cas de Quique és que no tinc dubte. Per mi no hi ha un director esportiu millor per al Girona ara mateix que Quique Cárcel.
0: Edu, gràcies i bona nit.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Delmas. Ara hi vindrà més gent, i també hi ha el Sergi Andreu. Ara parlarem del Barça, però abans...
5: It had been the huge honor to represent this club. Never, ever, always I thought, when I took 1,000 million decisions with 1,000 million mistakes, always, every decision I took, always I thought what is the best for this club. And always will be like that. I love you so much.
0: Guardiola s'ha acomiadat aquesta tarda d'aquesta manera del Manchester City, últim partit a l'Etihad, i la gent del City entregada a l'entrenador que els ha dut a l'èxit i a la glòria els últims 10 anys. Són 20 títols en 10 temporades, 6 Premiers i una Champions, entre altres títols, i molts intangibles que van més enllà dels trofeus. Per exemple, com a homenatge perpetu a Guardiola, la gent del City ha decidit que una de les tribunes de l'Etihad a partir d'ara es dirà Pep Guardiola. Uri, és així, eh?
3: Sí, tant, sí, ho van anunciar ahir.
0: Tu tens molta relació amb Pep Guardiola. Uri, com ha viscut ell aquests dies des de, crec que va ser dijous o divendres, que es va anunciar que plegava?
3: Home, amb moltes ganes, sobretot, de disfrutar el dia d'avui. Això és el que em va dir que vaig poder parlar amb ell, i jo crec que l'ha disfrutat moltíssim. Al final tenia ja Manchester tota la seva família, suposo que ho heu vist per la tele, que ja era el seu pare, sí, sí. Que l'ha recordat des de la gespa amb 94 anys, tenia molts dels seus millors amics, i jo crec que el dia d'avui l'ha frutat amb ganes de disfrutar-lo, i jo crec que l'ha disfrutat.
0: Sap què farà a partir d'ara, Uri?
3: Ell va dient a tothom que s'agafarà un any sabàtic, però és de sobres conegut que ja ha comentat públicament que hi vol agafar una selecció. I com ja he dit altres vegades, el mercat de seleccions es mourà molt aquest estiu, com passa sempre després d'una Eurocopa, com passa sempre després d'un Mundial, que totes les seleccions que fracassen o que no treuen els resultats esperats canvien de seleccionador. Sí que és veritat que ara, amb això, amb el tema aquest de la Nations League, ara tindrem unes finestres de seleccions que són de setembre, d'octubre, bueno, de setembre i de novembre, que són més dedicades a la Nations League, i després ja ve la fase que es fiqués per l'Eurocopa, que sí que li podia permetre doncs, potser descansar 3 o 4 mesos i al gener agafar una selecció.
0: O sigui, però el club no pot agafar més, no? Em sembla que per contracte no, ho tenia més, una mica vetat i tampoc ho voldria, no?
3: Jo crec que no hi havia cap mena de dubte que ell vol agafar una selecció i no seguir nivell de clubs, però des del moment que el Manchester City ha anunciat que serà ambaixador i que serà assessor del club, és impossible que agafi un altre equip si ha assumit aquesta responsabilitat d'assessor i d'ambaixador de Manchester City.
0: I d'aquí a 2 anys o 4 anys? Això no és vinculant de per vida, no? Entenc això del Manchester City?
3: Ma, és evident que si algun dia torna a agafar un club, aquest càrrec l'haurà de deixar, però jo crec que si agafa una selecció és per fer un cicle llarg, de fer una Eurocopa Mundial, o sigui, un cicle de 4 anys.
0: Mm-hmm. Allò d'Itàlia que vas comentar aquí una nit, què?
3: Home, hi ha eleccions a la Federació Italiana el dia 22 de juny. En principi hi havia un candidat, ara n'hi ha dos, i llavors s'ha de veure com acaben les eleccions i quina és la idea del nou president. Però que és evident que hi ha homes forts d'Itàlia, com Gianluigi Buffon, que era l'anterior director esportiu, que pot ser el nou, com Paolo Maldini, gent d'aquesta que voldria que el Pep anés cap allà. Ara falta veure si al final es concreta o no.
6: Home, Maldini ja va fer una trucada fa un temps, no?
3: Sí, el que passa és que Maldini també sona que pot agafar la direcció esportiva d'algun club. O sigui, no està clar, jo crec que fins a finals de juny que hi hagi les eleccions, però clar, jo també crec que Pep Guardiola també esperarà veient com va el Mundial. Perquè imagina't, ara m'invento, però imagina que Tuchel s'estrella amb Anglaterra.
6: Clar, ahir li agradaria.
2: Hi apareixen més opcions. Sí, no, el que és evident és que guanyi qui guanya Itàlia, la primera trucada que farà és a Guardiola, perquè si Itàlia ha de recuperar la il·lusió no té millor candidat. No crec que...
3: També hi ha una corrent en el món del periodisme italià que es parla molt de la tornada de Mancini.
7: Mira, el que asseguri és que Guardiola d'aquí a 8 dies estarà jugant al Legends de Golf que ja fa anys que organitzeu amb la Clàudia. Això no m'equivoco.
3: Això ha confirmat. 1 i 2 de juny. A l'Empordà Golf.
7: A l'Empordà Golf. I aquesta setmana, aquests dies a Mallorca, feu el pàdel.
3: Sí, demà i dimarts. De fet, ja em trobo aquí a Mallorca ja.
7: Ja ets a Mallorca. I qui guanyarà el pàdel?
3: Aviam, ara hi ha molta competència, i a més hi ha molts jugadors nous que t'estrenen, Javi Martínez, Nacho Monreal, Raúl García, que juguen molt i molt bé i que físicament estan a tope, vull dir que no et sé dir un favorit. Cada cop hi ha més nivell en el món de l'exfutbolista jugant a pàdel.
7: La setmana vinent faig fer la porra de Legends de Golf.
3: Vale, perfecte.
7: Ara sí, parlarem una mica del Barça.

0: El Barça va acabar la temporada amb derrota a Mestalla, 3-1 contra el València, derrota intranscendent, i gol de Lewandowski en el seu últim partit de Blaugrana. Són 120 gols en 4 temporades, mitjana de 30 gols per temporada. I Ricard, al laboratori de la TET, el Carles Domènech i el Marc Domènech han descobert dades molt interessants.
1: Sí, per exemple, que cada temporada ha tingut menys intervencions en el joc, no?
2: Sí.
1: Que és una cosa que sembla lògica, però que ha estat molt ben organitzada. 1.432 intervencions la primera, 1.209 la segona, 1.207 la tercera, que és la gran temporada de Lewandowski, i 753 intervencions.
2: Ha baixat molt, perquè també ha jugat molt menys,
1: sí.
2: També, no?
1: Sí, sí, però vaja, no et penses que ha jugat menys minuts, però de partits són 46 partits aquesta temporada, com la primera, 52 la bona, la tercera, i 49 la segona, és a dir, per minutatge sí, però per partits no. Això sí, intervencions ja has vist que hi ha un decreixement claríssim.
2: Gradual, sí, sí.
1: I una de les coses que més m'ha impactat és que de tant percent de rematades entre els tres pals...
0: Això són els xuts, del total de xuts que fa Lewandowski, els que van entre els tres pals.
1: Doncs la primera temporada 39%, la segona temporada 39%, aquesta temporada 39%, i la bona, 55%.
2: És molt coherent, eh? És molt coherent.
1: Ostres, és que
0: i això vol dir una cosa, eh?
1: Lewandowski.
3: Però 55 és molt bèstia, eh?
2: Sí, sí.
1: No, és que és la segona temporada d'aquesta Eurida, 42 gols, 55% de rematades. És que va fer 128 rematades i són 76 entre els tres pals.
2: Sí, sí. O sigui, això ja ho vam destacar des de la seva arribada, des del primer any, que tenia molta habilitat per, quan xutava, trobar porteria. I el percentatge d'encert també era força alt, però clar, és que quan ja ho diu, el tòpic més tòpic del futbol, per fer gol s'ha de xutar, i si pot xutar entre porteria, perquè xuta porteria, perquè si no serà difícil que facis gols.
1: Clar, és que el 40%, o sigui, per quadrar, eh?
2: Sí, sí.
1: El 40%... És que, vaja, o sigui, és que ho enfoca tot, és un jugador fora de categoria. O sigui,
0: I la rematada...
1: Aquests números amb l'edat que té, clar.
0: I la rematada de cap d'ahir que va al pal, aquesta no entra, perquè és entre els tres pals. El Carles Domènech al laboratori té el criteri que si va al pal és el pal, és una rematada al pal, no entre els tres pals. El Barça busca davanter, i la prioritat per a Hansi Flick, que seria un davanter de perfil una mica diferent a Lewandowski, busca un davanter que participi molt en el joc, de perfil combinatiu, i l'Àlex Dalmas aquesta nit té l'encàrrec de buscar aquest tipus de davanters. Àlex, tu estàs d'acord amb Hansi Flick, el que necessita el Barça la temporada vinent, en el futur, és un davanter més estil, què diré jo, Benzema, Cloyfer, que no pas estil Lewandowski o Holland? L'Àlex, ara no el tenim, ara el recuperem. Us volia preguntar una cosa. De 0 a 10, el debat sobre Lewandowski no el farem perquè ja l'heu fet aquests últims dies, però de 0 a 10 podríeu puntuar l'aportació de Lewandowski en aquestes 4 temporades al Barça, Uri?
3: 8.5.
0: 8.5. Sònia?
4: Clar, depèn de la temporada que em preguntis. La primera
0: 4.
4: I la tercera, doncs faré la mitjana, 8.
0: Un 8. Jordi?
5: 9.
0: 9. Ricard?
6: 9.
0: Un 9. Entre 8 i 9. L'Àlex Dalmas no el tenim encara, eh? No, i l'Andreu Cerarols el tenim?
7: I tant. Bona nit a tots.
0: Andreu, amb tu volíem parlar aquesta nit d'un davanter centre del Barça, Lewandowski, no jugarà al futbol al Mundial, aquest Mundial als Estats Units que comença d'aquí uns dies, perquè Polònia no està classificada, però hi ha un davanter centre del Barça que sí jugarà al Mundial. És l'egipci Hamza Abdelkarim, del juvenil. A veure, poques opcions tindrà en una selecció amb davanters com Salah i Marmoix, però Hamza serà al Mundial, i què ens pots dir aquest davanter?
7: Sí, Xavi, doncs en Hamza Abdelkarim és un 2008, és un juvenil de segon any, és un davanter amb una capacitat física molt bona, juga molt bé de cara, aguanta bé la pilota, descarrega. Bé, quan ha jugat amb el juvenil del Barça ho ha fet bé. Sí que és cert que es troba en un període d'adaptació, però és un delanter que s'ha de veure una mica l'evolució que té dins el club, i bé, com comentàvem, doncs tindrà l'oportunitat d'anar al Mundial amb el seu país.
0: Mm-hmm. Avui Hamza ha jugat amb el juvenil la final de la Copa de Campions amb el Barça juvenil. El Barça ha perdut la final 4-1 contra el Madrid, sobretot a partir de quedar-se amb 10 jugadors per una expulsió als primers minuts de la segona part. Fins a aquell moment el Barça guanyava 1-0, després amb inferioritat numèrica el Madrid ha estat superior i ha guanyat 4-1. Andreu, ahir Xavi Espar no va tenir el dia o la nit a Mestalla, va jugar la segona part i no li van sortir les coses. Tot i això, Xavi Espar serà segur un dels jugadors que faran la pretemporada amb el primer equip a partir de mitjans de juliol. Hansi Flick vol treballar amb molts joves aquest estiu. Tu tens al cap algun nom que pensis que pot sorprendre Hansi Flick, dels joves, del planter, del filial, del juvenil?
7: Sí, ja, jo crec que seguirà amb la tònica d'aquesta temporada, no? Toni, Guille, Cortés, Jofre Torrents, Tomi, que són més vistos per tots i sobretot pel Hansi. Sí que és cert que hi ha noms que a mi personalment de jugadors que m'agraden molt, joves, amb molta joventut, que un és Orian, que ja n'hem parlat en algun altre programa, i l'altre és Abrima Tunkara. Aquest jugador al Barça hi aposta molt. Són molt joves, estan encara en etapa juvenil. No sé si tindrà l'oportunitat d'anar a la pretemporada, però bé, a mi són dos perfils que m'agraden molt i esperem que tinguin una bona projecció dins el club.
0: A veure, en el juvenil que ha jugat avui la final de la Copa de Campions i juga el Quim Junyent, que és un interior de la mateixa generació que Lamine, que se n'ha parlat força d'ell, és un jugador molt talentós, però aquest marxa.
7: Sí, és juvenil d'últim any, ja va tenir aparició en pretemporades amb el primer equip. És un jugador que no ha acabat de donar el rendiment que s'esperava. Aquest any va començar molt bé, l'han baixat amb el juvenil, i ja és una cosa que se sap, que l'ha firmat l'Almeria per la temporada vinent. El jugador acaba contracte, perquè, com deia, està en etapa juvenil, i el jugador marxa lliure.
0: Mm-hmm. Quim Junyent, que marxa a l'Almeria, company de generació de Lamine i companyia. Àlex Almaset, ets per aquí ara, eh?
5: Sóc per aquí, sí.
0: A veure, tu estàs d'acord amb Hansi Flick que el que necessita el Barça de cara al futur és un davanter més combinat i no pas tan rematador? Mm-hmm.
5: Totalment. Jo crec que l'evolució del futbol va cap aquí, està anant cap aquí, i crec que és com millor s'està movent el Barça. De fet, jo crec que el nou ideal o el davanter ideal que ha de buscar l'equip ha de ser un jugador amb mobilitat, amb capacitat per atacar els espais, amb capacitat per pressionar en la primera línia, i també preparat per caure a banda, perquè no sabem el futur de Lamine Yamal. Així que tot això ens porta cap aquí, cap a un davanter mòbil i no un davanter referencial. Crec que el futbol, els atacs posicionals estàtics, ja s'estan perdent. Ara mateix és allò d'ocupar tots els espais, però sempre amb jugadors diferents.
0: Noms? Tens algun nom que et vingui al cap?
5: Sí, el meu preferit sabeu que era Hugo Ekitike, però ja està descartat per preu i per la lesió.
0: Sí, sí.
5: Per mi el primer de la llista és, sens dubte, Julián Álvarez. Si baixem un graó, João Pedro, que és l'alternativa que està mirant el Barça, a mi m'agrada, jo posaria João Pedro i Lautaro. I si baixem un graó més, jugadors ja molt assequibles de la Lliga, que el Barça no tindria problema en accedir, a mi m'agrada molt Mikel Tadze i Oyarzabal. Però el primer et poso Julián. Sí, el primer et poso Julián. I per què Julián? Perquè Julián té una cosa que m'agrada molt. Primer de tot, que reuneix totes aquestes característiques, i després que sempre apareix en els partits importants. Se li ha discutit molt la dosi golejadora, però aquesta última edició de Champions són 10 gols, l'anterior són 7 gols, fa un Mundial fantàstic, en els cara a cara davant dels grans sempre apareix. M'agrada.
0: Doncs està difícil, Àlex, què vols que et digui? Ara acabarem el programa amb l'Espanyol. Sergi, Andreu, tu saps per què sona aquesta cançó ara mateix al Club de la Mitjanit abans de parlar de l'Espanyol?
6: No.
0: Aquesta cançó és By the Rivers of Babylon, sí, de Boney M, i algunes aficions la versionen als camps de futbol, com ara la de l'Espanyol, i ahir aquesta versió creada per la grada Canito, que són els més radicals, els més animosos
6: la
0: també,
6: curva,
0: sí, la van cantar amb Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, a dalt de la bastida des d'on es dirigeix la grada Canito. La versió de la grada Canito diu: es un piloto fantástico aterrizaje divino, vamos Talibán, aviones al Nou Camp. Aviam, això és literal, no ens hem de prendre tan seriosament la vida, tampoc, però una altra sortida de lloc de Manolo González en un moment d'eufòria, que a vegades la, és desenfrenada.
6: Sí, la d'ahir potser li podem... Bé, no ho sé, no ho sé, eh? Però és un moment de molta eufòria. Bé, sí. a mi no, a mi em va semblar que s'excedia.
0: Agafant el micro, eh?
6: A mi em va semblar que s'excedia anant cap a la grada Canito, pujant allà, i és veritat que jo després, des de l'estadi, no vaig veure que agafava el micro, sí, ho he vist després a les xarxes. Sí, potser em fa un gra massa en aquesta actitud de Manolo, que a vegades no sap ben bé on està el límit, no?
0: Sí, sí, tenia poques opcions que donés l'entrevista al Club de la Mitjanit, jo crec que ara ja no queden, eh? Però vaja, ja ho assumim.
6: Em consta que Manolo González estan fent gestions perquè es quedi la temporada que ve.
0: Això et volia dir, quedarà o no?
6: Sobretot per poder fer l'entrevista al club.
0: No, això no és important, però es quedarà o no?
6: Ara, fora conyes, a l'Espanyol se'ls fa difícil a molts estaments a l'Espanyol pensar que l'any que ve no hi haurà Manolo.
0: Però ningú no ho ha assegurat.
6: No, tot això és el cap de Monchi. Sí, Monchi és qui ha de prendre la decisió. I pel que sabem, de moment aquesta decisió no està presa. I, per tant, veurem què acaba passant. Veient el que vam veure ahir, se'm fa difícil imaginar que Manolo no serà l'entrenador la temporada que ve. Però vaja, pot passar perfectament que Monchi tingui un nom al cap, o de l'as, o qui sigui, i que sigui la seva aposta. I també ho entendria.
0: Ja. Ho hem de deixar aquí. Gràcies al Sergi Andreu.
6: Vinga, no sé.
0: A l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas i l'Andreu Sararols, un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
8: Bona nit. Bona nit.

0: pregunta a Barcelona quan el sol es pon.
1: Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb HDHFMD, una versió de Mishima del tema de Bad Bunny, DTMF. I el record especial d'avui és per a l'Eduard Solà, el nostre Eduard Solà, que us ho heu de creure, ho passa molt malament amb el Girona, el pateix tant com el gaudeix a les transmissions al Solà, després alegria, eufòria, patapans i gintònics, però no sempre tot és el que sembla. Ara passa un altre mal moment per culpa, entre cometes, de l'equip que li ha fet passar els millors anys de la seva vida, com a mínim professional. El Girona ha baixat a segona, però Girona és una ciutat de primera, i l'Eduard Solà, concretament, més que de primera, és de Champions. Avui, Edu, falta un dia menys perquè cantis l'ascens. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públic aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí i fa un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports, aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Corunya ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar tres concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè després de l'atac al líder de Hamas no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Sempre faltaria al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació. Arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després alguna esportiva amb la ressaca alegre de la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una agora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns, què et sembla?
0: No et perdis per ser els matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant la Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé. Escolta, amb alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global, és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no, en tot cas.
3: Esperem que sí.
0: Esperem que sí, n'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, per arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. Cat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelíssimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure sí, Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris
3: i
0: nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
3: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ada ja m'està aixecant les celles, aquestes hores.
4: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
4: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions? Molts, eh? Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
4: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
4: Bueno, a veure, no passa res. Ja ho haurem viscut tot, eh?
5: Gairebé millor, eh? Que està als 83 treballant.
0: Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
4: Jo prefereixo marxar abans, tu. Marxo abans, jo plego.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino estava gravant això al mig del bosc?
4: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
4: No, no, ha quedat molt bé.
5: Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
4: No, no m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
4: M'ha agradat molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com igual, si estem al mig del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
4: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
4: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins veure no, el punt que... just on va caure i on va morir.
5: Jo és veu... que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, jo he de confessar, he de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
4: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
4: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet, allò.
0: És que...

0: hagut desgràcies.
1: Sí, sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. Un quart de sis del matí, dos minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
2: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: Apa,
2: una nova
0: Marta,
2: edició de RECU.
0: Molt bé. Desertora.
2: Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'ha enviat molts vídeos i he estat molt
1: no,
2: connectada.
1: No, això no val, eh?
0: Que no val. Això no val.
2: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho expliqueu, perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: A veure, Lara.
2: Més de plaquistes que mai i més oferta per als visitants. Aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplaquistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Mare meva, pobre caragols.
2: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Perdrix.
3: Els visitants que han vingut a l'aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
2: Sí. Pobrets, pobres.
0: Sí, clar.
2: Però
0: ara hi ha totes les closques allà, pobres.
2: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
2: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
2: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
2: Pues mira, que
0: perquè amb el que parlem aquí de l'aplec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
2: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls-hi als teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que ens convidin algun dia.
2: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta esprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torner, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
2: Carta dirigida
0: manuscrita.
2: A algú. Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
2: Aquí.
0: Ah, mira!
2: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
2: Aquí?
0: Oh,
2: d'amor, eh? Una carta d'amor. Ah, potser per Sant
0: Jordi. Jo no he dit res, no he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
2: No,
0: estic... Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
2: O que ens n'envien els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
2: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
2: Bueno, és que...
0: També falta que escriviu la meva vida en vers allà en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
2: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
2: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
2: Allò un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
2: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
5: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal, entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
0: Doncs normal, si sí, se't mor la mare, evidentment. No pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, amb aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable.
2: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que almenys en aparença és

0: molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
1: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del patx i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
2: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
1: Sí,
0: és que
1: sí.
0: ens agrada que la gent
1: estigui... Ens encantaria que s'odiessin, però no s'odien tu i nosaltres, vinga, que topi, no?
0: No, es porten bé. Ja està, no passa res, aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, bé, està bé, molt bé.
1: Està bé.
0: Avancem?
1: Sí, sí.
0: És que estàs aquí, que vols mal rotllo.
1: Sí. Tota la dària que es porta
0: així. És que, per favor, de veritat.
1: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 2:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio, malrotllera?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
1: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
3: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
4: Tot està en pau, no?
3: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: fet molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, a on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, oh, sí. La nostra bufadora d'aniversaris. Què bufaràs pelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Sí. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: Ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem als matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem en Alfonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
1: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
2: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
1: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
0: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
1: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
1: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, els curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
0: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
1: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Isidro Fàbrega n'és un dels integrants.
5: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
6: Què tal, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
7: Som-hi.
0: Compto ja les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees.
7: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
6: Altres temes. De portada, Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del País.
7: I el periòdico fa un exercici de... i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
0: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
7: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
6: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
7: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
6: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
7: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
6: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
7: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
6: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
7: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
6: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
7: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
6: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
7: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
8: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
0: A veus?
8: Ho veiem al País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
0: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
8: Correcte.
0: Caramba, sí. Nois, és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
8: Sí, sí.
0: T'està en Nova York a Barcelona.
8: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari del local...
0: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins...
0: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
8: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim-me al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, i insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
0: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
8: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores cada any rep milers de visitants, ho mostra el periòdico.
0: Uns arquitectes avançats.
8: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
0: Veus? Escolta'm.
8: Vinga.
0: Si és que...
8: Abans feien les coses bé.
0: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
6: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura a només de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna núvola, però serà al Pirineu.
0: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... Compte que comença a fotre calor, de veritat, eh?
9: Ha fotut el ventilador ja, eh?
0: Jo és que tinc aire corrent a casa. Obro una mica la finestreta i passa com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
9: Calor.
0: La Marta i jo som de calor, per tant, som
9: sí,
0: feliços
9: però...
0: de la vida.
9: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
0: No, però d'aquí un mes...
9: Estarem a l'aigua, en remull.
0: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta, aquestes hores, 4 minuts, arribem a 6:45, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
9: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant. Va venir a Barcelona,
0: no
9: teníem els Javis, sí.
0: Ah, no ho sabia.
9: Ningú no ha parlat.
0: No, ningú ha publicat res a xarxes.
9: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat. I volia recordar res, un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé. I quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
10: He came to my mind, you know, because it's like we're together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is very beautiful.
0: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
9: I tant, any complicat.
0: Que els Gavis han tingut ruptura, però que, malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
9: Això em sembla admirable.
0: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No tothom seria capaç, de seguir amb aquest ritme.
9: No, i que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb los chunguitos.
0: Carmen, la cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix després de festa. Escolta, però què passa amb los chunguitis?
9: Doncs los chunguitis, que els tenim aquesta nit a Rasmatàs, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns, el concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Rasmatàs.
0: Hi ha més coses, en aquest cas?
9: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
0: Caramba. No, deixem clar que no és una chunguita.
9: No és una chunguita.
0: Es queda clar, no?
9: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de los chunguitos...
0: Oh, no, pot ser de chunguitos i de música clàssica.
9: Sí, el que passa és que per ara no ens acaba de quadrar.
0: Ah, no, està clar.
9: Però, bueno, podeu comprar entrades si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els chunguitos a la sala Rasmatàs de Barcelona.
9: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
0: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
12: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison. El que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
13: Hola, bona nit.
12: Tu diràs.
13: Mira, doncs és que he vist un programa al Canal 33, cap allà a les 11.
14: Sí.
13: M'agraden moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
14: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
13: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
0: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses als puristes... De, oh, els sorolls i això, doncs... Aquests
0: abans i abans més, eh?
15: Aquests braçalets acompanyaven. També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, està segurament.
0: Bé. És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
0: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawa?
0: Home, per favor.
15: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
0: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar.
15: Oh,
0: perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Fred,
9: no
0: em sembla?
9: Has anat molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
9: No, vull dir que la broma...
0: És el sortir de tot el matí de Catalunya.
9: No, respecte,
15: no passa res.
9: No, però perquè tu, Maiol, normalment ets molt ràpid a vegades.
15: S'accepta les ofenses.
0: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són un anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
0: Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella.
9: Ara pillaré jo.
15: Amb el Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
0: 25 de maig.
15: Està, d'aquí 7 mesos, Nadal.
0: Hòstia, moment. És que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
15: A la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
9: A la taula del
15: Freddy. Com?
9: Sí, sí.
15: Això mateix, a la taula d'Alfredi ha pregut un barret de Pare Noel que Alfredi em diu, ja només veure'l ja fa calor.
0: Però quins jocs fa en Freddy al cap de setmana?
15: No. Alfredi desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
0: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
0: Haurem d'investigar entre suplement i el Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
0: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, afineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia Zapatero, una dada sobre expresidents. Zapatero, zapatillas.
0: Sí, molt bé, Maiol.
15: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
0: Hosti, jo sé el català.
15: Saps el català, sí?
0: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
0: Val.
9: Euros any.
0: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
0: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
9: 50,
0: molt.
9: 50.000 és més, no?
0: Sí, eh?
9: Jo dic
0: 100.000.
9: 100.000, em moro.
0: Menys. Mira la cara del Maiol.
9: 85.
0: Més, molt més.
9: Més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any. Són,
9: aviam,
15: 30.000 i 100.000 sí, i la mitjana...
9: Si fem una forquilla,
15: heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
0: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
15: No, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
9: Uau!
0: Lara, alguna cosa més a afegir?
15: La punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
0: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
9: Dit,
0: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners.
15: La indignació antipolítica de la negació, la concessió del populisme.
9: Ja.
15: No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
9: I serà culpa meva, ara.
15: Per gent com Lara García.
9: Sí, home.
0: Nois, relaxeu-vos una mica de te,
9: home.
0: Una mica d'estiraments, que
9: aquí,
0: encara
9: sí,
0: ens queden...
9: Aquí sí que no passo, eh?
0: No, tu trepitja, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
18: és un problema de primer,
9: no,
18: de filosofia,
9: no,
18: de lògica,
9: no,
18: de la
9: ja
18: unia. Que és,
9: no
18: que jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si oigues, que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
24: Em van passant coses.
23: Sí.
25: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
26: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
27: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
28: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
27: Sí, vaig dir que no el coneixia. Va quedar així.
29: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
30: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
31: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
30: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
31: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
30: I sabem celebrar els bons moments.
31: Pa-da-pam!
15: Uau!
30: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
31: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
30: La tarda dona molt de joc. Oh, oh, oh, oh.
1: Matiners.
2: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
3: ¿Ballena?
2: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
3: Los objetos que no dejan pasar la luz. La gafa de sol.
2: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
3: Inmigrante.
2: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
3: 12 y media.
2: ¿De dónde viene el azúcar?
4: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
2: ¿Quién pintó la Gioconda?
3: DiCaprio.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
9: em sembla fort.
0: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
9: Estem fatal.
0: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
5: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana. Paurant el vent, un crit valent. Samiara, tenim un nom alçat, tothom. Barça, Barça, Barça!
0: Ha quedat amplíssim, per cert.
9: És boníssim.
0: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
9: Quanta energia.
0: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 vinils d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
9: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
9: Sí.
0: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta, que a vegades amb la son que portem se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
6: Vaig conduint.
0: I cap on vas, exactament?
6: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
0: Molt bé.
6: Tenim una de Pollastres i la Camp de Contra i Cavall.
0: I avui entenc que et toca treballar, eh?
6: Sí, sí.
0: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
6: A les 4:30.
0: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
6: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
0: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
9: sí,
0: no pot
9: molta bona energia.
0: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
6: Pues 9:30, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues a 3:30, 4 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
6: Sí, ara veig que té 10 anys.
0: Sí.
6: I res.
0: Ah, val. Sí, que no, no sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
6: No, l'Àlex.
0: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
6: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè
0: sí?
6: Li han deixat a casa els avis.
0: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
6: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
6: Adéu,
0: Vanessa, adéu, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
7: Bon dia, bona hora.
0: No?
7: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
0: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
7: Però s'ha salvat.
9: Hi
7: ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
0: Sí?
7: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
9: Oh, molt bé.
7: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Oh!
7: I llavors...
9: necessitaven un gall.
7: Sí, necessitaven un gall.
0: Quin panorama!
7: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
0: Perfecte.
7: Una segona oportunitat.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara García, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
7: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
0: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
7: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
0: Ah. Jo estic molt bé. Jo estic molt bé.
7: Que ets tu? Digues que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
0: Tot bé.
7: Escolta, per cert, que tot flueixi igual. Doncs.
0: Deixa'm que digui adéu a la Marta García i a la Lara.
7: Adéu, Marta, adéu, Lara.
0: Marta Viana, Lara García, adéu.
9: Adéu.
0: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
7: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
7: Adéu, fins ara.
0: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
15: Molt bon dia, com estàs?
0: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
15: Sí. No sé d'on ha sortit.
0: Ja.
15: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
0: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
15: Sí, exacte.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, en Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada. Per tant, compte la carretera, perquè ahir a la tarda hi vam tenir un accident mortal. Un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores. La calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de l'Aufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquest els documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més allà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari. Dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
3: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament, també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
4: Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. En comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
0: Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà han decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al Matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11, Àgora Esportiva, després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
5: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
6: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans, vam enamorar Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada, què tal, Pol? Molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
8: La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
0: I a Brussel·les?
8: El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
8: L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb tempestes que estan deixant víctimes. Segons l'Agència Estatal de Notícies, ja consten 3 persones mortes i 17 més de desaparegudes arran de les pluges extremes que estan patint el districte de Yongchuan. Més de 160 persones han estat evacuades d'emergència.
9: Avui és dilluns 25 de maig, ens despertem amb 21 graus ja a la ciutat de Barcelona, 21 graus també a Sitges, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, o 10 graus a Puigcerdà. Avui serà un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu, amb 4 nuvolets al Pirineu sense més conseqüència i amb temperatures que s'enfilaran més o menys com les del cap de setmana. Valors per sobre els 30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent i al voltant d'uns 26-27 graus a la costa. Dimarts i dimecres encara mantindrem aquesta situació i sembla que dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
0: Gràcies, Eloi. Avui l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Medim, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Els informes de l'ODEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
11: Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
0: Madrid, a la Gil.
12: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
13: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
12: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
14: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
0: La hipòtesi principal, la hipòtesi amb la qual treballa l'UDEF, és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero. I a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
11: L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros el director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
0: Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
14: És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb mostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
0: Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals, el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals, pels quals en principi falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
10: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
15: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Orriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
10: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
15: Aquest pacte d'Esquerra es podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat el 2023 va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals, s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
11: Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
0: Més detalls, Pilar García.
16: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
17: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
16: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
14: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
0: Maite Curto.
18: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
19: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
18: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
11: La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
20: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
11: També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
21: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
22: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
11: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: Un quart de set, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
14: Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola. l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
0: Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
1: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
11: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
15: Hi ha la possibilitat que durant

0: míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
1: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
2: En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A 12:15 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
4: Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII, en aquell cas amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
2: Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
5: L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
2: Peralada, Núria Paraire.
6: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n i sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
7: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
6: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
8: Si hem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ocupien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ocupien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva, i va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem.
6: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem en conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jokovskis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona ha acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
9: Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtana contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
2: De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de 2 persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, la comarca de l'Anoia.
4: Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'Hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes 2 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
2: Recordem que, com deia només al principi, avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
10: Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
10: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
5: Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un

0: 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
1: Com que surt del normal, hi ha uns retards enormes. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista o una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
0: Els retards també afecten la concessió de subvencions.
2: I alerta la onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
3: L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat al 1944.
2: Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb la Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera, malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies, fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, molt bon dia.
0: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: La segona.

0: Avui concert de Los Chunguitos a la Sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu El Reencuentro 50+1, on que celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la tercera.

0: l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
1: Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
2: En un acte emocionant al Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa.
4: It had been a huge honor to represent...
5: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club i sempre serà així. Us estimo molt.
4: I love you so much.
1: És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City després de 10 anys, no 20.
2: 10 anys, sí. El Tottenham va salvar la categoria també in extremis a l'última jornada de la Premier i el Girona, que afronta un futur incert amb el descens de categoria, el paper que tindrà la propietat amb l'equip a segona divisió i la continuïtat de Mitchell són interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. El Depor, que torna a primera 8 anys després, el Saragossa baixa a primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions, avui a llista d'Espanya pel Mundial de Futbol, hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos, 92-85, i l'Atlètic Barceloneta guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: I avui parlarem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
6: Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a eldiario.es i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos, que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes. I que això és perquè són problemes socials i, com a tal, els hauríem d'afrontar, perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.

Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap, i a més és el primer videojoc des que Amazon ni més ni menys es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona. El videojoc va sobre un James Bond més jove, i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió.

0: titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
1: El PNV qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diria que seria irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
0: Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
3: I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
0: I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compra-venda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve, això que explica l'Agència Catalana de Notícies.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros, que pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
0: Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
1: Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, als Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
0: I el papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
3: A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitatis i, segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
0: Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'un 11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i, sobretot, d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
1: Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
6: A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant.
0: I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
7: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
8: Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees. Llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periódico. Campiones, diu Lara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, la festa de les campiones a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada. Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del país. I el periódico fa un exercici d'ici de ficció que hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 34 graus i a l'Ella el mar es manté amb 22 amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui temps molt estable amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin creix al Pirineu, avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavier Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè, de fet, a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic, podran salvar la desfeta.

0: Elias, amb què et despertes avui?
1: Bon dia, avui amb la música de la banda Phoenix i un dels seus grans èxits és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better. I és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Phoenix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mar. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
0: I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio, què ha passat?
1: A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
0: sí,
1: l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies els que ens seguiu, sí, que ens explica la història d'un gall al corral
0: gall,
1: que
0: l'ha
1: portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
2: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat.
3: Hi
2: ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí,
2: i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments. Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
2: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic a molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: I avui on són festes.
1: Vinga, va, avui és l'últim dia de festa major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14:44 arrossada popular i 48è concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular. A 7:45, concert de cloenda de festa major amb sabor de Gràcia. I a les 10 de la vespre, castell de focs de festa major amb cuaters dragons.
0: Cuaters dragons. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs la celebració del Barça femení després de guanyar la Champions.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei,
3: un dels moments destacats és aquest que sentim Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça i l'altre és aquest. És Kika Nazaret cantant La Perla de Rosalia a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la Plataforma per la Millora del Transport Públic de Viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
7: Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
6: La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes. Una mesura que la Plataforma critica.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en $95 després de setmanes per damunt del 100. Als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'alemany, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: He treballat amb en Nicolas Cage.
14: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
13: No.
15: D'una hòstia que li va
13: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
18: Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve, que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
19: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
18: Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez, que comença aquest dijous.
17: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
18: I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
17: Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
18: Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims 2 anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
17: Una altra dada que hem conegut les últimes hores, la compravenda d'edificis sencers de la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
18: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
20: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
18: Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
17: I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
18: Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
21: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
18: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
17: I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
18: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
17: Jo crec Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
18: El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
1: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
17: Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
18: Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
17: Mònica Mas.
2: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron explica en què consisteix.
22: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
18: Podrien haver-se d'esperar, però fins al 2038.
17: Torà, Joaquim Albalater.
23: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
24: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que, com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
23: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector Manel Sastre.
25: 20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acaba grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
26: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
27: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes, la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
25: Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I un apunt més. Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
18: Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials, que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
17: Deu minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vives.
28: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
29: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
28: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
0: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça, l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier, el Depor que torna a primera 8 anys després i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions, l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
17: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexio Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet al camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
17: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
17: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana, per tant encara arribarem a valors per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedarà en un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixen les tempestes al Pirineu.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
7: Fes t'entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
30: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Darrere d'espera i pam, pam, pam.
12: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3Cat.
32: Tot costa.
33: La temporada del 10.
34: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
1: Moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
2: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
14: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
15: Quarts de nou, obrirem l'aura amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
16: A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
19: A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
16: Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem Àgora Esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
17: Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
25: Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
20: Vamos a dedicar el show a la gent de la tia de Catalunya.
25: Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
20: ¿Dónde están los latinos de l'Hospitalet? Del Prat. Con ella... de Mollet, de Barberá, de Matolé, de Mataró.
21: Està fent el traçat del tren orbital, realment.
25: Sí.
22: Però alguna cosa en català, un discurset, una...
20: Lo he traducido, mi grito, a català.
25: Has traduït el
20: que
25: has
20: dit
25: en català.
20: Sí. Pues ahora en català diré... Como la vocal neutra.
25: Boníssim. Bueno,
20: antes decía
25: Sí.
20: Ahora voy a decir
25: Hosti,
20: la vocal neutra.
25: Però només a Catalunya. A partir de 11:15, més temes pendents.
17: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
22: Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia va ser portada de l'avantguàrdia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
17: I el segon, el Lluís Gavaldà.
23: Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombar, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia festiu a molts punts del país. Un dia amb sol i amb una temperatura molt semblant al cap de setmana, per tant, calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, el temps serà estable, solellat i càlid avui, demà i dimecres. A primera hora de la tarda, el termòmetre marcarà valors per sobre els 29 o 30 graus a gairebé tot l'interior i podrien arribar als 34 a Ponent. I a partir de dijous tornarem a tenir tempestes de tarda al Pirineu i encara pujarà més la temperatura a la resta.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Per tant, arrenca la setmana en festiu en diverses ciutats catalanes, sobretot de l'àrea metropolitana. Això vol dir operació tornada, això vol dir cues, això vol dir cotxes, per tant, molta prudència a la carretera, més que res perquè ja tenim un accident mortal en aquest principi de cap de setmana, en aquesta primera part del cap de setmana llarg, un accident ahir a l'A2 a Jorba, que va deixar dues persones mortes. Mentrestant, en el terreny politico-judicial comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaire bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després de 19 mesos d'investigació. Per tant, és més que probable que avui comencin a aparèixer més i més detalls.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: El PSOE s'escarrassa d'alguna manera a matisar aquesta investigació, ara sentia en Patxi López, però el cert és que els detalls de la investigació que hem sabut, per exemple, aquest cap de setmana, apunten a Zapatero com a líder i principal beneficiari d'aquesta suposada trama corrupta. Una trama, recordem, que volia aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada, van anar-hi 53 milions d'euros, però que també té ramificacions amb empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, al Temps d'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, abordarem aquesta situació i, sobretot, l'any que queda de legislatura. Recordeu que el govern espanyol insisteix una vegada i una altra que no pensa avançar les eleccions, però hi ha novetats de les últimes hores que poden ser simptomàtiques. Novetats, per exemple, amb el PNB.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Seria irresponsable seguir més enllà del 2026 amb aquesta falta de suports. Veurem com evoluciona això. Però és que les novetats que puguem saber aquesta setmana, del cas Zapatero, sumem-hi que dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. En fi, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim a Catalunya del personal tècnic sanitari, però dimecres en tornem a tenir a totes les escoles i instituts de Catalunya. Ja sabeu que s'han convocat diverses vagues, algunes territorials, la d'aquest dimecres és a tot Catalunya, sí, la conselleria i els sindicats abans no arriben a un acord. En principi s'han de veure demà. Hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Niubó explica que demà el govern aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Queda molt curt respecte al que havien demanat els docents, però veurem si això permet obrir una escletxa en aquestes negociacions que fa dies que s'allarguen. Mentrestant, sobre la guerra a l'Orient Mitjà, hem parlat moltes vegades aquest últim cap de setmana de si un acord entre els Estats Units i l'Iran estava al caure. Hi ha hagut moments que semblava que seria imminent. De moment no n'hi ha, no consta que hagi arribat, però el New York Times explica, citant fonts de Washington, que s'ha arribat a un primer acord sobre l'estret d'Hormuz i l'armament nuclear de Teheran. El que passa és que diu que aquest acord trigaria dies a rubricar-se perquè falta el vistiplau definitiu dels líders de les dues bandes.
5: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: Maybe today, deia. Potser avui tindrem novetats, ha dit fa pocs minuts el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A partir de les 11, mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns festiu per alguns, Àgora Esportiva amb un cap de setmana amb una cara i una creu.
6: La
0: cara.
6: Quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Aquesta és la cara, evidentment, la quarta Champions del Barça femení, amb la festa que ahir es va fer a la ciutat de Barcelona. La creu és al Girona.
7: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primer primera. L'any que ve ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí que deixa el club molt i molt tocat després de 4 temporades a primera i sobretot amb el record que l'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys a tornar a pujar. Avui repassarem tot plegat. També les eleccions al Madrid, que s'ha confirmat que es faran. També el comiat de Pep Guardiola. Ho repassarem, dèiem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Tot això avui que a Muntanyola, a Osona, el sol ha sortit a 6:45 i a Vilavella del Camp es pondrà quan passi 9:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, però abans... Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: S'aixeca.
10: El secret de sumari sobre la causa en què hi ha investigat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional entregarà a les parts el resultat de tota la investigació, cosa que amb tota probabilitat farà que surtin a la llum més detalls de la suposada trama corrupta.
11: Llegim a La Vanguardia que la causa hi consta l'abocament de mitja dotzena de telèfons, entre els quals hi ha el de l'amic i empresari que faria de mà dreta de Zapatero, Julio Martínez, o els dels directius de Plus Ultra.
12: Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha fet públic l'informe de la UDEF, és a dir, de la Policia Nacional, on s'hi assegura que hi ha prou indicis per afirmar que l'expresident del govern espanyol va cobrar comissions per exercir la seva influència o que cobrava aquests pagaments a través d'un entramat d'una quarantena d'empreses, incloent-hi la de les seves filles.
0: Ostres i xampany.
10: És una de les fotos de la causa que s'ha fet més viral en les últimes hores. Un dels empresaris implicats a la trama, Julio Martínez Sola, que no és el Julio Martínez amic de Zapatero, celebra el rescat de Plus Ultra amb una mariscada.
11: El dinar també hi era un dels directius de la companyia aèria que en un grup de WhatsApp feia broma sobre el cost de l'APA a càrrec de la suposada comissió. Va escriure textualment: tranquil, això surt de l'1%.
12: Les últimes hores també ha transcendit que s'investiga el pagament de fins a 1 milió d'euros de 2 germans veneçolans a empreses de l'entorn de Zapatero. Una de les sospites del jutge és que l'expresident espanyol també va influir en la compra de petroli veneçolà per part d'empreses xineses.
0: Més debilitat.
10: Si el govern espanyol ja ha tingut problemes al Congrés per tirar endavant la seva agenda legislativa, la cosa es podia complicar encara més per aquest cas Zapatero. El PNB ha estat l'últim soci de demanar un avançament electoral.
11: Avui una enquesta de l'Espanyol assegura que al voltant de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions i un 44% que suspengui de militància Zapatero.
0: Madrid, Alba Gil.
13: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
14: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
13: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torn dels acusats.
12: Arrenca la 8a setmana del judici de la trama Kitchen, que investiga l'operació d'Interior per investigar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran també a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Més mestres.
10: El govern aprovarà demà dimarts l'ampliació de les plantilles a les escoles, en concret 1.787 noves places entre docents, personal d'atenció educativa o personal d'administració. El pressupost, 93 milions d'euros. Esther Neubon, declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
15: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
11: És una mesura que el govern ja va posar sobre la taula de negociació de la setmana passada i que demà aprova coincidint amb una nova reunió amb els sindicats.
0: Fan vaga.
12: Després que els metges fessin la setmana passada l'onzena vaga des de l'octubre, avui en fan els tècnics sanitaris. Convocats per Comissions Obreres i la UGT, es concentraran esperaran davant dels principals hospitals de Catalunya.
10: A Barcelona serà a les 11 a la Vall d'Hebron. Els sindicats reclamen que es faci efectiva la reclassificació de personal que ha de permetre que els tècnics escalin de categoria.
0: Indefinida.
11: Les biblioteques de Barcelona comencen a partir de demà vaga cada dia després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona no hagin avançat.
0: Més detalls, Marta Vives.
9: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
16: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
9: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau
12: la compravenda de blocs d'edificis, és a dir, d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona. El 2025 van ser un 31% menys respecte a l'any anterior. Són dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge.
10: L'Ajuntament ho atribueix bàsicament a les mesures contra l'especulació. L'estudi també indica que sense el topall els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
0: Maite Curto.
17: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
18: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
17: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pot ser avui.
11: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times publica des d'ahir al vespre que els negociadors havien acordat la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia també el compromís d'entregar l'urani altament enriquit. N'acaba de parlar Marco Rubio.
12: El secretari d'Estat nord-americà assegura que el que hi ha sobre la taula és sòlid i que hi podria haver novetats en les pròximes hores. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar el preu del petroli als mercats asiàtics, que han obert en pujades.
0: Polèmica.
10: 2.000 persones es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vinguent Supiria és conseller de Seguretat.
19: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Superar una al·lèrgia.
11: Des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que 9 de cada 10 persones que tenen alguna intolerància alimentària poden acabar menjant l'aliment en qüestió si fan immunoteràpia oral. Això vol dir menjar a poc allò que dona al·lèrgia en un entorn controlat fins que el cos s'hi acostuma.
0: Mònica Mas.
20: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
21: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
20: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que sigui gratis.
12: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidru Fàbrega és un dels seus integrants.
22: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: El Senat.
10: Víctimes de l'accident d'Ademuz compareixen avui a la Cambra Alta en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a Espanya.
0: I torna.
23: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
11: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic, i s'espera que el gravi abans que s'acabi l'any.
12: Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. A casa nostra el tindrem el 9 de juliol als Jardins de Pedralbes, a Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
23: Caminaré a
1: pasado, mi amor.
0: I a un quart de vuit expliquem que també s'estrena.
10: Madame Butterfly al Palau de la Música, una de les òperes més aclamades de Giacomo Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions, l'última el 5 de setembre.

0: I al matí de Catalunya Ràdio, la informació esportiva. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Celebren
1: el títol de Champions del Barça. 10.000 persones acompanyen les blaugrana a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rafa Juste, president del club.
2: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana.
0: S'acomiada.
1: Després de 10 anys al City, Pep Guardiola.
3: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: I love you so much. El Depor, que torna a primera, el Como de Cesc Fàbregas es classifica per la Champions i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Madrid.
0: A partir de les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de tot això que deia el Robert, evidentment també per parlar del descens del Girona amb l'Eduard Solà. Avui, però, i en les últimes hores a Catalunya, ha nascut el Ton a un quart de dues de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha nascut en Ferran amb 4 quilos a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Gironella, 16 a Terrassa i 17 a Sant Joan d'Espí. I al trànsit, com tenim les carreteres en aquest dia festiu a Barcelona i Rodalia? Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora trànsit fluït a la majoria de carreteres. Sí que hi ha circulació una mica més densa a la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, però en general molta més tranquil·litat que un dilluns habitual.
5: 8 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes i pulseres al centre de Barcelona. Són 8 lladres multireincidents. També hi ha una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents.
7: Les detencions es van fer als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i els 8 detinguts acumulen

0: podia continuar la ruta pel seu propi peu.
1: No ha estat l'únic rescat a les comarques de Barcelona d'aquest diumenge.
2: A les 10 del matí els bombers ja havien intervingut en un rescat a Cabrils, al Maresme.
0: Concretament per la caiguda d'un ciclista mentre baixava per una pista forestal amb afectacions a l'esquena.
1: I al Garraf? El comitè unitari, format pels sindicats Comissions Obreres UGT i SPL, manté les mobilitzacions per la manca d'acords amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
2: Els representants sindicals asseguren que els avenços anunciats encara no s'han traduït en millores reals per la plantilla i reclamen, entre altres coses, un increment del fons social.
0: Sí que admeten millores en la valoració dels llocs de treball i dimensionadament l'estructura municipal. Els sindicats asseguren que mantenen la voluntat de diàleg i han convocat una mobilització demà, coincidint amb el ple de la corporació.
1: I el Bages confia que el pacte del govern amb Esquerra i Comuns faci realitat la millora de la línia de Renfe del Bages.
2: L'R4, una de les infraestructures clau, segons l'acord de pressupostos.
0: Cada cop agafa més força una divisió de la línia que actualment és de les més llargues de la xarxa de Rodalies i es torna a parlar exclusivament de l'R4 Nord, el tram que va de la capital del Bages fins a Barcelona.
2: De la seva banda, els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport.
1: I cultura, música. Avui, concert de Los Chunguitos a la Sala Arrasmetat de Barcelona. Ho fan al marc d'una gira única que es diu Reencuentro 50 más 1. El concert serà a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa i som amb el Calet, el nostre quiosque de confiança, que avui tampoc fa festa el Calet.
6: Mentre tu treballes, jo també, amic meu. Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors. Pues sí, avui em toca, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant.
0: Quan agafaràs vacances, Calet?
6: Vacances, pues sempre al mes d'agost, les tres primeres setmanes. M'aniré a Tunes a disfrutar de la platja i dels bons aliments.
0: Fantàstic, vinga, va, que ja queda menys. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros, llegim al periòdico. Les altres protagonistes són les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico, campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. A tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Altres temes de portada, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico es pregunta què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula, els nous lloguers costarien 160 euros més, sense límits de preu.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
8: 62.964, 62964, de la sèrie 7.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: I avui us volem explicar la guerra soterrada que s'amaga sota les eleccions al Real Madrid. Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia, ahir es van confirmar i enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
11: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no...
10: Aquest és Enrique Riquelme, 37 anys, nascut a Cox, Alacant, i fundador de Cox Energy, una empresa d'energies renovables fundada a Mèxic i que ha crescut exponencialment també a Espanya. El 2025 va facturar 1.140 milions d'euros, un 62% més que l'any anterior, i el gran públic prova a conèixer Enrique Riquelme per aquesta frase.

0: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sud-americana, ¿no?
1: Que va sorprendre pel racisme i la rancúnia indissimulada. I el motiu no és només que Riquelme és el primer en dues dècades que s'atreveix a qüestionar Florentino. El motiu real és que és aliat de l'enemic acèrrim del president del Real Madrid, Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola.
2: Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
1: Aquest senyor tan simpàtic que deia tontos els que pagaven la tarifa regulada. Fa un mes, Cox va anunciar la compra dels actius d'Iberdrola a Mèxic per 3.600 milions d'euros, una operació rodona perquè Iberdrola, amb males relacions amb el govern mexicà, volia sortir del país. La van signar Riquelme i David Mesonero, la persona clau per entendre tot l'entramat. Mesonero és director corporatiu d'Iberdrola, gendre de Sánchez Galán i amic de Riquelme. Per això Florentino hi veu en tot plegat la mà d'Iberdrola.
0: Que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad. Y que digan cómo lo financian y que digan si que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura.
1: D'aquí aquesta frase. Per tant, quan Florentino veu Riquelme, aquí veu és el seu arxienemic Ignacio Sánchez Galán.
3: I d'on ve aquesta guerra entre aquests dos?
1: Doncs mira, tot comença l'any 2006 quan les constructores volen diversificar el seu negoci i ACS, la de Florentino Pérez, arriba a controlar el 20% del capital d'Iberdrola. Amb això volia entrar al Consell d'Administració i aspirar a tenir el control total de la companyia. Sánchez Galán frena Florentino amb l'argument que ACS era competència perquè ja tenia negocis de renovables i el veta en qualsevol àmbit de decisió. El litigi acaba als tribunals, Florentino Pérez es ven totes les seves accions a Iberdrola i des d'aleshores els dos han viscut una guerra en molts capítols, també als tribunals, per exemple, el que va portar Florentino a denunciar Galán per fer servir Villarejo per perjudicar-lo, un cas que va acabar, per cert, arxivat perquè havia prescrit. La guerra fa 20 anys que dura, la pròxima batalla serà al Madrid, això sí, Riquelme ja ha vist el pa que s'hi dona. Cap banc espanyol li ha acreditat l'aval. Florentino és molt Florentino i no ho posarà fàcil.
0: Me tendrán que echar a tiros.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Divendres, l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent. I la resposta era agustins, amb o. Els pollets nats a l'agost són agustins, escrit amb o. I els pares agustins, amb u, viuen en convents. Avui dilluns comencem la setmana en to líric. La mena d'òpera que paga espelmes. De quatre lletres. La mena d'òpera que paga espelmes. Quatre lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I de la televisió, les declaracions de l'escriptor Juan del Val sobre Hisenda, Mariola.
6: Este cap de setmana, Juan del Val ha dit al programa La Roca, de La Sexta, que presenta Núria Roca, que Hisenda extorsiona. Ha posat en dubte, sense especificar res, els mètodes que utilitza l'agència tributària. I tot això barrejant, i sense explicar bé, les últimes notícies sobre Shakira i Hisenda, que refereixen, per cert, al 2011 i no a l'exercici posterior, on l'artista ja va reconèixer el seu dubte. La tele, una vegada més, intoxicant i malinformant.
3: I a la recomanació del dia, ja que estem a la Setmana Europea contra el Càncer, la Cristina Bordes ens aconsella Dying for Sex.
7: Ens demostra que una sèrie protagonitzada per una dona amb un càncer terminal pot tenir un gran sentit de l'humor, a més d'emocionar-nos profundament. Basada en un podcast autobiogràfic, segueix les aventures sexuals de la protagonista, que després del diagnòstic insalvable es proposa com a missió redescobrir el seu plaer i vitalitat. Un viatge dolorós, però també divertit i emotiu, amb interpretacions de pell de gallina. Teniu Dying for Sex a Disney+.
8: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Un parell de minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
10: Bon dia. La festa per la Champions, el Barça femení.
11: Som-hi ara! Tenim un home a tothom! Barça! Barça! Barça! Yeah!
10: Les jugadores i la junta directiva del Barça van celebrar ahir la tarda la quarta Champions que ha aconseguit l'equip davant de milers d'aficionats, una festa que va tenir alguns moments destacables, com per exemple els balls de Joan Laporta, l'himne a capella per part de Rafa Juste, o Quique Nazaret cantant una cançó sencera de Rosalía.
12: Sempre, todo tiempo, lo mismo en vestuario.
3: Home, Caroline Graham Hansen, bon dia i enhorabona. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la festa d'ahir,
12: Gràcies, i claro, son lo goro de conojuto per a la mostra de valor d'importante, sí. És per això que ha sido un gran celebració de todo nosotros.
3: Sí, gran celebració, això sí.
12: El Rafa Juste ha sido un poco raro porque cuando canta la himno de Barça no sabo si està enfadat o content.
10: Sí, va cantar com molt enfadat, Rafa Juste, no? Molt intens, tancant els punys, molt seriós.
12: Una mescla de Rafael, la cantanta, com Benito Mussolini, no?
3: Mussolini, no ho sé. Una mica Rafael, sí, eh? Sí.
12: Sí, i bueno, luego Quique canta com a Rosolito.
3: Sí, va fer bastant bé, eh? Molt bé, la Quique Nazaret.
12: Un poco largo, per mi, porque un estereado de la vegetación de un patapitata, sí? Sí,
3: ara no sabia què dir jo.
12: Però és un bon chica, un guanegal, i luego per aguanta ha sacat la bandera de Lewandowski.
10: La bandera de Lewandowski, quin és la...
12: Sí, con estrella, con estrella.
10: Ah, sí, va fer com Lewandowski, sí.
12: Sí, sí, si el gusto de hasta un garantideado per al bateroso de mi, sí, i és per això que te bateroso de...
10: Vale.
3: Dos quarts de vuit.

0: Avui dilluns està previst que s'aixequi el secret de sumari de la investigació que esquitxa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Això vol dir que el jutge que porta el cas entregarà a les parts tota la investigació i això farà que, de ben segur, sortiran més detalls de la suposada trama corrupta. Això no a la part judicial, a la part estrictament política. Avui a l'Àgora analitzarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diari Punt.es, si Pedro Sánchez realment pot esgotar l'any que li queda de legislatura. Un dels principals socis, el PNB, ja ha dit que segurament no.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: A l'Orient Mitjà, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, a les últimes hores ha sonat amb força la possibilitat que s'arribi a un acord de pau, tot i que el New York Times diu que podria trigar dies en confirmar-se. Aquí, a Catalunya, nova reunió demà entre Educació i els sindicats, abans que dimecres tinguem, si res no canvia, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts del país. A la trobada demà, per cert, la consellera Niubó hi arribarà amb un acord de govern sota el braç.
2: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Niubó explica que en total l'any que ve hi haurà prop de 1.800 docents més. I avui també és notícia a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge perquè les compravendes d'edificis sencers a Barcelona van caure l'any passat un 31%. L'Ajuntament ho atribueix a les mesures contra l'especulació. I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City. 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després. El Como de Cesc Fàbregas, que es classifica per la Champions, i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
0: I pel que fa al temps, venen dies de molta estabilitat. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui amb cel serè, tot arreu, dia tranquil, més o menys com el del cap de setmana, amb previsió d'algunes nuvolades que puguin créixer al Pirineu, però sense conseqüències, i les temperatures també es mantindran altes, per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent, un palet més frenades, això sí, a la costa. Demà i dimecres mantindrà la mateixa situació, potser dimecres ja amb algun ruixat de tarda al Pirineu, i sembla que aquests ruixats i tempestes aniran a més a partir de dijous, sempre al Pirineu, i amb unes temperatures que encara seran més altes al final de la setmana.
0: I avui és festiu a Barcelona i això altera, evidentment, els horaris del transport públic. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, avui hi ha diverses línies de Rodalies que presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços al matí, i la resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou, que circula amb una demora de mitja hora. També el tren de l'R16 que va de Tortosa a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat el servei es presta en autobús entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur a causa d'uns treballs que s'estan fent a la via.
0: I a les carreteres, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. A aquesta hora un accident manté tallada l'AP7 a Roda de Barà, sentit Tarragona. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres. Un altre accident afecta també l'AP7 de Montornès a Mollet, sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de retencions i densitat també a la C-17 a Parets, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, David Madí, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller. 8:15. Fem, com sempre, un cop d'ull a la premsa i comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció, Maior Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui diversos editorials parlen de Zapatero i d'aquests nous informes de la UDEF que hem conegut aquest cap de setmana.
8: Per exemple, el periòdico que assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
9: I en destaca una: si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
8: El Mundo titula l'editorial dient agonia institucional i eleccions. I assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
9: El diari considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
8: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
9: Afegeix que si les sospites descrites per la UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
8: El vicedirector de La Vanguardia, l'Enric Sierra, diu que calen reformes per per frenar la corrupció.
9: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
8: Canviant de tema, tant l'Ara com el País es fixen en Putin en el seu editorial.
9: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
8: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
9: Per la seva part, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
8: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I seguim el repàs a la premsa sabent què hi ha llegit avui el metge i investigador Salvador Massip.
7: Demà farà 100 anys del naixement de Miles Davis. Celebrem llegint l'article que Carlos Pérez Cruz publica al periòdic avui, on repassa algunes de les anècdotes que surten al llibre Sketches of Catalonia, que acaba de publicar el periodista i crític de jazz Pere Pons. Per exemple, ell explica que el 1967 Miles Davis havia de tocar per primer cop a Barcelona, va arribar, se'n va anar de compres, va anar al gimnàs i va desaparèixer. No seria fins 6 anys després que realment faria el seu primer concert a la ciutat. Tot un personatge. Llegiu l'article i llegiu el llibre. Que vagi bé.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
22: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de 8, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un telèfon que censura.
9: Sí, no deixa que vegis, per exemple, petons de persones del mateix sexe, però en canvi l'algoritme juga a favor de les vides de sants. Subem el País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes.
0: Està a Nova York, a Barcelona.
24: I és que ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica, diuen, recepta del bagel nord-americà que abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy. Llegim al web de BTV que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí i que se senten una mica orfes. Diu que el que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó.
0: Uns arquitectes avançats.
9: Els de la gran piràmide de Giza van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, del qual es fa ressò la Vanguardia. Després d'estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme a tota l'estructura que és capaç d'esmorteir les vibracions.
0: I quin és l'arbre més bonic d'Espanya?
24: Una alzina de 400 anys, on a sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. És el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 500 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com l'arbre més bonic fa 2 anys, a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho hem trobat al periòdico.
0: I la notícia per als amants dels pingüins.
9: Han descobert una nova espècie de pingüí a l'entrada. Antàrtida. Per primera vegada en un segle, els científics han analitzat el genoma complet de 64 exemplars de diverses colònies de l'Atlàntic Sud, l'Índic i l'Antàrtida. Doncs bé, segons veiem al diari japonès, la nova espècie viu a les illes Kerguelen, un arxipèlag remot de l'Índic.
0: I qui diu prou?
24: El sector dels cítrics, en concret el de la taronja, es planten davant del que consideren falsedats que retallen, diuen, el consum de suc. Llegim a les províncies que han pres la iniciativa per combatre el que, diuen, demonitzen el sucre natural de les taronges. Engegaran ara una campanya a les xarxes que porta per nom Presumo de mi zumo.
0: I a Catalunya us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara García.
1: La premsa internacional molt centrada en les negociacions a l'Iran, però amb poc optimisme d'un acord que resolgui tots els conflictes que l'enfronten els Estats Units. El New York Times avisa que per reobrir l'estret Trump ha hagut de deixar els temes importants per més tard. Presenta el possible acord com a transcendental, però les nuclears i els missils n'han quedat a part. O al Washington Post, el periodista David Ignatius creu que la rampa de sortida de Trump amb l'Iran és una aposta arriscada, però que no té cap altra opció. Ignatius diu que potser el president dels Estats Units podrà posar fi a la guerra, però serà difícil calibrar si el règim de Teheran es modernitzarà o continuarà sent conflictiu amb els nord-americans i israelians. I a Israel, precisament el Haaretz destaca com els líders del nord del país adverteixen dels perills de l'acord si no es parla de Hezbollah. A Europa, mentrestant, la notícia és que fa molta calor. El Guardian destaca en el dia de maig més calorós en 79 anys al Regne Unit, tot il·lustrat a la portada amb la foto d'un esquirol menjant-se un polo.
24: I avui a la premsa econòmica, Cinco Días explica que l'aposta pel vehicle elèctric impulsa les inversions de la Xina a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure el 2025 uns 1.500 milions d'euros. Diu que Brussel·les observa aquest moviment amb una barreja d'interès i de recel. Les fàbriques xineses poden accelerar l'electrificació europea i generar llocs de feina, però també poden ser una amenaça per la indústria local comunitària. Expansión titula Adeu al boom de les renovables. Un de cada dos projectes no sobreviu. Assegura que les renovables petites, fora de l'escut de grups com Iberdrola, Endesa o Naturgy, afronten un deteriorament històric de comptes. Ho atribueix a una saturació de projectes que fa que es devorin els uns als altres competint pels preus. Ho titlla textualment de canibalisme. I segons l'Economista, el 48% de les empreses espanyoles tenen dificultats per accedir al crèdit bancari. El diari es basa en un informe que diu que el 37% de les empreses catalanes pensen que les dificultats continuaran.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: Un Barça molt gran celebra Champions, Lliga, Copa i Supercopa, destaca el diari Esport. Barcelona enamorada d'un equip que continua fent història.

crit d'Alexia Queda't, el que més es va sentir, remarca La Vanguardia. Edurne Concejo diu que el nou Barça afronta moltes baixes i exigeix que Aitana Bonmatí i Patrick Guijarro liderin aquest nou Barça. Marta Corredera, el periòdico, afegeix que el triomf del Barça respon a un projecte institucional identitari i que no és un fet aïllat ni s'improvisa. Pel diari Ara, els quatre títols són la millor resposta a les crítiques que ha rebut l'equip. I mentre el Barça celebren...

0: Moltes nits llargues esperen a Girona. L'esportiva es pregunta què passa amb el desastre del descens. S'obre un procés de reflexió amb els dirigents assenyalats i el futur de Mitchell en entredit. L'Ara apunta que la massa social assenyala els dirigents com els culpables. La Vanguardia diu que s'obren dies de dol i de reflexió amb els danys que hi haurà d'equip amb menys diners i amb la sortida de jugadors. I si parlem de sortides, destaca la de Pep Guardiola, un Pep legendari pel Mundo Deportivo i la Vanguardia, un geni pel Periódico.
1: I a la premsa del cor, la princesa Leonor Pineda.
2: La princesa Leonor està a punt d'acabar la seva formació militar a Múrcia, on posarà la cirereta acadèmica fent un curs de paracaigudisme. O sigui que després d'aprendre a pilotar avions, ara també s'atreveix a saltar-ne. No té aturador, és el Tom Cruise de la monarquia. De fet, això la diferenciaria del seu pare i del seu avi, que no van fer aquest tipus d'entrenament durant la seva etapa militar. Tot a punt perquè el mes de setembre s'incorpori a la Universitat Carlos III, on serà la gran de la classe. Tant de bo seguir al darrere de tot, llenci pilotetes de paper amb olis Vic i enganxi xiclets a sota la taula.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy. Home. Segurament el recordareu pel seu fantàstic paper a Peaky Blinders.
1: I Oppenheimer.
3: I Oppenheimer, sí senyor.
1: Quants, 43.
3: Quants? Doncs mira, una miqueta més, perquè sí. Avui en arriba els 50 anys.
1: 50, vinga.
3: I també un altre megaactor conegudíssim, Mac Meyers, el famós Austin Powers.
1: Home, Austin Powers, que és més gran. 60?
3: 63.
1: Ei, vinga, va, Sant Toral.
3: Sant Toral avui és Santa Maria Magdalena de Pazzi. Es va fer coneguda per diverses experiències místiques que només s'interrompien per l'assistència a les hores de l'ofici diví o l'Eucaristia. Aquestes experiències eren recollides per les monges que transcrivien les paraules que Magdalena dictava quan era transportada en un estat alterat de consciència. En morir va començar a atribuir-li miracles i guaricions. A Catalunya hi ha 2.438 persones que es diuen Maria Magdalena.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 25 de maig de 2016, Oriol Junqueras viu el seu primer gran dia com a vicepresident econòmic del govern Puigdemont. Ha presentat els pressupostos del 2016 que ell mateix qualifica com els més rigorosos de la història i haurà de buscar, això sí, el suport de la CUP perquè siguin aprovats al Parlament. I ara fa 10 anys, tercera nit seguida d'incidents al barri de Gràcia de Barcelona pel desallotjament del Banc Ocupat, una antiga oficina de Catalunya Caixa reconvertida en espai assembleari. Contenidors cremant, vidres trencats i lesions a 20 Mossos i 67 manifestants. Albert Batlle, aleshores director general dels Mossos, en feia responsable una minoria brutal i descontrolada. Acabo, atenció, amb dos fitxatges d'entrenadors aquell maig de 2016. Pep Guardiola fitxa pel Manchester City. I al Manchester United hi arriba José Mourinho. El duel de la Lliga es repetirà a la Premier.
1: Avui és 25 de maig de 2026, dia 145 del calendari. Falten 27 dies per l'estiu, 30 per Sant Joan i 10 pel Primavera Sound. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Un panorama que hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
7: El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots.
8: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
9: There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and about an Iranian nuclear weapon.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda?
11: Hay que construir viviendas públicas protegidas desde ya.
12: Han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren tornin a ser gratuïts.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Anticipades.
13: Participi plural del verb anticipar, fer executar abans del temps degut o normal. I en aquest cas parlem d'eleccions abans del termini degut perquè creix la pressió al PSOE perquè avanci eleccions. És a dir, que les convoqui abans del termini l'any que ve quan es compliran els 4 anys que marca el cicle electoral.
1: Encíclica.
13: Lletra del Papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina o de comportament. Avui el Papa fixarà posició sobre la intel·ligència artificial en l'encíclica Magnífica Humanitas que presentarà ell mateix acompanyat del fundador d'Antròpic.
1: Carícia.
13: Demostració d'afecte d'amor que es fa tocant suaument algú amb la mà. La polèmica política del cap de setmana és la paraula castellana arrumacos, que David Cid dels Comuns va dir a Sílvia Orriols. Concretament va dir que es feia arrumacos en Vox. Arrumaco en castellà és una demostració d'afecte feta amb gestos o maneres. És a dir, que no implica contacte físic, com sí que implicaria carícia. Per parlar d'aquestes mostres d'afecte no hi ha un sinònim exacte, però podríem fer servir manyagaria, muixaina o magarrufa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Lara García. 149.
7: Són les compravendes d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona el 2025, un 31% menys que l'any anterior. Són dades d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge que també indica que els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros si no hi hagués el topall de lloguers.
1: 47.000.
7: Són les persones que ha atès l'Ajuntament de Barcelona des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització. A mitjans d'abril s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament.
1: 90%.
7: 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Això significa que superar una al·lèrgia alimentària és possible.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, veig un edifici totalment en runes, només hi queda l'esquelet de formigó i en algun punt, de fet, ni això. Al terra, al carrer, s'acumula la runa. Els elements metàl·lics que suposadament formaven part de la maçana, de la façana, també són a terra. Els cotxes aparcats també apareixen absolutament calcinats.
5: Un edifici del qual, per cert, encara hi surt una intensa columna de fum. És a la capital d'Ucraïna, Kiev, que va patir diumenge un dels atacs russos més durs des de que fa 4 anys va començar la guerra amb Rússia. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre Kiev. Les estacions de metro es van omplir de gent. Aquesta vegada algunes cròniques expliquen que hi van baixar fins i tot els més reticents a refugiar-se.
1: A la segona, veiem un parc gran amb un estany i ben al costat de l'aigua, desenes de persones amb banyador o roba interior, estirats, asseguts sobre la gespa, literalment com si estiguessin en una platja.
5: Però no és cap platja, és Parliament Hill, al nord de Londres, en plena onada de calor. Ahir a la capital britànica van arribar als 30 graus i mig, una temperatura totalment inusual en un mes de maig. I el pitjor encara no ha arribat, però avui dilluns es podria arribar als 33 o 34 graus a Londres.
1: I a la tercera imatge del dia veiem l'equip del Barça femení de futbol, les jugadores, la majoria amb ulleres de sol, dalt d'un escenari on hi posen lletres ben grans, campiones. Algunes aplaudeixen, algunes ballen, i al davant, quatre copes. La Copa d'Europa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
5: Festa grossa hi ha a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb 10.000 persones, 24 hores després de guanyar la quarta Champions a Oslo. La Porta en estat pur, Rafa Juste cantant l'himne, o Quica Natzaret, primer cantant el Perla de Rosalia, o després onejant una estelada, són algunes de les imatges que s'han fet virals d'aquesta celebració.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carret de conduir i acaba a la presó. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica el cas d'un home que volia ajudar la seva mare a treure's el carnet de conduir després que la mare ho intentés 3 vegades sense èxit. Davant d'aquesta situació, l'home va intuir que la seva mare no aconseguiria mai aprovar l'examen i va decidir fer-se passar per ella. Es va vestir com ella, es va posar perruca, es va pintar els llavis, les ungles i la cara i es va presentar a l'examen pràctic de conduir. L'examinadora va veure alguna cosa estranya que no li quadrava. La suposada dona estava molt nerviosa i havia arribat 2 hores tard a la cita de l'examen. Tot i així, l'examinadora va fer com si res, va començar a fer-li l'examen, però abans havia avisat discretament una altra persona perquè cridés la policia. Quan va acabar l'examen, la policia els esperava. L'home disfressat de la seva mare va intentar fugir, però finalment el van enxampar.
1: I això és real o és fals?
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
14: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó, és una notícia real. Ha passat al Brasil. L'home detingut té 43 anys. L'acusen de falsedat i frau i segurament haurà de pagar una multa pel que ha fet. El millor de tot, diu la notícia, és que la mare no ho sabia.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
19: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
20: Tots els marroquins roben,
21: ens treuen treballs.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental
25: és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Parassi, marimatge.
29: Si estic solo.
30: Como no.
31: Terroristes.
32: Té a menjar plàtans.
33: Tot això és odi. Aturem-lo.
34: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Catalunya
1: Ràdio. Ara mateix falten 6 minuts per les 8. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez,
35: que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. El PNB qüestiona que es pugui esgotar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Quan falta un any per les eleccions municipals, es multipliquen les obres en carrers i a pobles i ciutats.
36: La Cambra de Contractistes d'Obres calcula que fins al 70% de treball s'acumula durant els dos darrers anys de mandat.
1: Ho hem sabut a matinada. La compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar el 2025, en concret un 31% respecte a l'any anterior.
35: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: I aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals. Això de cara al curs que ve, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
36: Entre 200, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. Pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
35: Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, als Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per obrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data.
1: Lleó 14 publicarà la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
36: Serà 11:45, que es farà públic aquest document que gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps d'intel·ligència artificial.
1: I les biblioteques de Barcelona comencen demà vaga indefinida.
35: Montse Serres, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
38: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
35: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
39: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un temps molt estable. Avui farà sol a tot arreu, amb una temperatura que tornarà a superar els 30 graus a gairebé tot l'interior de Catalunya i podria arribar als 34 a les comarques de Ponent. Demà i dimecres el temps continuarà sent molt estable, sense canvis, i sembla que a partir de dijous farà més calor i amb més inestabilitat. Això sí, a les 8 ho ampliem.
39: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim reoberta la circulació a la P7 a Roda de Barà, Clàudia Serra.
40: Sí, recordem que la via estava tallada sentit Tarragona degut a un accident. Ara ja s'ha reobert, però només se circula per un carril i això fa que es mantinguin les retencions d'uns 4 quilòmetres. Segueix la densitat també a la P7, a Mollet del Vallès. En aquest punt encara hi ha un carril tallat també per un accident.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
41: La professora que em va marcar més va ser na Bàrbara, la meva tutora a 6 d'EGB.
4: Llucia Ramis, escriptora.
41: Ella entenia molt bé les nostres rareses preadolescents i sabia com tractar-nos, detectava perfectament el que ens passava i ens acompanyava sense atabalar. Ens animava a ser com érem, sense impostures i sense por, i un dia va arribar amb els cabells pintats de color taronja i ens va donar permís perquè ens esbotzassin de riure durant una estona, perquè ella no havia parat de fer-ho en veure el resultat. O sigui que ens va ensenyar a riure'ns de nosaltres mateixos sense que això implicàs perdre'ns el respecte.
7: Els
0: embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Ai... Què?
2: És que,
1: no
2: és que estava llegint aquí que anem a trucar la Maite aquest matí.
1: La Maite?
2: Sí, però no sabem quants anys fa. Per tant, vaja, jo el que faré serà directament preguntar-li.
1: Em sembla molt bé. Clar, truquem a la Maite.
2: No és el mateix fer-ne 14 que...
1: O fa anys avui, no, dissabte. Veig,
2: dissabte,
1: no?
2: Dissabte, dissabte, anys. Dissabte va fer anys. No sabem si està de ressaca o no, però en tot cas, depèn de l'edat que tingui.
1: Directament relacionat, sí. Directament proporcional.
2: La ressaca és directament proporcional a l'edat que tens.
1: Absolutament.
2: A veure si tenim sort aquest matí i si no està de ressaca. El cap de setmana... s'agafa el telèfon.
1: Pobre, ara l'estem aquí.
2: Ara, pobra Maite, dirà...
1: Ara dirà, escolta, jo no. vaig fer bondat.
2: Si no sé si és o no hi és. No hi és, eh?
1: No.
2: Doncs mira, fem una cosa. Maite, no sabem quants anys fas. Per la cançó que tocarà ara mateix Manu Guix gravada, més o menys deu ser de la nostra quinta. Sí, un dia de tornar a la música de Sau.
1: Home!

0: Molt bon dia a tothom. En un dilluns festiu a diversos punts de Catalunya, i això és sinònim de trànsit, sinònim d'operació tornada, sinònim de cues i sinònim de petició de prudència, perquè hem tingut un cap de setmana no especialment positiu. Ahir mateix teníem un accident mortal a l'A2 a Jorba amb dues víctimes mortals. Ja sabeu que Trànsit sempre avisa que en aquests desplaçaments més aviat curts és quan s'ha de reforçar la prudència, perquè és quan tendim a baixar més la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si ens escolteu des de fora de casa i avui teniu previst tornar-hi. Aquesta és una de les notícies del dia, evidentment, aquesta operació tornada. L'altra és la calor. Ara ho comentàvem, al Regne Unit, avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, estan tenint temperatures de rècord. De fet, ara fa uns dies que el principal organisme de supervisió del canvi climàtic del Regne Unit recomanava un pla per instal·lar aires acondicionats a escoles i hospitals del país, del Regne Unit, en els pròxims 10 a 25 anys. Recordem que és un país on no està especialment atès l'ús de l'aire condicionat. Tot això amb unes altes temperatures que ja són la norma i que aquí es comencen a notar, eh? Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, sí. De fet, encara mantindrem unes temperatures molt semblants a les del cap de setmana, avui, demà i dimecres. Això vol dir xifres per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior i 34 graus, les més altes segurament, a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre. Llavors, el temps serà assolellat, de moment, aquests 3 dies, sense pràcticament incidències, com alguna núvola del Pirineu, potser a partir de demà algun banc de boira prop de la costa sud, i sembla que a partir de dijous hi haurà més tempestes de tarda.
0: A partir de dijous, eh? Tindrem alguna tempesta de tarda.
1: Sí, i a més, a partir de llavors encara pujarà més la temperatura.
0: Ah, anava a dir això. Quan hi ha tempestes de tarda, és que ens hem de preparar per calor.
1: Sí, senyor.
0: Eloi, mil gràcies. Cuida't molt.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: 8:02. Festiu, però la notícia continua sent la mateixa, la d'aquests últims dies. Cas Zapatero, cas de l'expresident espanyol, que ja sabeu que investiga si José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar o no comissions irregulars, comissions il·legals, a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions d'euros. Això és el que s'està investigant. Si Zapatero va cobrar o no comissions il·legals a canvi d'aconseguir aquesta ajuda a una aerolínia per qui es va donar un valor estratègic que després es va posar en dubte. Com sempre que passa en aquestes coses, com sempre que passa en aquestes notícies, el cas es mou en dos grans àmbits. Un, el pròpiament judicial, és a dir, les investigacions, els indicis, els informes policials. I dos, el polític, amb els seus possibles efectes, en aquest cas, en la governabilitat espanyola. Comencem per aquest últim.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López. D'aquesta manera, el PSOE intenta rebaixar o, com a mínim, matisar el cas, però, de moment, la veritat és que amb poc èxit. Avui hi ha una enquesta de l'Espanyol que assegura que prop de la meitat de votants socialistes, volen que Pedro Sánchez avanci eleccions, la meitat. I un 44% també de votants socialistes, segons aquest sondeig de l'Espanyol, volen que se suspengui de militància ja José Luis Rodríguez Zapatero. En fi, anem a Madrid. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Avui veurem a Pedro Sánchez. El president espanyol participa en un acte per presentar el Pla Social pel Clima. També sentirem què diu el soci, també sentirem què diu Sumar, i això, Tània, després que el PNB hagi estat dels primers en alçar la veu, i és molt simptomàtic, per dir que seguir, segons com, pot ser irresponsable.
3: Sí, és significatiu perquè, a més, el PP fa temps que fa ullets als nacionalistes bascos perquè l'ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura, un moviment que Feijó ha tornat a agitar aquests últims dies a l'espera, però, de tenir prou vots. El PNB no es canvia de bàndol, almenys encara, però l'advertència és clara. Aitor Esteban.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: La resta de socis estan molt incòmodes, especialment Sumar, que comparteix govern a la Moncloa, que manté la mateixa línia vermella. Si algú de l'actual PSOE s'ha enriquit o ha fet el partit, això seria el final. Avui a La Vanguardia, Arnaldo Otegi de Bildu demana prudència i diu que el cas s'ha de tenir també present el context i el factor dels Estats Units. El PSOE aguanta en la respiració a l'espera del que els coneguin aquests dies, però Sánchez ha marcat el camí, tot el suport a Zapatero, i és el que estem veient almenys en públic.
0: Ara la Tània deia, a l'espera del el que puguem saber en altres dies, perquè en els pròxims dies, vaja, perquè si això passa en el terreny polític, en el judicial, avui mateix el jutge de l'Audiència Nacional entrega a les parts el resultat de tota la investigació. Això què farà? Doncs que surtin més detalls, segur, més detalls d'aquesta suposada trama. De fet, aquest cap de setmana ja hem vist aquest informe de l'UDEF on s'assegura que hi ha prou indicis, segons la Policia Nacional, per indicar que l'expresident Zapatero sí va cobrar comissions a través d'un entramat d'empreses, Tània, incloent-hi la companyia de les seves filles.
3: Sí, perquè han estat 19 mesos d'investigacions. Entre els informes que veurem hi haurà també l'anàlisi de telèfons de l'amic de Zapatero, dels propietaris de Plus Ultra. Per tant, aportaran llum sobre el paper de l'expresident. L'UDEF, de moment, considera que ell era el cervell a l'ombra, que va fer servir la seva agenda per fer caixa i facturar a través d'altres empreses, especialment la de Julio Martínez Martínez, el que defineixen com el banc del jefe, en referència a Zapatero, i que canalitzaria els pagaments que finalment rebia l'expresident i les seves filles. Com, per exemple, el de l'1% del rescat de Plus Ultra, més de 500.000 d'euros. A l'informe que hem vist aquest cap de setmana hi ha una fotografia de Martínez brindant amb xampany i ostres i fent broma sobre que costava molt aquest àpat, però que aniria a càrrec de la suposada comissió. La policia ha detectat que l'expresident ha ingressat 2,6 milions d'euros en els seus comptes. Atenció, en 5 anys, 176 transferències són de societats investigades a la causa.
0: Tània Tàpia, moltíssimes gràcies. Parlem després. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Insistim que tenim aquestes dues dimensions, la judicial, amb aquestes novetats que deia la Tània, i després la part política, amb aquesta incomoditat que també deia la Tània, que tenia, per exemple, sumar soci de govern. I aquestes paraules, insistim, que són molt simptomàtiques, coneixent com funciona el Partit Nacionalista Basc, que ja parli de possible imprudència per allargar la legislatura. Per acabar de rematar tot això, tenim l'altra agenda judicial, perquè dijous d'aquesta setmana, dijous, arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. I això, evidentment, tampoc afavoreix els interessos del govern espanyol de buscar una certa rellevància mediàtica al marge dels tribunals. De moment, avui, també tenim altres, diguem-ne, punts importants als tribunals. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: I en aquest cas afecten el Partit Popular perquè avui arrenca la 8a setmana ja del judici de la trama Kitchen.
5: Sobre aquella operació d'interior per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran ja a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Sobre tot això, sobre tot el que està afectant ara mateix el govern espanyol, sobre aquesta doble dimensió del cas Zapatero, la política i la judicial, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos.
6: La Moncloa intenta transmetre calma després de l'informe de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, però l'impacte al PSOE és molt profund. Pedro Sánchez manté l'objectiu d'esgotar els 4 anys de govern fins al 27 perquè confia que els socis continuaran donant suport. Però aquest diumenge ha arribat un avís molt important. El president del PNB, Aitor Esteban, ha advertit que seria irresponsable allargar la legislatura més enllà del 26. La sensació d'asfíxia i de final de cicle al PSOE és cada vegada més gran.
0: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos. Avui continuarem analitzant tot plegat a l'Àgora, molt especialment sobre aquesta asfíxia que ara deia la Pilar, i sobretot si Pedro Sánchez podrà acabar l'any que queda de legislatura. Ell insisteix que sí, i que no té cap intenció d'avançar a eleccions, i que, per tant, les pròximes eleccions que tindrem seran les municipals. És el 23 de maig de l'any que ve. Cada cop hi ha més dubtes sobre si aquesta serà l'escenari, però el que sí que està clar és que la maquinària de cara a aquestes eleccions municipals del 23 de maig ja està en marxa per part de diferents partits. I al marge de com pugui afectar tot aquest escàndol, a Catalunya, per exemple, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com l'element més destacat de cara en aquestes eleccions municipals de l'any que ve. Repassem algunes claus d'aquestes eleccions municipals amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
7: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
8: El 2027 entraran escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Orriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
7: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
8: Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies gràcies als vots a la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: Són algunes de les claus d'aquestes eleccions municipals. També molt relacionat amb les eleccions municipals, hi ha qüestions, diguem-ne, més terrenals, com són les obres, per exemple. Un any abans d'aquestes eleccions s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats i alguns indicis apunten que igual no és casualitat que es facin tan a prop de les eleccions. De fet, fins al 70% de les actuacions d'aquestes obres s'acumulen els dos últims anys de mandat. Això ho apunta la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar García.
9: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
10: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
9: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pilar. A partir de les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquestes eleccions municipals i de com pinta amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.

0: I el segon tema del dia és educació, com fa dies que ho és. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals més. Això ho detalla l'Agència Catalana de Notícies. És una de les novetats del matí i és una mesura que el govern ja va posar a la taula de negociació la setmana passada i que aprovarà, com dèiem, demà, coincidint amb una nova reunió demà mateix amb els sindicats.
1: El reforç de 1.800 persones seria sumant docents, personal d'atenció educativa o administratius. 400 d'aquestes persones seran per a l'escola inclusiva, un increment que comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i que pretén abaixar el nombre d'alumnes per classe als centres públics. Esther Niubó en declaracions a la SER.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Això sí, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. En l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada, reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
0: Important això, eh? Si les coses no canvien, demà passat tornem a tenir vaga, en aquest cas, a tot Catalunya. En fi, avui que parlarem també al matí de Catalunya Ràdio d'Educació, no només que també d'aquestes peticions dels docents, sinó d'un altre tema clau dins de les aules, com és l'ús de la intel·ligència artificial. Bàsicament perquè avui us expliquem que hi ha un institut de l'Alt Empordà, el Peralada, que ha decidit parar del tot l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe perquè abans s'ho volen mirar, s'ho volen remirar i fer-ne un manual d'ús. Núria Peraire.
3: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
4: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
3: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
5: Deixem d'encarregar feines, que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva, i va ser com en dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
3: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta qüestió de la intel·ligència artificial a l'educació ja fa uns quants temps que s'està debatent i ha suposat un canvi, per exemple, d'una tradició de més d'un segle, de 133 anys, als Estats Units, per ser més exactes. La Universitat de Princeton, a Nova Jersey, per primera vegada des del 1893, i arran de la intel·ligència artificial, els professors vigilaran els exàmens.
1: Sí, perquè a Princeton tenien un codi d'honor segons el qual els professors sortien de l'aula i els estudiants es comprometien per escrit a no fer trampa. Si es detectava un sospitós, se'l feia comparèixer davant d'un jurat format per alumnes, format pels seus companys. Ara, el claustre, com dius, ho dona per acabat davant dels riscos de la intel·ligència artificial.
0: També és veritat que hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que des de fa un temps fan enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar diverses coses, i una d'elles és el grau de trampes, de si fan moltes trampes o no. Apunten que no està encara, no està clar que en un 100% que amb la intel·ligència artificial aquestes trampes hagin augmentat.
1: Abans del xat de GPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants van copiar sense citar. I després de la intel·ligència artificial, el percentatge es va moure molt poquet, del 24 al 31%. Sí que diuen que l'any passat un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles, entre d'altres amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovskis. I qui parlarà avui d'intel·ligència artificial...
6: Faro que ilumina le notti del mondo. Non tanto
0: és el Papa. Avui Lleó XIV publicarà la seva primera encíclica, que justament està dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 és quan es farà públic aquest document, que portarà per títol Magnifica Humanitas.
1: I segons avança el Vaticà, girarà al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El Pontífex la va afirmar fa 10 dies, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII sobre condicions de les classes treballadores.
0: I un parell de coses ràpides més sobre el Papa. Avui es donen detalls del dispositiu de seguretat de la seva pròxima visita a Espanya i també avui llegint diversos detalls de les seves anteriors visites a Catalunya quan no era Papa. Per exemple, la portada del Regió 7 explica que fa més d'una dècada va estar a Montserrat, al monestir de Montserrat, i que també fa una dècada, llegim avui a la CNN, que va estar a Badalona. Va visitar, quan era prior general dels Agustins, la parròquia de Sant Roc.
7: va conèixer l'activitat parroquial i de la comunitat i també el treball de la Fundació Ateneu Sant Roc, no? Quina va pensar en aquells moments que, bueno, avui estaríem parlant del Papa Lleó XIV.
0: Era el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, Salvador Figuerola, que també va visitar el papa abans de ser papa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho fem amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Les últimes hores ens han portat un autèntic ball de versions sobre si un acord entre els Estats Units i l'Iran seria imminent. De moment, tancat, no hi ha res.
10: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into
0: it. El secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, deia que aviat, que potser avui podrien arribar notícies, però el New York Times diu que el pacte és veritat que és més a prop, però que podria trigar dies a concretar-se perquè falta el vistiplau dels líders de les dues bandes.
11: Inshallah. يتم هذا الاتفاق لإرهاصات
0: també de les últimes hores és aquesta declaració del líder de Hezbollah fent un missatge televisat dient que l'acord estava a prop i que esperen formar-ne part.
12: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz. Alhora, el règim exhibia una cerimònia organitzada per la Guàrdia Revolucionària per recordar els morts de la guerra. Mentrestant, els Estats Units insistien que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions, almenys de portes en fora, ha fet baixar el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
0: No deixem l'Orient Mitjà perquè hi ha hagut una altra declaració que crida molt l'atenció.
13: El baix ha dit que vol dir avui a l'Ajdut.
0: Qui sentiu és el president d'Israel, el president de l'Estat, dient que el país s'ha brutalitzat i acusant els colons violents de ser textualment una torba sense llei.
12: Isaac Herzog, en un acte aquest diumenge, ha avisat que part de la societat israeliana està normalitzant i fins i tot celebrant el comportament extremista i inhumà. El president va condemnar les agressions contra cristians i musulmans.
0: I mentre la situació a l'Orient Mitjà pot canviar, Rússia segueix intensificant la pressió militar ucraïna. De fet, ahir va llançar un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
12: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersonis Oreskin en un bombardeig que va deixar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal.

0: any enrere. Ho revela l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Maite Curto.
1: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
2: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això l'endemà d'una jornada de mobilitzacions a tot Espanya pel dret a l'habitatge.
3: La més nombrosa va ser a Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres, on van participar unes 23.000 persones. A Catalunya, el Sindicat de Llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: I avui també expliquem que a Barcelona l'Ajuntament ha atès més de 47.000 persones interessades en el procés extraordinari de regularització d'immigrants, que, recordem, va començar a mitjans d'abril. Laia Framis.
4: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 8:20. El Congrés dels Diputats, Esquerra i Junts volen reformar el reglament per rebaixar els requisits per tenir grup parlamentari propi.
5: Han presentat una proposta per reduir el percentatge de vot necessari per formar grup. Fins ara, per fer-ho, s'havien de tenir 5 escons i el 15% en cada circumscripció. I volen que sigui amb el mateix nombre de diputats, però el 10% de paperetes. Els dos grups van obtenir grup propi després de les últimes eleccions gràcies a un pacte amb Sumar i el PSOE, que els van cedir diputats temporalment. La proposta també la signen Podem, Compromís i el BNK.
0: I parlem de vagues, perquè avui en fan els tècnics sanitaris, convocats per comissions i l'UGT es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya. Però, atenció si sou usuaris de les biblioteques, perquè demà qui farà vaga seran les biblioteques de Barcelona, i vaga indefinida, a més a més.
5: Sí, els treballadors denuncien que el servei s'ha deteriorat i demanen una millora de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
6: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
5: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Coincidirà amb la selectivitat, eh? Com ara sentíem, aquesta vaga a les biblioteques coincidirà amb la selectivitat quan hi ha molts i molts i molts estudiants que utilitzen les biblioteques per estudiar. En fi, ho anirem seguint aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguim, per exemple, l'evolució del servei de Rodalies. De les últimes hores el que tenim és que usuaris del servei impulsen una campanya per dir que fins que no funcioni millor, com a mínim que sigui gratis. Berta Torrades.
7: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
7: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, que és festiu a Barcelona, tenim operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 300.000 cotxes tornin avui cap a l'àrea metropolitana.
3: La meitat dels 600.000 que van sortir divendres. Hi haurà diversos carrils habilitats perquè el trànsit flueixi millor, especialment a l'AP7. Trànsit demana extrema la precaució. Ahir dues persones van morir a l'A2 a Jorba.
0: Per cert, parlant de trànsit, Pinós i Torà, a la comarca del Solsonès, reclamen obres de millora urgents, diuen, a la carretera que uneix els dos municipis. Diuen que calen millores urgents perquè d'obres previstes n'hi ha. Però pel 2038, Joaquim Albalate.
9: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
10: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que, com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
9: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. des de Torà, Joaquim Albalate pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. I de les últimes hores, 8 detinguts i una cinquantena d'identificats

0: en una operació dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència.
1: Les detencions es van fer dijous passat al centre de Barcelona en una operació contra els robatoris de cadenes. Els detinguts acumulen 140 antecedents policials i els identificats acumulaven 700 denúncies prèvies.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15. La notícia al Regne Unit és la calor extrema. Finalment sembla que ha arribat l'estiu, deia aquesta dona britànica Sky News, però estem parlant de temperatures molt, molt extremes al Regne Unit per aquesta època de l'any.
1: Sí, per sobre dels 30 graus. L'oficina meteorològica britànica ha declarat una onada de calor a Londres i als comtats d'Oxfordshire, Essex i Kent es troben sota una onada de calor. Avui els termòmetres encara s'enfilaran més fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord pel mes de maig actualment fixat en 32,8 graus registrat al 1944.
0: Avui parlarem d'això amb el Francesc Mauri i l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio i també de com les altes temperatures poden provocar una nova sequera, tot i que els pantans estiguin plens. I encara més coses que us volem explicar. Per exemple, superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones, o gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments, és a dir, que mengen el medicament o la substància a la qual en són al·lèrgics en petites quantitats, acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Mònica Mas.
2: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
3: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a 2:15 del matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè Rafael ja prepara un nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic.

0: S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any. Aquest cap de setmana l'hem pogut veure a Múrcia i el proper dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: I dues cites per avui mateix. La primera a la sala Resmetàs de Barcelona.

0: Amb concert de los Chunguitos, ho fan en el marc d'una gira única que es diu el Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria als escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la segona cita al Palau de la Música?
0: S'estrena Madame Butterfly al Palau, una de les òperes més aclamades de Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions. L'última, el 5 de setembre.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Pluto!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
12: Peugeot. Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Fes-te entendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
15: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
15: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
16: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
1: Són 2:15.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça celebra amb l'afició el títol de Champions en una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana.
3: És Rafa Ius,
0: sí, està tremendo.
3: Està desfermat.
0: Tremendo.
3: Està desfermat, a més, en una celebració amb la música dels Figaflaues, 10.000 persones que van acompanyar les jugadores a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Així sonava la festa a l'Avinguda Maria Cristina. Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora que acaba el contracte encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
4: No normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya! Don't know.

0: I l'altra notícia del cap de setmana és que Pep Guardiola deixa de ser entrenador del City després de 10 anys. I així acomiadava Guardiola a l'Etihad Stadium. Robert.
1: Està emocionant, tot i la derrota, 1-2 amb l'Aston Villa. Guardiola, que ha portat el club a guanyar la seva primera Champions i 6 títols de Lliga.
2: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: El Tottenham va salvar la categoria.

0: Mentrestant, el Girona afronta un futur incert després de confirmar-se, malauradament, el descens de categoria.
1: Final del partit. Final del partit. Girona 1, el Jun, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar...
2: És l'Eduard Solà explicant, doncs, les malifetes d'aquest Girona, el paper que tindrà la propietat ara amb l'equip a segona, la continuïtat de Mitchell, interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. I el Depor, que torna a primera, 8 anys després, el Saragossa baixa a primera ref. Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions. Avui hi ha llista d'Espanya pel Mundial, hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos i l'Atlètic Barceloneta, que guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou, així comença un dilluns festiu en què també estan pendents de moltes coses. Per exemple, de com evoluciona el cas Zapatero. Avui el sumari del cas es trasllada a les parts i això permetrà segur saber-ne encara més detalls. De moment, totes les mirades se centren en el PSOE, però avui, ho dèiem abans, tindrem els ulls posats al judici de la Kitchen, que continua i que, com sabeu, està investigant drets bruts del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
3: Sí, bon dia. Vuitena setmana d'un judici per esbrinar el paper de la cúpula d'Interior a l'època de Mariano Rajoy i saber si van expiar l'extesorer del partit Luis Bárcenas per robar-li informació compromesa. S'està acabant d'escoltar els àudios intervinguts a Villarejo, però està previst que aquesta mateixa setmana sentim ja els primers acusats. En són 10, entre ells l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i el que fou el seu número 2, Francisco Martínez, així com la cúpula policial d'aquell moment.
0: I aquí, més a prop, arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança, evidentment, per aquestes altes temperatures, per la calor. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
4: Bon dia, sí, ho fa a les zones de secà del Segrià, amb xifres similars a les de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea, i preus també similars, al voltant dels 200 euros a la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril, per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment, en aquestes primeres finques, el resultat és força bo. Cal veure què passa a les zones de regadiu, on la sega comença més tard, en aquest cas, per si l'arribada sobtada d'aquesta calor d'estiu ara a finals de maig pot tenir efectes negatius en la collita.
0: Gràcies, Estela. Avui és festiu a Barcelona i molts altres municipis de Catalunya que celebren la segona Pasqua, i això es nota molt a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, si heu d'agafar un tren, heu de tenir en compte que a Rodalies en passen menys, hi ha menys freqüències de les habituals perquè diverses línies presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços ara al matí. La resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou i que circula amb una demora de mitja hora, i pel que fa als trens de llarga distància, l'Euromet, que va de València cap a Barcelona, a Sants, va 20 minuts tard, i l'Irio, que ha sortit de Madrid i que teòricament havia d'arribar a Sants a quarts d'11, circula amb 35 minuts de retard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Algun punt vermell a aquesta hora?
6: El punt vermell segueix sent la P7, a Roda de Barà, sentit Tarragona, degut a aquest accident que ja fa una estona que us estem explicant. Hi ha hagut un accident entre un camió i un cotxe que ha provocat un incendi ja extingit, però en aquest punt encara se circula només per un carril.
0: I Postronja?
6: Doncs de retruc d'aquest accident hi ha densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Adéu.
0: Tot això en aquest dia de retorn, d'operació tornada, d'aquest cap de setmana llarg, d'aquest cap de setmana de la segona Pasqua. En fi, de seguida parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio del cas Zapatero, però de què més parlem avui al programa, Sílvia Solanes?
7: El compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve, de la primera encíclica del Papa que publicarà aquest matí al Vaticà, també del temps i una possible sequera, això ens ho explicarà en Francesc Mauri, i avui també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a dins les aules. I com cada dilluns, secció del cor i avui també Àgora Esportiva.
0: Tot això de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Marc Bataller, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco.
8: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Un temps marcat en aquesta segona Pasqua per aquesta, vaja, per aquest sol i aquesta calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Sí, bon dia. Sí, sí, temps estiuenc, ho podem dir així talment. Sí. I a més,
0: temps de ple estiu el que tindrem a finals de setmana, perquè a partir de dijous encara s'enfilarà més la temperatura. Llavors, avui sol a tot arreu, màximes de més de 30 graus a gairebé tot l'interior, 34 segurament les més altes a les comarques de Ponent. A partir de demà podien tornar a aparèixer alguns bancs de boira a prop de la costa. Dimarts, dimecres mantindrà aquest tipus de temps estable, tranquil, i sembla que dijous augmenta la temperatura, però també augmenta una mica la inestabilitat, i per tant les tempestes de tarda, com a mínim a la meitat nord, sobretot al Pirineu, sembla que haurien de ser més freqüents a partir de dijous.
8: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Divendres, pollets nascuts en plena canícula en un convent, era Agustins, en bo d'agost. Avui dilluns, comencem la setmana en un to líric. La mena d'òpera que apaga espelmes, de quatre lletres. La mena d'òpera que apaga espelmes, quatre lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
13: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
12: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
14: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
15: Sou molt bona gent!
16: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
17: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
19: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
20: Les notes del nen, les obres a casa...
19: El manteniment del cotxe...
20: Ah, no, això no és cap càrrega.
21: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
22: Peugeot. Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
23: Van descobrir que era un superdotat.
24: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
25: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
24: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Com és la nit de Sant Joan?
27: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
28: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
24: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
29: Què li has fet a la meva filla?
30: No, que no pot pagar, això.
24: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
32: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família.
0: Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco i el periodista Marc Bataller.
3: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora, Pol?
2: No sorprendrà gaire la nostra audiència. Un nom propi, Zapatero. Que la gent agafi paper boli perquè venen avui ben estudiats els nostres agoristes en tota la causa.
3: Doncs comencem pel cas Zapatero. I comencem també saludant el director del diari Punt.es, Ignacio Escolar. Ignacio, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
3: Avui el jutge ha d'entregar les parts al resultat d'aquests 19 mesos d'investigació, per tant, això sol ser preludi a que es publiquin nous detalls més. Creus que hi ha més cosa per sortir o els detalls essencials ja els coneixem?
4: Ya hemos empezado a conocer este fin de semana buena parte de lo que hay en ese sumario. La parte fundamental sobre Zapatero son dos informes de la UDEF. Y sí, hay cosas nuevas, pero lo que no hay es muchas cosas que demuestren delitos nuevos. Estamos básicamente en la misma situación en la que estábamos el jueves, una autoimputación de un juez muy agresivo, muy duro, en el que dice de manera muy contundente que Zapatero es el líder de la trama, que puso en marcha empresas offshore, que montó un entramado financiero a través de un testaferro. Pero luego cuando vas a los detalles, básicamente las pruebas policiales, porque todo sale de estos dos informes de la UDEF que hemos conocido este fin de semana, yo hoy tengo más dudas que el jueves, que cuando salió y se conoció el primer auto. Porque buena parte de lo que... del jueves, no, del miércoles, perdón. Buena parte de lo que aparece en esa investigación, en esa acusación, son más deducciones con saltos lógicos, a veces un poco osados, como la parte en la cual le atribuyen la empresa offshore a Zapatero. Pero no pruebas de un delito de Zapatero por tráfico de influencias. Creo que aquí hay indicios muy feos contra Zapatero, las conversaciones de los directivos de Plus Ultra, hablando de cómo Zapatero les ayudaba. Pero por ahora en la investigación, y si no está en el informe de la UDEF y no está tampoco en el sumario, dudo que vaya a estar en el auto, dudo que vaya a estar en el sumario, no han aparecido todavía esas pruebas contra Zapatero directas y no basadas en lo que dicen terceros de él.
3: Sí, es lo que anava a dir, es a dir, sí que apareixen moltes persones parlant de Zapatero, ¿no?
4: Claro, es mucha gente hablando de que Zapatero ha hecho tal o Zapatero ha hecho cual, pero ni siquiera es un primero hablando de un segundo de lo que le ha dicho un tercero, o sea, es todo un salto, ni siquiera es directo, porque los directivos de Plus Ultra lo que contaban era lo que le contaba el famoso Julito Martínez, el amigo de Zapatero, sobre el que yo creo que sigue bastantes indicios más serios de lo que hacía Zapatero, pero no hay pruebas directas d'intervenciones directes de Zapatero en tota aquesta història.
3: I per això deies, Ignacio, que avui tens més dubtes que no pas dimecres, eh? Perquè dimecres et vam sentir dient això no és l'ofer, això és una altra cosa. Avui tens algun dubte més?
4: Yo tengo, sobre todo, creo que ahí hay que mantener la presunción de inocencia en todos los sentidos, también sobre la investigación del juez, es decir, decir la palabra Laufer sobre un juez es algo duro, ¿no? Y implica más cosas de las que sabemos desde luego el miércoles e incluso hoy. Pero lo que yo no veo ahí es todavía, veo indicios para poner en marcha la investigación, pero no veo todavía las pruebas que impliquen a Zapatero en delitos. Siguen cosas que, desde luego, bajo la óptica de muchas personas de izquierda, son duras de ver, ¿no? Ver al expresidente del gobierno pues cobrando dinero de empresas de lobby o de empresas chinas, pues es algo que, desde luego, deteriora la imagen que tiene mucha gente de Zapatero. Pero la parte del delito en sí, pues todavía la veo muy lejos.
3: ¿Creus que el Partit Socialista va una mica en aquesta línia? Ho dic perquè al principi sí que de seguida van parar de l'oferta, després ho van rebaixar una mica, però en aquestes últimes hores ahir sentíem a Patxi López dient una mica això, de dir, escolta, de moment hem vist, això el que deies tu, parlant gent de Zapatero, però no hem vist cap indici de moment que apunti algun delicte de l'expresident.
4: Sí, yo por la información que tengo de dirigentes del Partido Socialista, hay mucho primero hubo un enorme estupor ante lo ocurrido. Si les hubiesen pedido una quiniela hace unos meses de quién era el expresidente que acababa imputado por tráfico de influencias, ninguno de ellos hubiera pensado en Zapatero, ni siquiera entre los expresidentes de su propio partido. Y ahora tienen una sensación de que no saben exactamente hasta dónde va a llegar. Pero con la información que hay ahora, digamos que la información de la UDEF, los informes de la UDEF, han reforzado esta idea de que todavía la investigación tiene sospechas, pero no pruebas contra Zapatero.
3: I els socis de la investidura? Perquè ahir és bastant simptomàtic el que deia el Partit Nacionalista Basc, no? Sempre sol ser un bon termòmetre per veure fins a quin punt arriba la inquietud amb el govern espanyol, i ahir sentia Aitor Esteban dient que seria imprudent, segons com, allargar la legislatura.
4: Yo creo que dentro de los socios de investidura hay de todo, ¿no? Gente más escéptica sobre las posibilidades de que esto llegue a algún sitio, gente que sospecha más de la justicia y que no se acaba de fiar nunca de ese tipo de sumarios. Incluso todavía hoy hay socios de investidura que creen que lo de Santos Cerdán es un montaje, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, desde luego. Pero que dentro del grupo de partidos que respaldan a este gobierno, y que basta con 4 diputados para que esto se caiga, avanza con muy pocos votos para un solo partido para que esto cambie de situación y se pueda aprobar una moción de censura por parte de Feijóo, hay de todo. Creo que mucha gente empieza a quedarse ya sin puntos de crédito para el Partido Socialista en todos los partidos entre todos los que les rodean. No tanto por la prueba en sí que haya aparecido hasta ahora, sino por la sensación de que son incapaces de controlar la agenda judicial y que esto, siendo cierto, siendo medio cierto, siendo mentira, da igual, está fuera de su control y sobre todo es imposible de cambiar dentro de la opinión pública. Piensa que dentro de los próximos 15 días va a salir a la vez la sentencia de Ábalos, el inicio del juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez, la patrimonial de Santos Cerdán, la declaración de Zapatero. Es imposible que tengan más presión en los tribunales de la que tienen hoy, y es muchísima ya.
3: ¿Y es pot ser irrespirable, tú crees?
4: Claro, empezamos a estar en una situación muy similar a la que pasó en el junio del año pasado, cuando llegó la imputación y el auto contra Santos Cerdán, ¿no? Esta sensación de que el gobierno es incapaz de aguantar y que en cualquier momento uno de los socios va a tirar la toalla. Yo creo que ya empieza a haber socios que públicamente, le citabas antes el PNV, que públicamente dan el paso de decir tienes que convocar elecciones. Pero el segundo salto es más caro. El segundo salto es, el que de verdad convoca elecciones, es apoyo una moción de censura con el PP y con Vox para convocar elecciones. Y ese salto, yo creo que todavía hoy no veo a ningún socio de gobierno dispuesto a darlo. Pero puede ser en las próximas semanas o meses.
3: Ignacio Escolar, muchísimas gracias. Una abrazada.
4: Gràcies a vosaltres. Hasta luego.
3: Adéu, el director del diario.es. Bé, aquí hi ha dues grans qüestions, la part estrictament de la investigació i la part política, que també en parlarem amb aquesta afirmació del PNB, i ara m'ho recordava el Mayor, la moció de censura Mariano Rajoy, diguem-ne, es decanta quan surt el PNB. David, com ho veus tot plegat?
5: Bé, en aquests dos aspectes, no? El que és el cas Zapatero i després el que és la situació política subsegüent. En el cas Zapatero, a mi m'hauran de convèncer realment de que aquest cas té fons. Puc estar mediatitzat per una percepció que tinc personal del personatge, però, francament, una frase que he sentit molt aquest cap de setmana és, bueno, però tenim ulls per veure determinades coses. Jo també tinc ulls per veure determinades coses. I veig un patró que ja ens coneixem. Un patró que me'l conec personalment i que es coneix en tot el procés català, que és, punt 1, l'UDEF. L'UDEF, que ha participat, que té un historial negre de manipulacions de tot ordre, i que, a més, vull recordar que van agafar el sotscap de l'UDEF amb 40 milions d'euros emparedats a casa, 25 milions en criptomonedes i 900.000 euros en el despatx per fer sobres per repartir per la unitat. És una unitat que hauria d'estar dissolta i depurada en qualsevol país democràtic, amb tot aquest historial que té. I es produeix el patró que ja coneixem d'altres vegades, que és que s'escalfa filtracions per anar calentant un cas durant mesos. Qui fan aquestes filtracions? La fan ells, amb connivència amb dits periodistes d'investigació, que són de tot menys periodistes d'investigació, són periodistes de filtració, en el qual consisteix que la mandanga te la donen en un sobre, en un bar o en un pàrquing o no sé on, i te l'orienten. Són pura altaveus de tot això. No? Això és l'origen. I això s'escalfa, amb, evidentment, els que generen totes aquestes filtracions, a més, delinqueixen, perquè són investigacions secretes, etc. Però van creant un caldo de cultiu. I de cop i volta llencen un informe bomba que produeix que el jutge el llença amb una intencionalitat política, perquè això estava llançat en plaços perquè passés enmig de les eleccions andaluses. Això el jutge té dos dits de front i ho situa després. I quan veus els informes, 300 pàgines de llenguatge farragó, judicial, d'aquest que difícil de desxifrar, però quan fas el destilat, què hi ha? Doncs no hi ha quasi res. Hi ha conjectures, llenguatge tal, treball d'escenaris, hi ha construcció. Fets provats, no n'hi ha ni un. Per tant, a dia d'avui, jo crec que això és una mica com el cas Pujol dels socialistes, que veurem això començat i veurem com es desenvolupa i veurem com acaba. Però des del meu punt de vista, a dia d'avui, no només crec que aquest home té dret a la presumpció d'innocència, que veurem què explica el dia 2, que serà molt important, i que jo tinc ulls a la cara i ja fa temps que m'afeito i que les manipulacions de determinats sectors d'aquest estat me les conec perfectament.
3: Molt cert. Ara anem a la part política, però aquesta també és interessant. Sí,
6: sí. Clar, és complicat, perquè quan estem parlant de qualsevol tipus d'activitat judicial respecte de persones que tenen o han tingut activitat política, el dubte que planteja el David sempre pot sorgir, perquè hem vist casos de tota mena i de tot color, a una banda i l'altra, fins i tot això que s'anomena foc amic, quan alguna investigació és sobre els propis perquè algú vol acabar amb un adversari polític dins de la pròpia formació. Això fins i tot ho hem vist i ha passat, no? Però dit això, clar, hem d'entendre que aquests són els pous amb els que hem de treballar i aquesta és la unitat de delictes financers amb la que hi ha persones que no totes són iguales com en qualsevol altre col·lectiu professional i, per tant, no es pot dir de manera així extensa, com s'ha dit en algun cas, no? Que això, bueno, que tota la policia, la judicatura, els serveis, el Deep State, que moltes vegades es diu, ha estat tot corrupte i això és un estat fallit, en absolut. I dir-ho crec que és molt perillós. Ara, parlant del cas, el cas... el que hem conegut judicialment, perquè després hem conegut els informes, i els informes efectivament són una acumulació de dades, moltes d'elles que poden ser contradictòries, perquè a més són dos informes diferents amb dos tipus de qüestions diferents, no? En un detall en estructures i en altre qui ha dit què en cada moment intenten fer una seqüència, intentant, espero que a fi de bé i amb bona intenció. L'auto és molt dur, clar, com la part dels autos de l'Audiència Nacional, per suposat. És molt llarg, i s'ha dit que per què llarg? Doncs molt llarg perquè es tracta d'una persona d'una rellevància extraordinària. En la major part dels casos els autos no tenen aquesta llargada. És veritat que la major part de les qüestions de tipus tècnics es fan en organismes tècnics, com seria l'UDEF, amb totes aquestes ombres de les que ha parlat el David, però aquest és el que ho fa, i els jutges no tenen el tipus de coneixement, tot i la seva formació complementària a l'Audiència Nacional amb crim organitzat, no tenen el coneixement com per fer. Jo sé exactament què ha passat en cada lloc, i per tant hi ha moltes parts que transcriveixen coses que es diuen en l'auto. Com ha dit el David, efectivament, un jutge exquisit sempre en les seves formes, del que no sabíem res fins ara perquè no l'hem conegut mai, perquè és la discreció absoluta, i que ja ha emplomat a persones de molt diferent calat i condició política, recordant, per exemple, Rato, o l'arxivament de la causa sobre la pagada, que alguns deien que hi havia hagut un sabotatge, aquest jutge... efectivament diu, jo no m'hi fico enmig de les eleccions andaluses i ho faig després, tot i que segurament hi haurà gent que dirà, i per què no? Per què no podíem saber aquestes coses? Perquè quan el riu sona, doncs porta aigua, no? I per què no ho hauríem de saber? Bueno, perquè ell va pensar que era millor evitar aquesta contaminació de la política per part de la justícia, i jo crec que se li ha d'aplaudir. I dit això, què hi ha? Un delicte de tràfic d'influències, del qual efectivament la línia... És a dir, aquesta càrrega sobre el delicte de tràfic d'influències és molt moderna. El tràfic d'influències ha estat una part de l'activitat professional. Bueno, el propi Cambó era una persona que ve en un moment determinat diem que ja no es pot fer. Tot i que el rei no pot fer tràfic d'influències quan fa el de la Meca, aquest no. Aquest, el rei emèrit, no pot fer tràfic d'influències. I de sobte diem, oh, però Zapatero sí pot. I també ho havia fet Felipe González. Bueno, el cas del que estem parlant és d'aquest. Yeah. I aquest cas, més enllà de la possibilitat de que hi hagi un tràfic d'influències i no por lobisme, és ja un crim organitzat. I com es descriu aquest... Bueno, com es descriuen tots els crims organitzats en el que hi ha tràfic d'influències? El principal subjecte, com el cas de Faplana, no surt. Com ha de sortir? Una altra cosa és que sigui veritat el que diu el David. I, per tant, que la presumpció d'innocència s'ha de mantenir i ser molt prudent. Però és el cas de manual. El crim organitzat amb un tràfic d'influències, la persona directament implicada no surt. Tampoc sortia a Faplana i va acabar en Girona.
7: Marc, primer de tot, presumpció d'innocència. La setmana passada, quan va saltar aquest cas, que gairebé saltava el mateix dia que l'Andic, dèiem el mateix. El tema de Mango, presumpció d'innocència. Aquí, també presumpció d'innocència. Dos, els que som independentistes recelem de l'UDEF i de la policia patriòtica. És que hem vist tantes situacions que aquí no m'estranya que un dia d'aquests, amb el cas Zapatero, sortia en Villarejo, també. Ja? Només faltaria. I, per tant, tots aquests dos informes que han sortit aquest cap de setmana ens els hem d'agafar amb pinces.
3: Ja.
7: No hi ha proves, hi ha petits indicis, parlen d'aquest 1%, parlen fins i tot que ho celebren amb un dinar d'ostres i cava. A mi no m'agraden les ostres, el cava gaire tampoc, però tampoc és delicte, crec. No sé, un proper dia parlàvem...
3: Que no t'agradi o menjar-ne?
7: No és delicte menjar-ne. D'acord, el proper dia, doncs, que un servidor tanqui un negoci menjarà croquetes, per si acaso li fan una foto i així no estarem més tranquils. Dos, el que deia també en David, no, que en aquest semblança amb el cas Pujol. Aquí també parlen d'un capo de matèria del crim organitzat. No sé, li agrada molt aquesta expressió a l'UDEF, de tràfic d'influències.
8: A dins de l'UDEF hi ha crim organitzat.
7: Exacte, capo, màfies, etc. Per tant, veurem com evoluciona aquest cas des d'un punt de vista judicial. Ara, sí que hi ha una cosa que m'escama una miqueta des d'un punt de vista polític, després en parlem,
3: sí.
7: Però és que el PSOE, a diferència, per exemple, d'altres jutges, com el jutge Peinado amb la Begoña Gómez, no està criticant el jutge d'aquest cas, que és en José Luis Calama. Per tant, en aquest sentit...
6: Difícil,
7: però amb en Peinado, diguem-ne, que han entrat tot amb l'offer. Per tant, aquí el PSOE s'està curant molt en salut. Segurament, a les primeres hores sí que va parlar una mica de l'offer. Ahir tornava una miqueta a Patxi López, molt poquet. Però, clar, políticament és un cas que li pot fer bastant de mal per totes les mines que hi ha al voltant de Zapatero. Mines, no? El que deia el company escolar, és a dir, la valosa, el germà, la dona, etc. I aquí s'està creant un caldo de cultiu que veurem com acaba. Després en parlem, perquè és, evidentment, la derivada política.
3: Clar.
7: Però, repeteixo, presumpció d'innocència i l'UDEF no me la crec pels antecedents, i és que crec que els antecedents són bastant ferms per defensar la meva teoria.
3: Afra.
9: Vale, començo amb Peinado, no només del Partit Socialista. De fet, ara estem escoltant que per posar precisament en valor aquest jutge s'està dient que no és un Peinado de turno. Llavors, jo incitaria a les togues a que agafessin aquesta visió que existeix socialment a dreta, esquerra, extrema dreta i extrema dreta sobre el mateix jutge Peinado. Per altra banda, jo estic d'acord amb el que ha dit David, no? Però estic d'acord en l'essència, perquè al final el que veiem és que els informes de l'UDEF no són un complement, són la base fonamental. I aquesta base fonamental que fins ara coneixem són converses de tercers, són relacions personals, que sobredir que la influència no equival a delicte, i són fluxes sospitosos que, si es considera i s'ha considerat que s'ha d'investigar, només faltaria que s'investigui. Però el que no és una sentència i no determina responsabilitat penal i no suposa aquestes alçades ni condena, ni acusació, ni tan sols formal. I jo crec que correspon al jutge decidir si una vegada acabat, no, procedeix obrir judici oral o arxivar les acusacions. I en aquests moments, jo ara mateix, després de veure els informes, després de llegir-los, el que em pregunto és que aquell moment en el que el jutge, l'instructor, rebutja registrar el domicili, potser no ho fa per ser qui és, sinó ho fa precisament perquè troba que està poc fundada aquesta petició que es fa. I perquè l'instructor considera que no és suficient ment sòlida la hipòtesi, i perquè potser, i dic només potser, l'UDEF està buscant delicte més que verificar proves i acusacions. Tot i així, veurem com evoluciona tot plegat. Una altra cosa és com situava la derivada política de la que ara parlarem. Derivada
10: política. L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Les 9 i 3, bon dia. Una trobada sobre polítiques de joventut a l'Alt Pirineu que s'ha fet a la Seu posa sobre la taula la necessitat de més flexibilitat i finançament. Els ens locals s'han debatut sobre el funcionament actual de les oficines locals i els seus principals reptes, com la, amb la presència de la directora general de joventut de la Generalitat, Clara Quirante. El Consell Comarcal del Torcell ha assenyalat que cal més estabilitat per als tècnics i per les polítiques que es dissenyen. El Parc Olímpic del Segre obre la licitació per l'explotació del servei de bar-restaurant. El contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria, catering, al complex esportiu i turístic. Les empreses i professionals interessats poden presentar les seves ofertes a la plataforma de contractació fins al dia 5 de juny. S'ha acabat amb èxit la de participació la segona edició de la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. Gairebé 250 persones han pres part a la segona edició d'un repte que potencia la xarxa de senders de la comarca i el patrimoni natural i cultural. Inscripcions obertes per a la segona jornada Autisme Pirineu. L'activitat, amb les intervencions de diversos experts, està prevista pel 25 de juny a la sala de Sant Domènec. S'adreça a perfils com professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors i persones vinculades a l'acompanyament educatiu i social. Uns 200 alumnes de primària i ESO de la Seu han participat a la jornada d'educació per la llibertat que ha organitzat l'Ajuntament de la Seu amb la participació de l'ONG Open Arms. La iniciativa es va tancar amb una xerrada oberta al públic. El Consell General d'Aran impulsa el Pla de Gestió del Paisatge i Protecció dels Pobles. L'àrea de Pompiers d'Emergències ha redactat estudis de neteja i d'esbrossament per a cada nucli de població.

I els esports, l'Atlètic Club La Seu ha acabat la Lliga com a campió de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala. L'equip urgellenc ha confirmat el títol amb la victòria aconseguida dijous passat al Maselles per 1-4 en partit avançat de l'última jornada. Aquest cap de setmana també s'han acabat la resta de lligues territorials amb els partits Atlètic Urban Sport Sèrbia, Peramola Vinaixa i Reus Atlètic Urban Sport.

0: La seu acollida aquest cap de setmana a la preselecció pels equips catalans que competiran al circuit de patinatge World Skate Artístic. La prova del màxim nivell tècnic de disc llarg s'ha pogut veure aquest dissabte i diumenge al poliesportiu municipal amb la presència d'esportistes de les categories cadet, juvenil, júnior i sènior. I en bàsquet, el Morabanc Andorra s'aferra a les possibilitats de salvar la categoria a la Lliga ACB després que aquest diumenge ha guanyat a la pista del Heipos Lleida per 88-116. D'aquesta manera, l'equip Andorra surt de la zona de descens, tot i que s'ho jugarà tot a l'últim partit en què s'ha d'enfrontar el Barça. I el temps marcat per la continuació d'aquestes temperatures ja altes en aquest final de maig. El Meteocat preveu que avui a la seu s'arribi als 30 graus novament, amb creixement de nuvolades a la tarda, però que no s'espera que deixin pluges.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la seu.
0: L'Alberg Xenescat de la Seu d'Urgell ha acollit la jornada Ines de demarcació del Pla Nacional de Joventut a l'Pirineu i ara s'hi parlava dels reptes de les polítiques de joventut de les comarques pirinenques i la trobada estava adreçada especialment a tècnics i a responsables polítics d'ajuntaments i consells comarcals en aquest àmbit. La jornada va comptar amb la presència de la directora general de Joventut de la Generalitat, Clara Quirante, que explicava els principals objectius en què treballen actualment per mirar de solucionar les problemàtiques actuals del jovent, especialment pel que fa a l'emancipació. El programa del dia incluïa una xerrada principal, titulada Teixir Jovent, Anàlisi, Eines i Acció Compartida, i un taller pràctic sobre habilitats comunicatives aplicades a la gent jove. Aquest taller va a càrrec del guionista, presentador, cantant i showman lleidatà Ferran Aixalà, que va parlar de la importància de l'oratòria per aconseguir fer-se escoltar i especialment perquè els missatges arribin a un col·lectiu com és el de la gent jove. Clara Criante.
2: Doncs pel govern de la Generalitat és molt important estar a prop del món local, al final dels ajuntaments i consells comarcals, que són la porta d'entrada en el cas de les polítiques de joventut dels joves a l'administració pública i per tant hem volgut apropar-nos aquí a l'Alt Pirineu i l'Aran per doncs, fer arribar tota aquesta informació de tota la tasca que estem desenvolupant en els darrers anys en relació a la xarxa nacional d'emancipació, tota la feina de diagnosi i també en relació a la planificació estratègica de les polítiques de joventut, una eina molt important i com volem flexibilitzar-la per adaptar-la millor al territori. A més, també hem volgut doncs, juntar tant representants polítics, no? Regidors, regidores de joventut, com tècnics, perquè creiem que era important també transmetre aquesta tasca que estem desenvolupant a la part política i també aprofitem per fer un petit taller sobre oratòria perquè creiem que és necessari i important poder comunicar les polítiques de joventut amb qualitat, no? I amb solvència per defensar-les i també per fer veure tota la feina, per fer veure correctament tota la feina que fem.
0: Als assistents se'ls va lliurar un pòster en què resumeix de manera esquemàtica les dades relatives a la xarxa nacional d'emancipació juvenil a l'Alt Pirineu i Aran. S'hi fa referència, per exemple, a aspectes com els serveis prestats per aquestes oficines. La majoria corresponen a la majoria de consultes que reben són pel que fa a la feina. Apareixen el 71% de les consultes. També educació amb un 65%, però també destaquen les consultes relatives a habitatge, que fan un 47% dels joves. Salut també 47% i mobilitat internacional i cultura amb un 35% en tots dos casos. La tinent d'alcalde i regidora de joventut de l'Ajuntament de la Seu, Cristina Moreno, celebra que es faci aquesta jornada de debat i es coneguin dades reals la situació actual de les polítiques en aquest àmbit perquè necessiten eines, indica, per poder transmetre les necessitats de la gent jove cap a instàncies superiors i perquè aquestes polítiques es vegin realment com a pràctiques i útils.
3: Doncs al final penso que la part política, no, moltes vegades la tenim molt adreçada a una part ideològica, i evidentment que l'és, però al final és que necessitem aquest mapa per poder saber com al final les actuacions i han d'acabar acabar de centrar doncs, aquestes actuacions al municipi. Hem de poder nosaltres transmetre aquestes necessitats cap a ordres majors i que després es puguin modificar aquestes polítiques per recolzar i per donar resposta a aquestes necessitats. I sense sigui, aquesta comunicació bidireccional, que ha de ser molt fluida, i aquí és on crec que hem de guanyar moltíssim, en aquesta fluidesa. Per exemple, ara ens presentaven, no? Tenim un programa, o tenim unes eines i unes estratègies. Han de ser prou flexibles. Si aquestes eines i estratègies no són prou flexibles com per aterrar en tot un territori que, a més, és molt divers, doncs és molt complicat que al final aquestes polítiques es vegin com a funcionals i es vegin com a significatives per a la població.
0: També hi va ser en aquesta jornada el president del Consell Comarcal, Josefina Lladós, que posava l'accent en els problemes de finançament que pateixen actualment en unes partides que ha de portar la Generalitat per desenvolupar les polítiques tant de joventut com d'altres àmbits socials, i això fa complicada la seva aplicació real. Lladós recorda que des del Consell estan preocupats des de fa temps perquè fins ara estaven dins el contracte de programa que regula el finançament dels serveis socials, però la part de joventut en va sortir aquest any passat amb el canvi d'any, i tot just aquesta darrera setmana se'ls ha comunicat com es resoldrà el finançament d'aquest 2026, per tant, quan gairebé s'ha complert la meitat de l'any.
4: Es pugui parlar de joventut en comarques com les nostres, perquè, bueno, tenim unes circumstàncies que fan a vegades especialment complicat poder aterrar en polítiques de joventut que realment siguin efectives i que realment donin fruits. I ho comentàvem, no? Nosaltres ho veiem aquí a la Lurgell amb les nostres tècniques de joventut, que el que pot funcionar en un municipi, al municipi del costat, no funciona, i s'han de buscar altres fórmules, altres propostes, amb la qual també pensem que la feina que fan els tècnics de les oficines de joventut en comarques com les del Pirineu, doncs és especialment rellevant i especialment important, i per això avui també volíem fer un incís amb un tema que ens preocupa com a comarques, com a Consell Comarcal, doncs, que tenim aquesta àrea de joventut, que és el tema del finançament d'aquesta àrea, perquè, doncs, fins ara estava dintre del contracte programa, que és l'instrument que regula el finançament dels serveis socials. En va sortir, ens van dir que aniria a través de subvenció, però estem al mes de maig i tot just avui hem sabut que el mes de juny es resoldrà per aquest 26.
0: Lladós també ha assenyalat que de cara al 2027 encara queden alguns arrells per aclarir, i sobre ella que el més important és que es doni estabilitat tant pel personal com pel que fa al finançament, perquè això és imprescindible per poder abordar polítiques a llarg termini que siguin útils.
4: Avui ens han avançat, doncs, a partir del 27, com anirà el finançament d'aquesta àrea de joventut, però encara queden alguns arrells també que no hem acabat d'aclarir, i al final que cal amb polítiques de joventut, amb accions de joventut i en aquestes àrees que tenim els Consells Comarcals de Joventut és una estabilitat del personal i és una estabilitat de finançament per poder abordar polítiques a llarg termini, perquè si no podem anar fent coses puntuals, coses molt concretes, però que després no tenen aquella eficàcia que haurien de tenir a més llarg termini, i és molt difícil treballar d'aquesta manera, també pensant que els nostres tècnics a vegades dediquen no només de joventut sinó d'altres àrees, dediquen per desgràcia més temps a omplir papers per justificar les subvencions que permeten que existeixi la feina d'aquesta àrea en concret, que no pas fent feina realment efectiva, doncs, en aquest cas per joventut.
0: Aquesta jornada la seu forma part de 7 trobades territorials que el Departament de Drets Socials ha programat entre aquest mes i el vinent a les diferents vegueries catalanes per parlar dels reptes de joventut a través de les oficines locals. Es va començar el començament d'aquest mes amb sessions a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Aquesta setmana passada, part del Pirineu, també se n'ha fet una a les comarques de Girona, i s'acabarà amb la Catalunya Central aquesta setmana mateix i l'àrea metropolitana de Barcelona i el Penedès el 2 de juny i, finalment, a Lleida el 4 de juny. El Parc Olímpic del Segre ha anunciat l'obertura del procés de licitació per adjudicar novament el contracte d'explotació del servei de bar-restaurant. La data límit per presentar sol·licituds és fins al 5 de juny. La concessió inclou l'ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems, i l'adjudicatari s'haurà d'encarregar de gestionar la restauració, la cafeteria, el càtering, tant pels usuaris diaris del parc com pels diferents esdeveniments que s'hi organitzen, especialment durant l'estiu. Els professionals i empreses del sector interessats a optar la licitació poden consultar tots els paràmetres reclamats de qualitat i els detalls econòmics i tècnics dels espais en el plec de preinscripcions tècniques i el de condicions econòmico-administratives ja disponibles a la plataforma de contractació, en què està inclòs el Parc del Segre. L'objectiu principal del concurs públic, indiquen, és garantir un servei d'atenció al públic de màxima qualitat que complementi de forma idònia l'activitat esportiva i turística habitual del recinte. Precisament, l'externalització del servei s'ha justificat per la voluntat de comptar amb un tercer que sigui especialitzat en el sector de l'hostaleria i es vol garantir així una gestió qualificada i eficient i transferir el risc operacional a l'operador privat generant un cànon econòmic per la societat que se n'encarregui. A diferència d'altres contractes administratius, aquesta licitació té una naturalesa patrimonial perquè el seu objecte principal és l'explotació econòmica de béns immobles i instal·lacions de titularitat pública. La segona volta del Tourgell pels camins del Camino Pirineu s'ha finalitzat amb una valoració positiva i una resposta assenyalen excel·lent per part dels participants. S'han estat 243 les persones que hi han pres part, una quarantena més que l'any passat, en aquesta acció que vol donar a conèixer i donar més visibilitat al projecte Camino Pirineu, que engloba una extensa xarxa de camins de l'Alt Tourgell, que és la segona comarca més extensa de Catalunya i que, a més, implica la totalitat dels 19 municipis de la comarca. L'activitat impulsada pel Consell Comarcal i l'Associació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus ha permès enguany completar un recorregut per etapes a través de diversos indrets amb sortides guiades i una organització pensada per facilitar la participació i la descoberta tant per els visitants com per veïns que vulguin conèixer millor la comarca. L'any passat es va fer bàsicament la meitat oest de la comarca i aquest any s'ha optat per la meitat est. Han estat 6 etapes per veure la comarca des de perspectives molt diverses. Es va començar ja a final de febrer amb una ruta entre Altés i Oliana que permetia gaudir de les vistes sobre l'embassament de Rialp i la vall de la Ribera Salada. Al març es va poder descobrir racons poc concorreguts entre Fígols i Perles i a l'etapa entre Linyà i Sorribes es va posar en valor les capçaleres de les valls de Linyà i de l'Avança. A l'abril el recorregut va anar de Tuixent a la Trava, transcorrent per camins històrics que connecten la vall de l'Avança amb l'Urgellet, i al maig s'ha fet la travessa del Gès a Arsèguel, que destaca pels paisatges sorprenents i els pobles que hi ha als peus del Cadí, i per acabar s'ha fet la ruta de Bescaran a Arcavell, ben a prop d'Andorra. L'organització ha destacat la bona acollida de la proposta, que combina activitat física, coneixement del territori i convivència entre els participants, sempre amb el suport de guies i persones vinculades a cada zona, i ara s'estudia la possibilitat de donar-li continuïtat amb noves rutes l'any que ve. L'Associació Autisme Pirineu organitza per segon any la seva jornada adreçada a professionals de l'àmbit educatiu, com poden ser professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors, educadors extraescolars i tothom qui estigui vinculat a l'acompanyament educatiu i social, tant en l'àmbit públic com privat. Està programada pel dia 25 de juny, per d'aquí un mes, a la sala de Sant Domènec. La inscripció per assistir-hi de manera presencial té un cost de 25 euros. Aquest import inclou l'assistència a un dels 6 tallers programats, a més d'un dinar pica-pica, i al matí hi haurà ponències que es podran seguir de manera sincronitzada. Ahir a la tarda, els tallers pràctics. També hi haurà l'opció de seguir les ponències en línia. En aquest cas, es podran seguir gratuïtament. La inauguració de la Jornada d'Autisme Pirineu anirà a càrrec de Carlota Valls, directora territorial del Departament d'Educació del Pirineu i Aran, i la cloenda, el que ja serà al migdia, serà per part de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. Al llarg del dia, recordem, el 25 de juny, hi participaran diversos professionals especialitzats en autisme que oferiran ponències i tallers pràctics orientats a proporcionar eines i recursos aplicables als contextos educatius i socials. Hi haurà les xerrades

0: l'Ajuntament de la Seu, IDAPA, Escola Pau Claris i els serveis territorials d'educació. I encara en l'àmbit informatiu afegim que un total de 200 alumnes de tercer de primària i primer d'ESO de la Seu han participat aquest divendres passat a la jornada de sensibilització titulada Educació per la Llibertat que havia impulsat l'Ajuntament de la Seu amb la participació de membres de l'ONG Open Arms. Segons s'ha dit el regidor de Solidaritat, Jordi Mas, d'aquesta manera volien fomentar firme l'esperit crític entre els més joves.
1: Bé, des del Pla Educatiu i Entorn i l'àrea de Solidaritat, el que hem volgut és que Open Arms, una entitat molt coneguda i reconeguda per la seva implicació en defensa dels drets humans, doncs vingués a la Seu i fes pedagogia i expliqués com treballen ells i sobretot una altra mirada del que està passant al món a les escoles. I per això el que fem és que a les aules, en aquest cas tercer de primària i després ESO, primer d'ESO, vinguin i d'una forma molt pedagògica i propera els hi facin entendre que és important tenir un esperit crític del que passa al món i també entendre per què es generen les desigualtats que hi ha a dia d'avui.
0: Mas, creu que d'aquesta manera es pot ajudar a sensibilitzar sobre d'altres realitats que hi ha actualment al món.
1: Clar, moltes vegades doncs un viu i es desenvolupa el seu entorn més immediat, però és innegable que el món està totalment interrelacionat. El que passa a una punta del món doncs té conseqüències, no? Per exemple, les polítiques de Trump ens estan impactant directament a tots i a totes. I és important que des de ben petits doncs la canalla entengui, o els joves, de que això va de que tots formem part del mateix sistema. I, per tant, són eines i elements d'informació per entendre que haver nascut a un lloc del món et condiciona la teva vida i ja neixes sense igualtat de condicions que, per exemple, els nens i nenes que han nascut a la Seu, que d'entrada tenen un plus de més benestar que altres llocs del món, com pot ser l'Àfrica subsahariana.
0: La jornada comptava amb la participació de dos membres actives d'Open Arms. Una d'elles, Marta Teixidor, explica el projecte Educació per la Llibertat.
2: I avui hem vingut aquí a la Seu doncs, per fer algunes xerrades amb un projecte que també en diem Educació per la Llibertat. Fem xerrades a les escoles i instituts i avui al matí doncs, farem aquestes dues xerrades a nivell escolar i després al vespre doncs, convidem també a que tothom pugui venir a la xerrada que fem a les 8 del vespre, oberta a tota la ciutadania, on podran conèixer una mica la nostra missió, què és Open Arms, com es va crear, arrel de què es va crear, on estem treballant i quines són les missions que tenim actives avui, que no només estem al Mediterrani, que és potser el que se'ns coneix més, sinó que també estem donant suport a Cuba amb una missió que podreu conèixer molt bé aquest vespre i també doncs, hem estat a Gaza fins fa pocs dies donant suport a la flotilla que ha anat cap a obrir un corredor humanitari.
0: La jornada, com sentim, es va acabar el vespre amb una xerrada de la Sala de la Immaculada. I aquest cap de setmana han passat més coses, com per exemple que l'Associació Alternativa ha organitzat una xerrada sobre intel·ligència artificial, riscos i impactes en els drets humans i la democràcia, que recta un expert com és Jordi Asensi, forma part dels organismes de la Unió Europea, del Consell d'Europa, en el Comitè d'Intel·ligència Artificial i també el grup d'ètica DIA de la UNESCO. Va fer aquesta xerrada a l'Ateneu Alt Urgell, convidat per l'Associació Alternativa, com dèiem. I d'altra banda, s'ha fet una ruta històrica que li treia per organyar càrrec de Montse Riu parlant de com diferents escriptors tant d'àmbit català com local s'han explicat a organyar a través dels seus llibres. També, d'altra banda, el Parc del Cadí ha acollit una nova edició de la prefesta del carrer Major de la Seu amb activitats populars i música en directe i també per acabar el cap de setmana aquest diumenge al vespre a la Sala de Sant Domènec s'ha omplert pel concert que oferia la Cadí Orquestra de Cambra que cop acompanyada del pianista Nicolás Licciardi, sota la direcció d'Ivan Sohatsky. D'aquestes i més activitats en podeu trobar imatges al nostre web a radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials.
3: Pirineu.
0: El Consell General d'Aran ha impulsat un pla de gestió del paisatge i protecció dels pobles de la vall amb l'objectiu de protegir aquests entorns enfront dels incendis de sisena generació i de passar a dinamitzar l'economia local. L'àrea de Pompiers Emergències ha elaborat un estudi específic per a cada poble detallant les actuacions de neteja i desbrossament que cal fer dins el pla

0: lliurat als ajuntaments un model d'ordenança que els habilita per intervenir en finques privades si els propietaris no mantenen els terrenys en condicions adequades. Pel que fa a la prevenció d'incendis, la normativa posa èmfasi en el període del risc d'incendi, que a la Vall d'Aran es considera que és del 20 de juny al 30 de setembre, i s'estableix l'obligatorietat de retirar vegetació seca i residus inflamables alhora que es prohibeix fer cremes en les tasques de manteniment. Els serveis municipals disposaran de mecanismes d'inspecció i control, incloent-hi la capacitat d'executar els treballs de manera subsidiària, i, d'altra banda, la implementació del pla es farà en diverses fases. Inicialment es prioritzaran les tasques de neteja en els pobles amb més risc, segons els criteris tècnics establerts.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: A la premsa, com cada matí, trobem més temes, a part d'aquests que hem comentat, com per exemple els problemes que es comenten de detectar en residències privades d'Andorra per tenir el personal sanitari necessari, especialment pel que fa a infermeres. Les residències privades alerten que el cost del lloguer dels pisos frena l'arribada de professionals i el paral·lelament empenya alguns treballadors a marxar. El periòdic parla del balanç del Festival Ull Nu, que s'ha fet aquest cap de setmana a Andorra la Vella i que ha inclòs un premi local. Ingrid Mirelles ha guanyat el Premi de Memòria Històrica amb el curtmetratge Merceria Lídia, un reconeixement que Mirelles ha rebut firma sense esperar-se'l i que ha valorat especialment per haver-lo obtingut a casa. Segre centra l'edició d'avui en la celebració del plec del Cargol a Lleida, que ha rebut uns 200.000 participants, tot i que s'han registrat ja alguns problemes per aquest augment d'afluència, com per exemple un col·lapse en les xarxes de telefonia. I Alemanya destaca que han trobat el cos d'un home mort en un barranc del Montsec, a Àger, a prop del seu vehicle. El van localitzar entre el Coll d'Aris i Sant Alís. El cos presentava un alt nivell de descomposició i l'han hagut de treure amb helicòpter. I Rajot destaca que el Departament de Territori respon al veí de Guils que va presentar una queixa davant la síndica de Greuges perquè se li denega el descompte del túnel del Cadí pel fet de teletreballar. Segons Territori, en el seu cas no es tracta de mobilitat obligada.

Obrim l'agenda recordant que ja es pot visitar l'exposició Petit Mallol 2026 amb la participació d'alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Joan Bredieu i de l'Espai d'Art. Està reoberta fins al dia 30 de juliol al vestíbul del Centre Cultural Les Monges i es pot visitar en les hores en què està oberta el vestíbul, que és de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 9 del vespre. Hora del conte, amb tan igual i tan diferents, aquest dilluns a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí, càrrec de Son Iglesias. Explicació del projecte Nascuts per Llegir, a la Seu d'Urgell, aquest dimecres a les 11 del matí a la Biblioteca Sant Agustí. Xerrada titulada El que amaga el pati de les monges, 6 anys d'intervencions arqueològiques, amb Carla Garrido i Òscar Auger, dimecres a les 7 del vespre, dins la recta final ja del cicle Parlem d'Història. Festa de Sant Just d'Urgell a la Seu, aquest dijous a les 11 del matí, a la Catedral de Santa Maria. Grup de conversa en francès l'Ateneu del Turgell, els dimecres a les 7 del vespre. Club de lectura, llegir i teatre a la Seu, amb l'obra Una festa a Roma, de Marc Artigau, a dijous a les 7 del vespre, a la Biblioteca Sant Agustí, amb la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya. Taller de remeis, elaboració d'un ungüent, amb Montse Giró, a divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. I aquest cap de setmana que ve arriba la festa de les Trementineires a Tuixent i a la Vall de l'Avança els dies 29, 30 i 31 de maig. Caminada solidària organitzada per l'Associació de Mossos d'Esquadra, ABP Alt Urgell, Associació contra el Càncer. Aquest any es farà a través del municipi de Montferrer i Castellbó. Dissabte, a partir dels 9 del matí, se sortirà des de l'alberg Xanascat, on després també hi haurà un dinar popular. I el cap de setmana que ve també arriba la Fira Medieval Llegendària a la Seu d'Urgell. 19a edició es recupera l'antic mercat medieval al centre històric de la Seu al llarg de tot el cap de setmana. I una cita més del cap de setmana, 9a edició del Festival Artapinyó, dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre pel centre de la Seu. Història teatralitzada per a molt en el marc del mil·lenari del municipi, dissabte a diferents punts del poble. 17a trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà, dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major amb la Cobla Moreneta i després un sopar popular. Espectacle So de Saó amb Xemara Abello a la Seu, dissabte a les 7 del vespre a la sala de teatre L'Única. I diumenge que ve, cursa de muntanya a Ruixambol, nova cita del Cadí Circuit Fe. També diumenge, dia 31, trobada de motos clàssiques de Castellciutat, al llarg de tot el dia, a la plaça de l'Arbre, inclourà també un dinar al migdia. Aquestes i més activitats de tota aquesta setmana les teniu al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. L'Atlètic Club La Seu s'ha proclamat campió del grup 3 de Divisió d'Honor Catalana. L'equip orgellenc, que ha guanyat en el seu últim partit de la temporada 2025-2026 a la pista de la Parrilla amb les Celles per 1-4, i d'aquesta manera confirmava matemàticament que s'acomiada de la categoria com a guanyador del seu grup. Recordem que la setmana abans ja s'havia assegurat l'ascens a Tercera Nacional. Aquest partit, el que s'ha jugat aquesta darrera setmana, correspon a la jornada 16 i estava programat inicialment pel febrer passat, però recordem que es va suspendre tota aquella jornada tot Catalunya perquè la Federació Catalana va cancel·lar-la en protesta per l'agressió d'un espectador o un àrbitre. Ara s'ha recuperat finalment aquesta jornada, que ha acabat sent l'última, i en el cas de l'Atlètic ja van avançar el partit a dijous passat i es van imposar sense problemes a l'Almacelles. Va obrir el marcador Eric Vila al minut 8, l'Almacelles va empatar, però després va arribar un hat-trick de Jaume Galimany amb gols als minuts 16, 23 i 39. D'aquesta manera, l'equip entrenat per Jonathan Esteban tancava la Lliga amb 61 punts i ja no havia d'estar pendent del que fes el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra, que jugava el seu últim partit aquest cap de setmana, igual que l'Amposta, que amb 52 punts ja no podia atrapar aquests dos equips. Recordem que urgellencs i solsonins coincidiran ara a Tercera Nacional, i és que els dos primers classificats d'aquest grup pugen de categoria. Dissabte passat, la setmana passada, l'Atlètic va confirmar l'ascens gràcies a la victòria per 5-4 sobre el Nutricolor Linyola, i simultàniament el Solsona Guixers Fibra també podia celebrar el mateix èxit després de vèncer el Palau d'Anglès per 4-6. Aquest resultat va fer que l'Atlètic no confirmés encara el títol de campió, però ara sí que l'ha aconseguit amb aquest darrer triomf al Almacelles. I mentrestant, aquest cap de setmana s'han acabat també la resta de lligues territorials de futbol sala, amb aquesta jornada que, com dèiem, havia quedat ajornada. L'Atlètic La Seu Urban Esports s'ha acomiadat amb una derrota per la mínima 4-5 contra el Cervià, el poliesportiu, en partit jugat aquest divendres passat a la nit. El Cervià es va avançar amb 2 gols al començament del partit. Joan Casal va escurçar distàncies, va tornar a marcar pel Cervià Eduard Guasch, que acabaria el partit amb 4 gols. José Eduardo va fer el 2-3 al minut 24, però va continuar avançant-se al Cervià, tot i els gols marcats després per Joan Casal i Pep Capdevila. Finalment, el gol de la victòria pels visitants va arribar al minut 48, a punt d'acabar-se ja el partit. I a la mateixa categoria, la Unió Esportiva Pere Mola s'ha acomiadat amb una derrota per 1-5 contra el futbol sala Vinaixa, que al minut 21 ja guanyava per 0-4. El gol de l'Honor va arribar al minut 24 abans del descans, però el Vinaixa encara va tenir temps de fer un gol més. Amb tot plegat, els dos equips de la comarca han acabat respectivament en 9a i 13a posició. L'Atlètic Club La Seu Urban Esport ha acabat en 9a posició amb 34 punts i el Pere Mola ha confirmat que acaba com a coer amb només 3 punts. El Cervià, aquest últim rival de l'Atlètic, ha quedat de fet subcampió amb 61 punts, tot i que aquí aconsegueix l'ascens directe és el Fonollosa, que ha estat el campió de grup amb 67 punts. I s'ha acabat també la Lliga de Futbol Sala de Primera Catalana Femenina, amb presència també de l'Atlètic Club La Seu, de l'Atlètic Estiu 3000, en aquest cas que també jugava el seu últim partit i ha perdut a la pista del Futbol Sala Reus per 3-1 en partit jugat aquest diumenge. L'Atlètic es va avançar amb gols de Nuria de Puelal al minut 8, però després un autogol de l'Atlètic que establir l'empat i el Reus va acabar imposant-se amb 2 gols més. Per tant, doncs, a final de la temporada, igualment per l'Atlètic Estiu 3000, que en el seu debut a Primera Catalana Femenina ha salvat la categoria. Ha acabat en 9a posició amb 26 punts, 7 d'avantatge sobre el Nopal Energia Pardinyes i 12 d'avantatge sobre, justament, el Futbol Sala Reus, que ha quedat en zona de descens juntament amb el Futbol Sala i Barça. El campió de grup destacat ha estat el Calçargaire Almacelles, que ha arribat a sumar 66 punts i en segon lloc ha quedat l'Anglesola amb 51.

0: I en bàsquet destaquem que el Morabanc Andorra manté encara fins a l'última jornada les opcions de salvar-se a la Lliga ACB. Aquest diumenge els andorrans han guanyat de manera contundent per 88-116 contra un Jaio Post-Lleida que arribava a aquest partit ja amb la salvació assegurada. Això va fer que l'entrenador del Jaio Post-Lleida ja s'encontra donés temps a jugadors suplents i l'Andorra va aprofitar per aconseguir un ampli avantatge i acabar guanyant amb un partit destacat d'aquell Courage, que va fer 28 punts. El Morabanc Andorra encara penja d'un fil, però manté les opcions de salvar-se l'última jornada. Com està la situació? Doncs ara mateix l'equip pirinenc és 16, amb 10 victòries i 23 derrotes, i ara està empatat amb el Dreamland Gran Canària, però els canaris tenen millor basquet a Beraix, per això estan per damunt, en 15a posició, i han d'estar pendents també del que faci aquesta setmana el Casademont-Saragossa, perquè el Casademont no li queda un partit per jugar, si no dos, en té un d'ajornat, i això podria fer que l'Andorra tornés a estar en zona de descens. Tot depèn del que passi, doncs, aquesta setmana. A l'Andorra sí que només li queda un partit per jugar, i serà contra un rival difícil, el Barça. Aquest partit està programat per aquest divendres, ja dia 29, a 8:45 del vespre, al pavelló Toni Martí. Recordem que el Barça arriba a la recta final en tercera posició, encara li queden dos partits per jugar, té un balanç de 23 victòries i 9 derrotes i està una sola victòria del Camp Múrcia. Per tant, si està jugant, encara en segona posició de cara als play-offs. I avui, els següents informatius en esports, ampliarem més temes, com per exemple que aquest cap de setmana el Poliesportiu Municipal de la Seu ha acollit la preselecció oficial d'equips catalans per participar al circuit internacional Wall Skate Artístic en la modalitat de lliure nivell 10, disc llarg. S'ha pogut veure aquest dissabte i diumenge al Poliesportiu, i des de la Federació Catalana han destacat que la zona esportiva de la Seu ha esdevingut una instal·lació de referència del patinatge artístic a Catalunya, i per això han decidit portar-hi aquesta cita competitiva. La preselecció reunia esportistes de les categories cadet, juvenil, júnior i sènior que competeixen al màxim nivell tècnic de patinatge artístic en les seves respectives franges d'edat. L'objectiu de la jornada era avaluar el rendiment esportiu dels participants per establir les possibles convocatòries d'equips catalans a les competicions internacionals d'aquesta nova temporada. Hi havia representació urgellenca. Dissabte van competir Jana Belena i Martina Trenado, i diumenge era el torn de Jana Galabert i Noa Térmens. I d'aquesta competició esmentem que aquest diumenge Noa Térmens s'ha aconseguit una setena posició, Jana Galabert ha quedat vuitena, s'han classificat d'aquesta manera pel Campionat de Catalunya Sènior, i en júnior també hi representa Martina Trenado, que va quedar cinquena, i en canvi va quedar fora Jana Vilan amb una 19a posició.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

El dia ha començat un cop més ben assolellat, s'imposa l'anticicló i la calor. I és que dijous passat ja va ser el primer dia de l'any en què es va arribar als 30 graus a la Seu i ha continuat aquesta tònica durant el cap de setmana. Avui el Meteocat preveu que es pugui arribar als 30 graus, tot i que no es passarà d'aquí. Les mínimes s'han mogut en general entre els 9 i els 11 graus, tot i que a Tremp han arribat als 14. A Tremp és el punt de l'Alpirineu on es preveu temperatures més altes un dia més. Avui poden arribar fins als 35, mentre que, com dèiem, aquí a la Seu ens quedarem en 30, 31 s'esperen a Sort i 27 a Puigcerdà. Tot plegat amb un mapa del temps, com es diria col·loquialment, ple d'ous ferrats, ben assolellat, cel serè, tot i que a la tarda creixen nuvolades que, tot i això, no s'espera que deixin precipitació. Situació pràcticament calcada per demà. Demà podria tornar a repuntar la temperatura a la Seu i arribar fins als 31 al migdia per aquest domini del sol. Nuvolades a la tarda, però una vegada més sense pluja a la vista, i les mínimes aquesta nit vinent tornen a estar en general entre els 9 i els 11 graus, i situació molt semblant de cara a dimecres, amb un matí totalment assolellat a tot Catalunya, sense excepció, i tarda amb alguns núvols aquí al Pirineu, però de molt poca entitat. Nou graus de temperatura aquest matí a la Seu, 18 a Organyà, ja arriben els 23 a aquesta hora a Oliana, 18 n'hi ha a Alinyà. Més dades del Pirineu, 17 graus a Puigcerdà, 20 a Sort, 19 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 18 a Viella. I també han anat pujant les temperatures alta muntanya, on, per exemple, aquest matí hi ha 11 graus tant a la Tosa com al Pic de Salòria, 14 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 12 a Port del Comte, el mateix a Serra d'Escan, i a la Bonaigua, 10 graus a Espot i 9,5 a 8 avui. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet, carrer Joaquim Viola 16.

0: Som a dilluns 25 de maig. Fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu. A les 10 donem pas a les notícies en xarxa i a les 11 actualitzarem el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'APSAT concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca de Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
2: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via per a Mollet del Vallès i finalment a la B-142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. L'alberg Sant Escat de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dijous passat la jornada Eines de Demarcació a l'Alt Pirineu i Aran, en què s'ha parlat dels reptes de les polítiques de joventut a les comarques pirinenques. La trobada, adreçada especialment a tècnics d'ajuntaments i consells comarcals en aquest àmbit, ha comptat amb la presència de la directora de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Clara Quirante, que ha explicat els principals objectius en què treballen actualment per mirar de solucionar les problemàtiques actuals del jovent, especialment pel que fa a l'emancipació. El programa del dia incloïa una xerrada principal titulada Teixir Joventut, Anàlisi, Eines i Acció Compartida i un taller pràctic sobre habilitats comunicatives aplicades a la gent jove. Concretament, el guionista, presentador, cantant i showman lleidatà Ferran Aixalà va parlar de la importància de l'oratòria per aconseguir fer-nos escoltar. El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell ha anunciat l'obertura del procés de licitació per a l'adjudicació del contracte d'explotació del seu servei de bar-restaurant. La data límit de presentació de sol·licituds és el pròxim divendres 5 de juny. La concessió inclou l'ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems. L'adjudicatari serà l'encarregat de gestionar la restauració, la cafeteria i el càtering, tant per als usuaris diaris del parc com per als diferents esdeveniments que s'hi organitzen. Els professionals i empreses del sector interessats a optar a la licitació poden consultar tots els paràmetres de qualitat, així com els detalls econòmics i tècnics dels espais, en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de condicions econòmic-administratives ja disponibles a la plataforma de contractació de l'Ajuntament de la Seu. La segona volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus ha finalitzat amb una valoració positiva i una resposta excel·lent per part dels participants. En total, gairebé 250 persones, una quarantena més que l'any passat, han pres part en la segona edició d'un repte que potencia la xarxa de senders del projecte Camí a Pirineus i el patrimoni natural i cultural de la comarca. L'activitat impulsada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Associació Marxa Nòrdica Cadí-Pirineus ha permès completar un recorregut per etapes a través de diversos indrets, amb sortides guiades i una organització pensada per facilitar la participació i la descoberta del territori. Els trasllats als llocs d'inici i final de cada etapa s'han fet amb autocars, una mesura que ha facilitat la logística del repte i ha contribuït al seu bon funcionament. Hi ha hagut 6 etapes per veure la comarca, una entre Altes i Oliana, l'altra entre Fígols i Perles. També s'ha fet una ruta entre Alinyà i Sorribes, un recorregut de Tuixent a la Trava i del Gès a Arsèguel, a més de Bescar a Arcavell. L'Associació Autisme Pirineu organitza per segon any la seva jornada adreçada a professionals de l'àmbit educatiu, com ara professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors, educadors extraescolars i tothom qui estigui vinculat a l'acompanyament educatiu i social, tant de l'àmbit públic com privat. L'activitat es durà a terme el dia 25 de juny a la sala de Sant Domènec de la Seu d'Urgell. La inscripció per assistir-hi de manera presencial té un cost de 25 euros. Aquest import inclou l'assistència a un dels 6 tallers programats, a més d'un dinar tipus pica pica. Al matí hi ha programades les ponències, que es podran seguir de manera sincrona, i a la tarda els tallers pràctics. També hi haurà l'opció de seguir les ponències en línia, en aquest cas de manera gratuïta. La inauguració de la jornada Autisme Pirineu anirà a càrrec de Carlota Valls, directora dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, mentre que la cloenda, prevista al migdia, serà per part de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. El Consell General d'Aran ha impulsat el Pla de Gestió del Paisatge i Protecció dels Pobles de la Vall d'Aran. L'objectiu, protegir els pobles enfront dels incendis de sisena generació i dinamitzar l'economia local. Un pla que contemple la ramaderia, el sector agroalimentari i la gestió forestal sostenible com a peces clau. I en esports, l'Atlètic Club La Seu, campió de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala, ara ja de forma definitiva. L'equip urgellenc ha confirmat el títol amb la victòria al Almacelles 1-4 aquest passat dijous en partit avançat de l'última jornada. Aquest cap de setmana també s'han acabat la resta de lligues territorials amb diversos partits. Pel que fa als partits del cap de setmana, derrota de l'Atlètic Club La Seu Urban Esport B davant del Cervià 4-5 a tercera a Futbol Sala. A la mateixa categoria també ha caigut el Peramola amb el Vinaixa 1-5. Per la seva banda, l'Atlètic Club La Seu Estiu 3000 ha perdut al camp del Reus 3-1 a Primera Catalana Femenina. Fins aquí la informació general. Parlem ara del temps.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
5: I evident pujada de les temperatures, unes temperatures que continuaran ascendint. La previsió, però, ens la porta el nostre company Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu. Bon dia.
6: Bon dia. Continuem sota aquest domini de la calor intensa que hem tingut aquest darrer cap de setmana i que tindrà continuïtat fins aproximadament dijous, però no queda aquí, perquè tot indica que acabarem el mes de la mateixa manera i fins i tot començarem el mes de juny, fins aproximadament el 3-4 de juny, amb temperatures clarament superiors a les que són normals per aquestes dates. Unes temperatures disparades per sobre dels 30 graus de manera generalitzada a tota la comarca, amb un ampli domini del sol durant tot avui i també durant, diguem, dimarts i dimecres. És a partir de dijous quan tornarem a parlar de ruixats i d'aparició de tempestes, sobretot durant la tarda. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta calorada que ens ha d'acompanyar uns quants dies més. Ràdio.
5: Doncs a calor uns dies més. Aquesta la predicció meteorològica per a les pròximes hores. Fins aquí aquest butlletí de les 11. Més informació resumida a les 12 i a la 1 en l'informatiu ampliat. També es poden consultar totes les notícies i amb imatges a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i a Instagram. I a la nostra pàgina web, radioseu.cat. Bon dia.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home ha mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.

0: Les 12 i 3, bon dia. En titulars, les notícies que emplemen l'Ona, l'informatiu migdia. En què avui explicarem, entre altres temes, que s'obre la licitació per l'explotació del servei de bar-restaurant del Parc Olímpic del Segre. El contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria, catering, el complex esportiu i turístic. Les empreses i professionals que estiguin interessats poden presentar les seves ofertes a la plataforma de contractació del Parc del Segre i del Ajuntament durant aquests dies fins al 5 de juny. I avui també ens posarem al dia sobre l'estat de les obres de la reivindicada rotonda de Montferrer a la carretera N260. El subdelegat del govern espanyol, José Crespín, ha fet fa poca estona una visita d'obres per comprovar l'estat de la construcció, que ha avançat que comportarà també la urbanització de tot l'entorn i s'aprofitarà també, s'està aprofitant per resoldre, per millorar les conduccions subterrànies i també per soterrar el cablejat elèctric de la zona, entre d'altres actuacions. Una trobada sobre polítiques de joventut a l'Alt Pirineu ha posat sobre la taula la necessitat de més flexibilitat i finançament. Els ens locals s'han debatut a la seu sobre el funcionament actual de les oficines locals i els seus principals reptes, amb la presència de la directora general de joventut de la Generalitat, Clara Quirante. El Consell Comarcal del Tordera ha assenyalat que cal més estabilitat pels tècnics i també pel que fa a aquest finançament. S'ha acabat amb èxit la participació a la segona edició la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. Gairebé 250 persones han pres part a la segona edició d'un repte que potencia la xarxa de senders del Camí a Pirineus i el patrimoni natural i cultural de la comarca. Inscripcions obertes per la segona jornada d'autisme Pirineu, que es farà d'aquí un mes al 25 de juny a la sala Sant Domènec. S'adreça a perfils com professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors i persones vinculades a l'acompanyament educatiu i social a banda de les famílies. La Seu d'Urgell acollirà aquesta setmana un acte institucional per impulsar la candidatura del Coprincipat d'Andorra Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada, prevista per aquest divendres a l'Església de Sant Miquel, vol reunir representants institucionals, experts en patrimoni cultural i ciutadania, amb l'objectiu de reforçar el suport territorial a aquest projecte transfronterer, que recordem inclou la catedral de la Seu. Aquest diumenge ha finalitzat el Festival Ull Nu, en què hi ha hagut un premi local, el de l'Andorra Ingrid Miralles, que ha guanyat el Premi de Memòria Històrica per el curtmetratge Mercer i Lídia, un reconeixement que Miralles ha rebut per sorpresa i que ha valorat especialment per haver-lo obtingut a casa. El Consell General d'Aran impulsa el Pla de Gestió de Paisatge i Protecció dels Pobles. L'àrea de Pompiers Emergències ha redactat estudis de neteja i desbrossament per cada nucli de població. Troben el cos sense vida d'un home en un barranc del Montsec, al terme municipal d'Àger, i a prop del vehicle que havia estacionat a la zona. L'han localitzat entre el Coll d'Ares i Sant Alís i el cos ja presentava un alt nivell de descomposició. I els esports aquest cap de setmana ja han finalitzat les lligues territorials de futbol sala, amb la jornada que havia quedat suspesa al febrer. L'Atlètic La Seu Urban Esport, pel que fa a tercera catalana masculina, ha quedat en novena posició amb 34 punts i el Peramola Cué amb 3, mentre que a primera catalana femenina, l'Atlètic La Seu Estiu 3000, ha salvat la categoria, ha quedat en novena posició amb 26 punts en el que era el seu debut en guanyar en aquesta categoria. L'última jornada ha perdut amb el Reus per 3-1, tot i això el Reus figura entre els equips que sí que perden la categoria. I pel que fa a l'última jornada de tercera catalana, l'Atlètic La Seu ha guanyat a Vinaixa per 2-6, mentre que el Peramola sumava una nova derrota contra l'Anglesola. Les patinadors del patinatge artístic Cadí Noa Térmens i Jana Galaver s'han classificat pel Campionat de Catalunya Sènior en els selectius que s'han fet aquest cap de setmana al poliesportiu municipal. Térmens ha estat setena i a Galaver vuitena. També ha competit en júniors Martina Trenado, que ha quedat cinquena i que també ha aconseguit la classificació. No l'ha aconseguit, en canvi, Jana Vilana, que ha obtingut una 19a posició. I avui als esports també comentarem que el Morabanc Andorra esgota les últimes possibilitats de salvar la categoria. Aquest diumenge ha guanyat de manera clara la pista del ja salvat Hajo Pos Lleida per 88-116 i surt provisionalment de la zona de descens, ara és 16, tot i que està pendent del Casademont Saragossa, que té un partit més per jugar encara i té ara mateix una victòria menys. El Morabanc s'ho jugarà tot a l'última jornada, que ja serà aquest divendres, i contra un rival difícil, el Barça. I el temps que continua marcat per la calor, aquest migdia es pot tornar a arribar als 30 graus a la Seu, ja s'hi va arribar per primer cop dijous passat, i aquesta tònica es pot mantenir encara tot el que queda del mes de maig i començament de juny. Les 12:08, de moment ho deixem aquí, tornem amb més notícies ampliades ja a la 1 del migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, Luna. Avança, segons el ritme previst, el projecte de construcció de la reivindicada rotonda de l'N 260 al pas pel municipi de Montferrer i Castellbó. Ara ja comença a veure's quina forma tindrà aquesta obra, aquest pas giratori, després que s'ha fet els treballs previs. Avui el subdelegat José Grefin ha fet una visita d'obres i ha destacat que també s'aprofitarà per millorar tot l'entorn a nivell urbanístic.
0: Titulars.
1: Ho comentem a l'inici d'aquest informatiu i d'aquests altres temes. Sobre la licitació per l'explotació del servei de bar-restaurant al Parc Olímpic del Segre, el contracte consisteix en una cessió d'ús patrimonial per oferir serveis de restauració, cafeteria i càtering al complex esportiu i turístic. Les empreses i professionals que estiguin interessats poden presentar les seves ofertes al plataforma de contractació durant aquests dies. El termini és fins al 5 de juny. I inscripcions obertes també per la segona jornada d'autisme Pirineu, que es farà d'aquí un mes, el 25 de juny, a la sala de Sant Domènec. S'adreça perfils com professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors i persones vinculades a l'acompanyament educatiu i social a banda de les famílies. I més recentment, aquesta setmana mateix, la Seu acollirà un acte institucional per impulsar la candidatura del Coprincipat d'Andorra a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Es farà divendres a l'Església de Sant Miquel i vol reunir representants institucionals, experts en patrimoni cultural i ciutadania per reforçar el suport territorial al projecte transfronterer.

El Consell ja va impulsar el Pla de Gestió del Paisatge i Protecció dels Pobles. L'àrea de Pompiers Emergència s'ha redactat estudis de neteja i d'esbrossament per a cadascun dels nuclis de població.

I els esports, l'Atlètic, la seu estiu 3000 es manté primera catalana femenina. Tot i haver acabat la Lliga perdent a Reus per 3-1, les ursellenques han segellat la novena posició final en el debut en aquesta categoria. Mentrestant, a tercera masculina, l'Atlètic Urban Esport també ha acabat novè del seu grup, mentre que el Pere Mola ha estat 13è. I recordem que l'Atlètic Club, la seu, s'ha proclamat campió de divisió d'honor catalana. Ho ha fet finalment amb 5 punts de marge. I és que cap de setmana el Solsona Guixers Fibra ha perdut en el seu partit amb el Maristes Montserrat Lleida. Recordem que l'Atlètic ja va jugar en partit avançat dijous i va vèncer per 1-4.

0: I el Morabanc Andorra en bàsquet s'acabarà jugant la permanència l'última jornada. Aquest diumenge ha guanyat la pista del ja salvat Haipos Lleida i ara el Morabanc se jugarà a tot o res contra un rival difícil, el Barça, en partit que està previst per aquest divendres. I el temps continua la calor. Dijous passat ja es va arribar als 30 graus i aquesta tònica continua tot el cap de setmana i continuarà durant aquest començament de setmana.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Les obres de construcció de la reivindicada rotonda de la carretera 260 al terme municipal de Montferrer-Castellbó, el pas per Montferrer, comencen ja a prendre forma. Les primeres setmanes han estat dedicades, sobretot, a començar a fer els treballs previs i a preparar el subsòl, on s'hi ha de fer algunes reformes, tot aprofitant aquests treballs, i ara, com dèiem, ja comença a veure's en els fruits, sobretot a la vora de l'actual cruïlla, que, recordem, havia esdevingut un punt negre de la carretera N260. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha fet avui una nova visita d'obres. Ja en va fer una ara fa un mes i mig, en aquest cas quan començaven els treballs previs, i avui ha anat a supervisar com està ara mateix l'obra, en què ja es comença a veure els detalls de com serà el pas giratori. José Crespín ha destacat que més enllà de solucionar un problema de seguretat, servirà també per fer una millora urbanística de la zona, ja que es renovarà el clavegueram, per això s'ha hagut de fer els treballs previs, i també s'aprofitarà per soterrar els cables elèctrics en aquell punt.
3: Anar a fer seguiment amb la cap de la unitat de carreteres de l'Estat a Lleida, Carlota Vilanova, de l'execució del projecte de construcció de la Glorieta de Montferrer. Us vull recordar que fa gairebé 2 mesos que vam iniciar els treballs inicials de construcció d'aquesta tan desitjada glorieta pel territori. Durant aquestes setmanes, doncs, segurament és poc visible totes les tasques que s'han portat a terme, perquè el que s'ha fet és una reordenació de tots els serveis, allò que hi ha per sota de la glorieta, com són les canalitzacions d'aigua, les canalitzacions de llum i altres serveis. I que aquesta reordenació també permetrà una millora substancial a la zona per 2 qüestions, no? Canalitzacions d'aigua que patien fuites o que tenien algun tipus d'inconvenient, al estar renovades, pues ja no tindran aquests inconvenients, i després l'impacte que generen els cables, que ara mateix estan col·locats a la part de forma aèria, pues d'aquí un temps passaran a estar per sota d'aquestes canalitzacions, no? Per tant, és un treball bastant invisible, però molt important, no?
0: En aquest sentit, Crespín ha volgut sobrellar que, tot i que aquestes primeres setmanes no s'ha vist gaire la feina que s'ha fet, s'ha dut a terme uns treballs previs importants per a poder avançar més ràpid, i que es va segons els terminis previstos.
3: I que genera aquesta sensació a la ciutadania de Montferrer de que alguna cosa està passant, però encara no veiem aquesta glorieta. Bueno, doncs ara aquestes setmanes ja comença a prendre 30 metres de diàmetre, on podeu veure aquí a la nostra esquena que ja el terreny ja va adquirint una forma, perquè la glorieta està una mica desplaçada respecte a l'eix de la carretera, per d'aquesta manera donar cabuda i absorbir tot el trànsit que suporta aquesta carretera en aquest punt, que, com us deia, l'última vegada que ens vam veure tenim una intensitat mitjana diària de més de 15.000 vehicles al dia, no? Per tant, estem en una part ara molt intensa d'aquestes obres. Anem amb un termini d'execució adequat, als 5-6 mesos que vam dictaminar en el seu moment.
0: En el seu moment, quan van començar els treballs previs, Crespín ja va reconèixer que, malauradament, les rotondes s'havien endarrerit massa en el temps, i que aquests darrers anys l'endarreriment ha estat causat pel fet que el 2022 es va convocar un concurs, però va quedar desert, i per això es va haver de reformular. A més, els treballs ja havien quedat ajornats prèviament per la pandèmia, tot plegat després que havien estat reivindicats durant dècades.
3: I bueno, continuem treballant per fer realitat aquesta infraestructura tan desitjada i tan reclamada durant tant de temps pel territori, que serà clau no només per reordenar els fluxos i la seguretat vial dels camions i dels vehicles que fan servir la Nacional 260 al seu pas per aquest punt, sinó que també permetrà la connectivitat a dos elements importants. Un, l'aeroport de la Seu a Andorra, generant un punt de creuament que serà molt més segur, i dos, evidentment, tot el trànsit de gent en aquelles dues parts del poble, entre el centre urbà de Montferrer i els nuclis que hi ha a l'altre costat, entre els que, com sabeu, s'hi troba també una escola. Vale? Per tant, bon ritme de les obres. Vale? Hem fet la part menys visible, però més important en el procés de construcció, i ara comencem ja a dibuixar i a veure, doncs, aquesta forma circular d'aquesta futura glorieta, que, com sabeu, el Ministeri està fent realitat després d'acumular uns anys de diversos contratemps, el més important del qual va ser que va quedar deserta la licitació de l'any 2022, fet que ens va obligar a iniciar una nova licitació i incrementar els preus per a la construcció d'aquesta rotonda, si no recordo malament, un increment de preus de gairebé el 40% i que situa l'adjudicació definitiva, doncs, de 760.000 euros.
0: D'aquí poc arribarà la part més molesta d'aquestes obres, i és quan s'haurà d'actuar just al mig de la cruïlla, de l'actual cruïlla. Carlota Vilanova, responsable de carreteres de l'estat de la demarcació de Lleida, explica quines previsions tenen pel que fa al moment en què caldrà donar pas alternatiu.
4: Sí, bueno, els divendres a la una es deixarà de treballar, això sempre, o sigui, no hi haurà cap afecció a partir dels divendres a la una del migdia fins el dilluns a les 8, no es treballarà. I el trànsit, al final, en moments puntuals es farà algun pas alternatiu, passo alterno, però en principi construirem de fora cap a dintre, llavors els cotxes passaran amb desviaments mínims, o sigui, no hi haurà talls totals ni res. O sigui, l'afecció hem decidit que sigui, hem vist que sigui la mínima pels usuaris. Igual que ara estem treballant amb els sentits oberts, i així seguirem.
5: Pas alternatiu, per això no serà necessari?
4: En alguns moments, si hem de fer algun creuament, hem de fer alguna cosa, igual puntualment es farà algú, però per general no.
0: Vilanova dona més detalls tècnics de l'evolució dels treballs.
5: I el pas alternatiu, o sigui, perdona, les desviacions, per on es farien?
3: Jo crec que per aquí al mig.
4: No, per aquí. És que entre tu i aquí, quan la rotonda tu la fas així, comencem de fora a dintre, tu quan ja has fet lo de fora, ja els cotxes poden passar pels dos costats, que és el que hem decidit fer. Al final estava previst per fer-ho en quatre parts, i hi havia uns desviaments pels pobles i tot, i al final això ho hem canviat i serà fer-la sencera al perímetre de fora, i ja que ens permeti treballar a dintre. I el tràfic podrà passar com si estigués la glorieta construïda.
3: Sí. Passa que per un carril no i per l'altre sí. Llavors hauràs de regular com passaran els cotxes, però això serà moments molt puntuals. No? Administrar, en lloc de dos carrils hi haurà un, perquè en un d'ells treballaràs.
5: Hi haurà pas alternatiu.
4: A totes les jornades no. O sigui, serà...
3: En moments concrets.
4: Sí, en moments concrets.
0: També s'hi referia, com sentia, amb José Crespín, que ha acabat afegint-hi que procuraran que l'afectació sigui mínima en aquest moment de més activitat dels treballs.
3: Intentarem desenvolupar tots els treballs amb la mínima afectació pels vehicles. Com us deia, és una via molt transitada, i ja veurem els equips d'enginyeria del Ministeri i l'empresa adjudicatària han pogut determinar la fórmula perquè amb el menor nombre possible de possibles talls que pugui haver en algun moment determinat per acabar de passar una tuberia, un cable o una màquina, però intentar conviure al màxim entre el fluid de trànsit i les obres en si mateixes, especialment en uns mesos com els que venen per endavant, en el que la intensitat del trànsit s'incrementa considerablement. El mes d'agost és un dels punts de més trànsit d'aquesta via.
0: Les obres tenen un pressupost d'uns 730.000 euros. El pas giratori, que és el punt quilomètric 230,7, tindrà un diàmetre de 6 metres i comptarà amb dos carrils de circulació, l'interior pels girs més prolongats i l'exterior per sortir i continuar per la via escollida. El projecte també contempla la instal·lació de quatre passos de vianants i tot plegat amb l'objectiu de facilitar la circulació. En aquest punt, tenint en compte que aquesta via, com sentim, suporta de mitjana un trànsit de 15.600 vehicles diaris, i d'aquests un 92% són cotxes i un 7% són camions. En el moment d'inici dels treballs previst, l'alcalde de Montferrer, Castelló Albert Marquet, ja va expressar la satisfacció per l'inici dels treballs, tot recordant que ja feia dècades que ho reivindicaven.
2: Les notícies de la Seu.
0: Un quart de dues, el Parc Olímpic del Segre ha anunciat l'obertura del procés de licitació per adjudicar el contracte d'explotació del seu servei de bar-restaurant. La data límit de presentació de sol·licituds serà fins a la setmana que ve, fins al divendres 5 de juny. La concessió inclou l'ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems. L'adjudicatari serà l'encarregat de gestionar la restauració, la cafeteria i el càtering, tant pels usuaris diaris del parc com pels diferents esdeveniments que s'hi organitzen. Els professionals i empreses del sector que estiguin interessats a optar a la licitació poden consultar tots els paràmetres de qualitat i els detalls econòmics i tècnics dels espais en el plec de preinscripcions tècniques que s'ha publicat a la plataforma de contractació i al Parc del Segre. L'objectiu principal del concurs públic és, expliquen, garantir un servei d'atenció al públic de màxima qualitat que complementi de forma idònia l'activitat esportiva i turística habitual del recinte. Precisament, l'externalització del servei s'ha justificat per la voluntat de comptar amb un tercer que estigui especialitzat en el sector de l'hostaleria i d'aquesta manera es vol garantir una gestió qualificada i eficient, transferint el risc operacional a l'operador privat i generant per a la societat que adjudicataria un cànon econòmic complint amb els principis d'eficiència i economia i sense incrementar la despesa pública estructural. A diferència d'altres contractes administratius, aquesta licitació té una naturalesa patrimonial perquè el seu objecte principal és l'explotació econòmica de béns immobles i instal·lacions de titularitat pública com és el Parc del Segre. L'església de Sant Miquel de la Seu serà escenari aquest divendres d'un acte institucional dedicat a la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO, els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra. La trobada serà a les 7 de la tarda i reunirà representants institucionals, experts en patrimoni cultural i ciutadania, amb l'objectiu de reforçar el suport local a aquest projecte transfronterer que, recordem, inclou la catedral de la Seu i que pot permetre que el monument urgellenc esdevingui patrimoni de la humanitat. I és que la jornada està presidida pel bisbe d'Urgell i Coprincipat d'Andorra, Lluís Serrano, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i la presidenta del Consell Comarcal del Urgell, Josefina Lladós. El coordinador de la candidatura, Joan Reguant, presentarà els principals continguts i objectius del dossier que han elaborat i que ara ja presenten a la UNESCO per optar al reconeixement. Un dels menys centrals serà la conferència de l'historiador i tècnic de patrimoni cultural Carles Gascón, titulada Últimes notícies de la catedral dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO. La ponència vol aprofundir en el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici de la Seu i en la seva vinculació amb el relat històric que sustenta la candidatura i, en definitiva, amb els orígens d'Andorra com a país. També amb el mateix motiu hi està inclòs el castell de Foix i, pel que fa a Andorra, la Casa de la Vall i 7 esglésies i 2 jaciments arqueològics. Tots ells dibuixen una trajectòria històrica única al món que ha donat peu a la figura singular del Coprincipat, amb una història pacífica escrita a tres mans i que ja suma més de 7 segles en funcionament i més de 1.000 anys d'història. La iniciativa s'emmarca en les accions de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus i en aquest àmbit s'hi està fent diverses actuacions a través del programa Interreg Poc Tefa Pirepat, que inclou els governs espanyol, andorrà i francès. L'Associació Autisme Pirineu organitza per segon any la seva jornada que està adreçada a professionals de l'àmbit educatiu, com poden ser professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors, educadors d'extraescolars i tothom qui estigui vinculat a l'acompanyament educatiu i social, tant de l'àmbit públic com del privat, a banda de les famílies. L'activitat es farà el dia 25 de juny a la sala Sant Domènec. La inscripció per assistir-hi de manera presencial té un cost de 25 euros i inclou l'assistència a un dels 6 tallers programats presencials, a més d'un dinar pica-pica. Al matí hi ha programades les ponències que es podran seguir de manera síncrona i a la tarda els tallers pràctics i també hi ha l'opció de seguir-ho en línia per internet, en aquest cas de manera gratuïta. La inauguració de la Jornada d'Autisme Pirineu anirà a càrrec de Carlota Valls, directora territorial del Departament d'Educació l'Alt Pirineu i Aran, i la cloenda la oferirà l'alcalde Joan Barrera. Al llarg del dia hi participaran diversos professionals especialitzats en autisme que oferiran ponències i tallers pràctics orientats a proporcionar eines i recursos aplicables als contextos educatius educatius i socials. Es començarà amb la xerrada Què és l'autisme? Montserrat Mases, neuropsicòloga. Després hi haurà la ponència Més enllà de la conducta, entendre i acompanyar la desregulació emocional, amb Carolina Mat, psicòloga. I, finalment, dos estils de comunicació una mateixa aula, comprendre la socialització autista, amb Núria Alfonso, psicopedagoga. Després hi haurà la taula redona titulada Com justifiquem les adaptacions als companys de classe, més detalls pràctics que es faran en aquest cas a les aules de l'escola Pau Claris, i parlar, per exemple, d'adaptacions pràctiques a l'ESO o experiències d'aula. La segona jornada és Autisme Pirineu, compten amb la certificació del Departament d'Educació de la Generalitat, l'Ajuntament de la Seu, l'IDAPA, l'escola Pau Claris i els Serveis Territorials d'Educació.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Pirineu.
0: En Pirineu i en successos, la policia ha rebut aquest diumenge l'avís d'un incident a l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella, i és que el propietari d'un vehicle presumptament va forçar la barrera de sortida per abandonar el recinte sense efectuar el pagament corresponent. A una patrulla es va desplaçar al lloc dels fets per recuperar la informació i determinar quina intervenció calia fer davant un incident poc habitual com aquest. De moment no han transcendit més detalls sobre el vehicle implicat ni les circumstàncies concretes, però fons policials han assenyalat que estan recollint informació, sobretot a través dels lectors de matrícules, per identificar qui ha estat l'autor dels fets. El Consell General d'Aran ha impulsat un pla de gestió del paisatge i protecció dels pobles de la Vall d'Aran. L'objectiu, protegir els nuclis enfront dels incendis de sisena generació i alhora dinamitzar l'economia local. L'àrea de Pompiers Emergències ha elaborat estudis específics per a cadascun dels pobles, detallant les actuacions de neteja i desbrossament que cal fer i, si cal, instant els propietaris a mantenir els terrenys i, si no ho fan, a actuar directament i després fer el cobrament de l'actuació. La normativa posa èmfasi en el període del risc d'incendi, que a la Vall d'Aran és del 20 de juny al 30 de

pista del Club Futbol Sala Reus per 3-1. Les ursellenques han confirmat la permanència en el seu any de debut en aquesta categoria. L'equip blau-cel ha finalitzat la Lliga en novena posició després de sumar 26 punts en els 22 partits disputats. I ha quedat empatat amb el Borges i amb un marge de 7 punts sobre el Nopal Energia Pardinyes, desè amb 19, que també se salva. Han quedat en places de descens el Reus, 11 amb 14 punts, i l'Ibars, cué amb 9. A l'altre extrem, el Cal Sargaire Almacelles ha estat el campió indiscutible del grup. Ha sumat fins a 66 punts, 15 més que el segon, l'Anglesol, i aconsegueix així l'ascens de categoria. El partit a Reus corresponia a la jornada 16, que havia quedat suspès al febrer i ara s'ha recuperat. L'Atlètic Estiu 3000 va obrir el marcador mitjançant Nodel de Boalal al minut 8, però tot seguit a l'11 es va fer un autogol i abans del descans, al minut 19, va arribar el 2-1. Les reusenques van sentenciar amb un altre gol a la segona part, ja al minut 37. L'Atlètic Glaceu Urban Esport, de la seva part, també ha acabat la temporada en novena posició de la seva divisió, que en aquest cas és la tercera catalana masculina, grup 20. L'Urban Esport ha sumat 34 punts en els 26 partits que ha jugat i al mateix grup, la Unió Esportiva Pere Mola ha confirmat l'última posició, que de 13 amb 3 punts. El campió ha estat el Fonollosa, amb 67 punts i aconsegueix així l'ascens a segona. A l'última jornada, l'Urban Esport ha perdut per la mínima 4-5 amb el Cervià, que ja tenia confirmada la segona posició final i ha acabat amb 62 punts. Els garriguencs van prendre la iniciativa al minut 8, guanyaven per 2-0-2, però els ursellencs van mantenir l'emoció fins al final, replicant a cada moment els gols visitants. Ho va fer Joan Casal al minut 16, José Eduardo amb el 2-3 abans del descans i un altre cop Casal amb el 3-4 al minut 39. Pep Capdevila aconseguia l'empat a 4 a 4 minuts del final, però tot seguit el visitant Eduard Guas, que sentenciava i acabaria signant un pòquer de gols. Guas va fer 4 gols. El Pere Mola, del seu part, ha caigut aquest diumenge per 1-5 contra el Vinaixa. El gol de l'honor el va fer Daniel Adán abans del descans al minut 24, quan els peramolins ja perdien per 0-4. I pel que fa a la divisió d'honor català, l'Atlètic Club La Seu s'ha acomiadat de la categoria i ho ha fet finalment amb un marge de 5 punts sobre el Solsona Guixers Fibra. Recordem que dijous, en partit avançat, com ja havíem dit, va acabar la temporada guanyant el Carràs per 1-4 i confirmant el títol de campió del grup 3 amb 61 punts. Va ser el Macelles on van jugar. Els solsonins, mentrestant, van jugar dissabte sabent que ja no podien atrapar els ursillencs i van perdre amb el Maristes Montserrat de Lleida per 4-8, de manera que han acabat sumant 56 punts, 5 menys que l'Atlètic. Sigui com sigui, tant l'Atlètic com el Solsona han aconseguit l'ascens a tercera nacional, reservat als dos primers classificats, i, per tant, aquesta temporada vinent es retrobaran a la categoria superior, a tercera nacional. Tots dos equips ja van confirmar l'èxit a la jornada anterior, en vèncer els seus respectius partits contra el Nutricolor Linyola i el Palau d'Anglesola. I avui també parlem de bàsquet perquè el Morabanc Andorra manté fins a l'última jornada les opcions de salvar la categoria, tot i que segueix sense tenir-ho fàcil. Aquest diumenge l'equip Andorra ha guanyat clarament a la pista del Haiopos Lleida, que de fet ja tenia assegurada la permanència de la setmana abans. Això va fer que l'equip lleidatà donés més temps als suplents i el Morabanc va aprofitar per posar-se ràpidament per davant amb 26-31 al primer quart i amb un parcial de 16-31 al segon, que ja deixava el partit ben encarrilat. Van seguir eixamplant l'avantatge fins a aquest 88-116 final, amb actuació destacada de Kael Kuric, que va fer 28 punts. Tot i això, el Morabanc encara no té la salvació assegurada, ni molt menys. Haurà d'estar pendent de l'última jornada en què ha de guanyar el seu partit i esperar a veure què fan els altres equips. Ara mateix l'Andorra és 16, ha sortit provisionalment de zona de descens amb 10 victòries i 23 derrotes. Està empatat amb el Dreamland Gran Canària, però l'equip insular té millor bàsquet average i per això està en 15a posició, just per damunt. I també està pendent del Casademont Saragossa, que és 17è, però encara ha de jugar un partit més. Ha jugat 32 partits, li queden 2 per jugar i té ara mateix una victòria menys que l'Andorra. Està amb un balanç de 9-23. Tot es decidirà en aquesta última jornada i val a dir que el Morabanc se la jugarà contra un rival difícil, el Barça, que més lluita per aconseguir la segona posició final de cara als play-offs. La cita és aquest divendres vinent a 2:15 del vespre al Poliesportiu Toni Martí.

Agenda carregada d'activitats per aquesta setmana que comencem i que obrim recordant que ja es pot visitar l'exposició Petit Mallol. Es va obrir aquest dissabte i es pot veure fins al 30 de juliol en l'horari habitual del vestíbul del Centre Cultural de les Monges, que és de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 9 del vespre. Hora del conte titulada Tan iguals i tan diferents, a càrrec de Son Iglesias, avui dilluns a les 7 del vespre a la Biblioteca Sant Agustí, amb el patrocini de l'IDAPA. Explicació del projecte Nascuts per llegir a la Seu, aquest dimecres, també a la Biblioteca Sant Agustí, en aquest cas es farà a les 11 del matí, adreça de les famílies. Recte final del cicle parlem d'història, xerrada titulada El que amaga el patí de les monges, 6 anys d'intervencions arqueològiques, amb Carla Garrido i Òscar Auge, dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Celebració de la festa de Sant Just d'Urgell a la catedral de Santa Maria, aquest dijous a les 11 del matí. Grup de conversa amb Francesc a l'Ateneu del Turgell els dimecres a les 7 del vespre. Club de lectura, llegir teatre amb l'obra Una festa a Roma de Marc Artigau aquest dijous a les 7 del vespre, una nova activitat de la Biblioteca Sant Agustí. I al mateix indret, taller de remeis, divendres a les 6 de la tarda, també a la biblioteca. Aquest cap de setmana és la festa major de Sant Joan Fumat. Començarà divendres amb un sopar de poble, després actuació de duet Lacer, DJ Nil, Oxidij i Xema durant la nit. Dissabte hi haurà el sopar de joves i nova actuació del duet Lacer i després sessió de DJ Juli Ibert. També hi haurà el Ball del Fanalet i Moscatell. I diumenge, missa cantada al migdia, seguit de vermut musical amb l'acordió del Josep. I també el cap de setmana, festa de les Trementineres a Tuixénla i d'altres poblacions de la Vall de l'Avança. Divendres, dissabte i diumenge podeu consultar el programa complet a través del nostre web radioseu.cat/agenda. Més propostes pel cap de setmana, caminada solidària organitzada conjuntament per l'ABP Alt Urgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Dissabte, a partir de les 9 del matí, a sortida des de l'alberg Xan Escat, en direcció a Montferrer. I aquest cap de setmana torna al mercat medieval. L'antic mercat medieval ha transformat en fira medieval llegendària, 19a edició. Es recupera aquest any, fusionat amb aquest esdeveniment llegendària, i es podrà visitar al llarg de tot dissabte i diumenge al centre històric de la Seu, amb el nucli principal al carrer dels Canonges. I més activitats simultànies pel cap de setmana, 9a edició del Festival Arta Pinyó, per diversos carrers de la Seu. Començarà dissabte a les 5 de la tarda des del Taneu Turgell. Primera parada serà de poesia amb Maria Callissa al Camp del Codina, després dansa amb la companyia Carla Sistere al Claustre i al Racionero, ja a les 7 del vespre, impro musical amb Puput Lab al Parc de la Boixadera, 7:45 arts plàstiques amb un atrepat al Parc del Valira i al mateix lloc concert final amb el cantautor Pol Fuster. A Peramola, història teatralitzada en el marc del mil·lenari del municipi, dissabte a diferents punts del poble. També dissabte, 17a, trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà. A les 6 de la tarda, audició de sardanes a la plaça Major amb la Cobla Moreneta, a 8:45 de vespre, sopar de germanó, i a partir de les 10 de la nit, concert a l'església de Santa Maria. Espectacle So de Saó amb Xiomara Abello, dissabte a les 7 del vespre a la sala de teatre L'Única. I diumenge, cursa de muntanya a Ruixambol, nova cita del Cadí Circuit Fe a Organyà, una de les curses més clàssiques del Circuit Fe, diumenge al matí. També diumenge al matí, trobada de motos clàssiques a Castellciutat, amb activitats que de fet es faran durant tot el dia, arribada a les 9 del matí, a 9:45 esmorzar pels participants, de 10 a 1 votació popular, a les 2 del migdia dinar oberta a tothom, a preu d'inscripció 20 euros, i a partir de 6:45 de la tarda, jam de ball amb Wiswing Pirineu. Totes aquestes i més activitats, com dèiem, al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I tot un reguitzell d'activitats que sembla que estaran acompanyades de la calor. Ja va començar dijous passat a consolidar-se i sembla que seguirà en aquesta línia al llarg d'aquesta setmana. Mirem de confirmar-ho amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota aquest domini de la calor intensa que hem tingut aquest darrer cap de setmana i que tindrà continuïtat fins aproximadament dijous, però no queda aquí, perquè tot indica que acabarem el mes de la mateixa manera i fins i tot començarem el mes de juny, fins aproximadament el 3-4 de juny, amb temperatures clarament superiors als que són normals per aquestes dates. Unes temperatures disparades per sobre dels 30 graus de manera generalitzada a tota la comarca, amb un ampli domini del sol durant tot avui i també durant, diguem, dimarts i dimecres. És a partir de dijous quan tornarem a parlar de ruixats i d'aparició de tempestes, sobretot durant la tarda. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta calorada que ens ha d'acompanyar uns quants dies més.
1: I així ho reflecteixen les temperatures d'aquest migdia. De des de fa una estona hi havia 28 graus ja a la Seu, 29 a Organyà i ja superen els 30 graus a aquesta hora àmpliament a Oliana. Hi ha, en canvi, una mica més de fresca, 22 graus a Alinyà. Repassem més dades del Pirineu perquè cal destacar, per exemple, els 29 graus de Tremp o els 28 del Pont de Suert. A Puigcerdà estan a 25 i també ha pujat amb ganes la temperatura alta a muntanya, on, recordem, fins fa tot just 10 dies encara hi havia glaçades. Ara hi ha 12 graus a la Tosa d'Alp, 13 al Pic de Salòria, recordem, a 2.450 metres, o 16 graus a Prat d'Aguiló, 2.100 metres. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Perotxet del carrer Joaquim Viola, 16. A punt d'arribar a la 9:35, ho deixem aquí, ja en aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. Us ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies les teniu, com sempre, ampliades al web radioseu.cat, juntament també amb tota la promoció de Ràdio a la Carta. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que afecta la seva dona. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El PSOE s'agafa aquest matí a aquest informe per defensar que podran desmuntar els altres casos que hi ha al voltant del president espanyol, Joan Bota.
2: Es mostren confiats que també José Luis Rodríguez Zapatero es podrà defensar de les acusacions de tràfic d'influències a l'espera de veure el sumari del cas, que es pot filtrar en qualsevol moment. PP i Vox, mentrestant, insisteixen a fer del cas Zapatero l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
0: Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: La UCO refreda les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En el seu últim informe, els investigadors diuen que la parella de Pedro Sánchez no es va embutxacar comissions per la seva activitat a la Universitat Complutense de Madrid i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Des del PSOE celebren ja la innocència, diuen, de Gómez, mentre confien que la veritat es vagi obrint pas.
4: I pel que fa al cas Zapatero, el PP pressiona el PNB perquè canviï de bàndol després del missatge del seu president Héctor Esteban, que no creu que la legislatura hagi d'anar més enllà del 2026. Si només es queden paraules, diu Borja Semper, el PNB és tan culpable com el PSOE de la corrupció.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Mentrestant, el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: Donald Trump l'ha anticipat diverses vegades els últims dies. L'Iran descarta un acord imminent, tot i que veu progressos a les negociacions. Els Estats Units amenacen en paral·lel amb nous atacs si el diàleg torna a fracassar.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com i per què Rússia ha decidit ensenyar al món les conseqüències de l'atac ucraïnès de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass. Lugansk, Cristina Solies.
6: El Kremlin ha volgut convertir la mort de 21 joves pels drons ucraïnesos en una condemna internacional contra Kiev per crims de guerra. En una visita guiada per a periodistes estrangers, Catalunya Ràdio ha pogut entrar al lloc de la tragèdia, però no se'ns ha permès entrevistar les víctimes i se'ns ha intentat imposar el relat oficial rus.
0: De tornada a Catalunya, atenció també a aquesta dada. La immunoteràpia oral permet superar al·lèrgies alimentàries a 9 de cada 10 persones que es tracten, Mònica Mas.
7: Es tracta d'acostumar el sistema immunitari a tolerar aquell aliment consumint-lo, primer a l'hospital i després a casa cada dia. L'objectiu és que aquests pacients millorin la seva qualitat de vida i, sobretot, evitar un xoc anafilàctic que pot ser mortal quan mengen aquell aliment per error. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
8: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
0: Això el dia en què el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat.
2: A la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, el pontífex subratlla que la IA agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i dona encara més poder als tecnooligarques.
0: I a la cultura us explicarem una operació que ha permès intervenir 300 caixes de material arqueològic a Tarragona. Clara Chavarría.
9: El material era a casa de l'arqueòleg que va fer les excavacions on es van trobar les peces ara intervingudes. Aquestes haurien d'haver estat lliurades en el seu dia la Generalitat, juntament amb els informes que s'han de fer per aquests treballs. Entre el material, un miler de monedes que daten del 1811, encunyades a Tarragona durant la Guerra del Francès.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Eric García és una de les grans novetats de la llista de convocats d'Espanya per jugar al Mundial de Futbol.
10: Una convocatòria amb 8 jugadors del Barça i en total 9 catalans. Repassarem els noms a Eric García i Joan García com a presències destacades. De la Fuente no ha cridat cap jugador del Madrid i serà el primer Mundial d'Espanya sense cap jugador del Club Blanc. Reviurem el programa els millors moments de la festa del Barça femení amb l'afició, també del comiat de Guardiola al City, i també va haver-hi festa al Como de Cesc Fàbregas després de classificar-se per a la Champions l'any que ve.
0: A veure com tenim la circulació en aquest dia que és mig festiu, perquè mitja Catalunya té festa i l'altra mitja treballem. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs de moment circulació molt tranquil·la en aquest dilluns festiu a diversos municipis. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C32, a Viladecans, sentit Barcelona, i a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb aquestes temperatures de calor, vaja, de rècord.
13: Doncs a prop del rècord, encara no. De moment continuem amb aquesta calor clarament anòmala. Avui podria ser un dia de juliol, com a mínim pel que fa a les temperatures diurnes. Demà repetirem. Dimecres puja més i atenció, dijous i divendres. Els valors previstos en alguns punts de ponent de 38-39 ens fa pensar que si s'assoleixen podríem com a mínim igualar, vés a saber si superar, els valors enregistrats al maig del 2022, que en alguns punts de Catalunya van ser les més altes des de que hi ha registres instrumentals. Per tant, queda clar que la rampa, tot i que la calor és marcada, encara va més cap amunt.
0: Vaja, doncs, paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes bancaris de la parella del president espanyol Pedro Sánchez i rebaixa així les acusacions del jutge Peinado contra Begoña Gómez. Al PSOE s'han agafat aquest informe de la UCO com un clau roent enmig de l'escàndol per un altre cas, en aquest cas de tràfic d'influències, que esquitja José Luis Rodríguez Zapatero. Confien els socialistes que també podran desmuntar les acusacions contra l'expresident socialista espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
0: Anem a pams. Primer de tot, què diu l'informe de la Guàrdia Civil sobre Begoña Gómez, sobre la dona de Pedro Sánchez?
14: Doncs els investigadors de la UCO qüestionen els indicis que han dut el jutge Juan Carlos Peinado a deixar la parella del president espanyol a un pas de judici per corrupció. La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va codirigir Gómez es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha conegut l'escrit de la Guàrdia Civil de més de 300 pàgines, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les seues xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, ha afegit també el ministre Òscar López.
0: I dèiem, Dani, que el PSOE agafa una mica d'aire perquè en les pròximes hores podem conèixer més detalls de la implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la suposada trama de tràfic d'influències.
14: Sí, seguim esperant conèixer el sumari del cas que s'ha de notificar a les parts. Allà hi haurà detalls dels telèfons intervinguts, dels comptes bancaris, en definitiva, dels indicis que pel jutge de l'Audiència Nacional situen l'expresident espanyol al cim d'una xarxa d'influències on exercia un lideratge no visible però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci Julio Martínez va resoldre l'ajuda pública a Plus Ultra, la companyia aèria. Això és el que conclouen els agents de l'AUDEF, la unitat de la Policia Nacional Espanyola que investiga el cas, en un dels 2 informes que ja hem conegut els últims dies, segons ha dit avui Rodríguez Zapatero a través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, Televisió Espanyola. El cas és un despropòsit i el vincula al seu paper destacat en la campanya electoral del 2023.
15: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
3: Però, segons els investigadors, l'expresident socialista hauria ingressat més de 2 milions d'euros en comissions a través d'una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiàries de la trama, d'acord amb la tesi de l'UDEF.
16: Fa dies que llegim o escoltem informacions sobre aquest sumari que encara no coneixem de manera íntegra i segur que en els pròxims dies continuarem pendent d'aquestes informacions. Volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. Pilar García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs mira, a banda de Zapatero, l'altre actor principal en la trama, segons les investigacions de l'UDEF, és Julio Martínez Martínez, administrador de la xarxa de societats, que hauria cobrat les comissions i les hauria desviat a l'estranger. Mà dreta de l'expresident, amic i suposat lloctinent i testaferro de Zapatero.
16: Com a braços executors de la trama, també hi apareixen María Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano.
17: Sí, Alcázar, secretària personal de Zapatero, seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita. I Cano, gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, amb un contacte fluid amb Alcázar.
16: L'eix de les investigacions és plus ultra, amb el màxim accionista de l'aerolínia al capdavant.
17: És Rodolfo Reyes Rojas, ja investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. També hi ha el focus Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, que és el conseller delegat de l'aerolínia. Tots haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
16: I si mirem les empreses, Finans Boutique seria el nom de l'estructura empresarial organitzada per rebre els suposats cobraments per aquest tràfic suposat d'influències.
17: Sí, i aquí apareixen companyies com Análisis Relevante, la principal empresa de la trama, la consultora de Julio Martínez Martínez, que seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. Segons l'UDEF, la direcció l'exerciria de facto José Luis Rodríguez Zapatero. Una altra empresa, What the Fab, la de les filles de Zapatero, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura formal a les operacions econòmiques de l'entramat. I Idela Consulenza Estratègica, empresa administrada també per Julio Martínez Martínez, que hauria ingressat la comissió pel rescat de l'aerolínia, 530.000 euros.
16: Bé, doncs tots aquests detalls que es van coneixent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. Mentrestant, el Partit Popular eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos verbalitzés ahir diumenge que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Tània, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda avui en públic en un acte sobre el clima, en marxar de la sala. En conversa amb periodistes diu que està tranquil. Fora de micròfon, els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'UDEF del cap de setmana i que tots són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, ens reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. Del camí l'ha assenyalat, creuen, el PNB, el seu líder, Héctor Esteban, que ha dit que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Semper.
19: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Héctor Esteban.
18: Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb al govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, Sumar.
20: A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
21: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
18: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer en qüestió d'hores.
16: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas anomenat cas Zapatero. Ara, però, quan falta un minut per arribar a un quart de tres, anem a la informació internacional, que també ve farcida. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives que hi hagi un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i Donald Trump ha volgut reiterar avui que només hi pot haver un bon acord. En qualsevol cas, però, la possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure de forma significativa el preu del petroli i ha fet també pujar les borses, Jordi Baró.
1: No hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord està a tocar, però les converses avancen. Enmig de la pressió de la línia dura del seu partit i en un moment de popularitat baixa, Trump ha volgut insistir que no es precipitarà a un mal acord. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
4: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I per tant estic molt segur, i tots haurien d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
1: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
22: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent, el punt més baix de les dues últimes setmanes.
16: I enmig d'aquestes negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra segueix al Líban. Israel ha fet aquest matí com a mínim 3 morts.
1: L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona, que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és ja de 3.100 víctimes mortals. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
16: Mentrestant, Rússia i Ucraïna intercanvien atacs sense treva. Avui mateix, dues persones han mort a cada bàndol. Kiev intenta recuperar-se del bombardeig d'ahir, un dels més durs contra la capital en els 4 anys que fa que dura la guerra. Mentrestant, el Kremlin ha aprofitat l'atac ucraïnès divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves, per acusar el govern de Zelensky de fer crims de guerra. Per això, ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia, en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. És Tarolins, a la regió de Lugansk. Cristina Solías, bon dia.
23: Bon dia. En una guerra, tan important són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
24: Nosaltres ara demostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
23: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs de la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
25: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
23: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: Més coses. El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que proposa el pontífex en la seva primera encíclica que ha presentat ell mateix aquest migdia, Christian Roldán.
2: Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
2: El papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que també comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
6: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
2: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
0: Atenció també a aquesta informació. Les persones que tenen al·lèrgia alimentària poden superar-la amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquesta mena de teràpia. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia.
0: Primer, què es considera una reacció al·lèrgica greu i en què consisteix aquest tractament amb immunoteràpia oral?
7: En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca, mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida de tot el sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. Ho explica la doctora Paula Galvan, que és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
8: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
7: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital durant 4 o 6 mesos. Un cop a casa el pacient, cada dia ha de menjar, ha de prendre aquella dosi d'aliment que tolera durant uns quants anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ara és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia oral amb ou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
8: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
7: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
0: El brot d'Ebola a l'Àfrica segueix actiu. Avui s'han confirmat 2 nous casos a Uganda. En total ja hi ha uns 900 contagis i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus.
7: Aquests 2 nous casos confirmats a Uganda són membres del personal mèdic

0: mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90% segons l'OMS.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
2: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
3: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
4: 20 anys construint junts. Obramat.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ja som 11 milions dels socis d'ou.
8: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
9: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
8: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
10: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
15: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
15: Uf.
14: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Catalunya migdia. Aquí a 5 minuts seran 2:15. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació, Mireia Sala.
17: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltors ja no els interessa invertir a Barcelona.
18: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
17: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats.
1: I mentrestant, si mireu al vostre voltant en el dia a dia, potser veieu voreres aixecades, carrers tallats, soroll, pols, obrers... A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments, pràcticament de tots. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar.
19: Sí, l'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota, sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
20: Aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir pues, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
19: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
20: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims sis mesos els alcaldes alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin

0: acabar mesos abans.
1: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
2: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve. Això són entre docents, personal d'atenció educativa o administratius, segons que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, però, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya, serà Canyeter.
3: Sí, d'aquests prop de 1.800 professionals es distribueixen en tres blocs al gruix, 1.068 són docents, uns 500 són professionals d'atenció educativa i 272 personal d'administració i serveis. Entre aquest bloc majoritari, aquests 1.068 mestres i professors, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
3: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
2: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, a Portugal i en altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen a la salut de la gent i al risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i si es compleixen les previsions encetarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant, Montse Poblet.
5: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus. A Anglaterra avui es podrien batre rècords de temperatura diferents en regions del país i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. En la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
6: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
5: La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refrescar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
7: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
5: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
2: Doncs un efecte de la calor és que ha accelerat la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Bussoms, aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut afectació?
8: Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment, parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa d'Alfés, Josep Ignasi Molló.
9: Lo que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat, però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
8: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
10: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem.
8: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
10: Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
8: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
2: Els usuaris de les rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
11: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma Change.org per demanar que els bitllets de tren de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genià Prou. Carme Roselló n'és la portaveu.
12: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
11: I és que els usuaris n'estan farts.
13: Dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
14: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
11: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
2: Passen 3 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Ocasión Plus.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Ei, ¿es que sembla que soc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
19: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
20: Fixa't com sona Edició Clàssics.
18: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
21: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
19: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
18: Oh, Fixa't com sona...
15: Catalunya migdia.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: Estàs confonent correlació amb causalitat.
25: No,
24: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la lògica.
25: Ja ho sé.
24: Que és
25: el mateix que la IA.
24: Que tots els pobres siguin delinqüents.
26: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
27: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
28: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
29: Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canalons s'ha convertit en el canaló.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
30: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
23: Amb Ricard Ostrell.
31: Em van passant coses.
30: Sí.
23: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts a 2 quarts. Atenció a aquesta notícia. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i en municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
32: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapito, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
33: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
32: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
2: Vaja, una història que podia protagonitzar algunes de les estrenes que tenim aquesta setmana a les plataformes.
34: Cus
2: cosmonautes, nens abandonats i pilots a les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
17: Sí, Nicolas Cage protagonitza els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel es presenta aquí com un detectiu privat que lluita contra els gànsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. També Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que ha arribat divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 84 van aparèixer abandonats a l'estació de França. Quatre dècades després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
0: Get dressed.
17: I Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. I John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que va desfermar la seva passió per l'aviació.
2: I ara, una mica de menjar. Perquè l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país, Òscar.
17: Sí, el nou president de l'entitat, Joan Font, ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
1: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo en dos. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
17: Font, que arriba a la presidència de l'Acadèmia després de la mort de Carles Vilarrubí al desembre, també s'ha proposat fer més visible el lideratge gastronòmic de Catalunya, potenciant la gala dels Premis de l'Acadèmia, que aquest any es farà el 3 de juny al Palau de Pedralbes a Barcelona.
2: I una cosa més abans dels esports. L'esperat videojoc de James Bond, 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món, Montse Mas.
3: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. I tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
3: Els jugadors es posaran a la pell d'un bon rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
4: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
3: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
23: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol.
5: Avui Espanya ha fet oficial la llista de convocats amb aquests 9 catalans, 8 del Barça i cap del Madrid. La repassem.

0: 15 de juny comença el Mundial de Futbol. Ho farà, com dèiem, amb 9 catalans que jugaran amb la selecció espanyola. I entre aquests 9 destaca la presència d'Eric García, que ha estat una de les grans incògnites fins a última hora. Marcos García.
1: Sí, Eric ha estat un dels grans protagonistes avui, aquest migdia, a roda de premsa a Madrid, de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha anunciat l'equip estatal pel Mundial. No va al Mundial el matalasset Lenormand, tampoc el madridista Hausen, i en canvi entren a l'eix de la defensa Eric i el matalasser Marc Pubill. De la Fuente ha destacat la polivalència i també el rendiment d'Eric aquesta temporada.
2: Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, y Eric es uno más de los nuestros.
1: Luis de la Fuente ha fet oficial aquesta llista, 26 jugadors en total per al Mundial, amb 4 catalans, a banda dels jugadors del Barça, que ara el repassarem, David Raya, de l'Arsenal, Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna, i Marc Cucurella, del Chelsea. El Barça, l'equip que aporta més jugadors, amb 8, Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal.
0: I de Lamine Yamal i el seu estat físic n'ha parlat avui el seleccionador espanyol.
1: Doncs sí, a Luis de la Fuente li han preguntat diverses vegades pels lesionats i especialment per Lamine i la seva recuperació. Diu que amb tots els lesionats fan el seguiment que també s'està fent a Lamine, és a dir, que estan permanentment monitoritzats, diu de la Fuente, i en el cas de Lamine, diu que tots els jugadors estaran disponibles per al primer partit del Mundial o a tot estirar pel segon, però alerta, diu el seleccionador espanyol que el Mundial és el moment d'arriscar.
2: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: Entre els noms protagonistes d'avui a Madrid també ha estat i ho és a la llista Gavi, el jugador del Barça, de qui el seleccionador destaca el capital humà i també el talent futbolístic. Així ha celebrat Gavi que va al Mundial. Aquesta és una celebració que hem pogut veure a l'Instagram de Lamine Yamal, sí, que s'està fent molt i molt viral. A la llista de la selecció espanyola per al Mundial no hi ha cap jugador al Madrid. És tota una novetat. Per cert, De la Fuente també ha donat una altra llista. És una llista amb 9 futbolistes, 9 jugadors, ha dit, de suport, que reforçaran l'equip espanyol en els entrenaments abans de marxar, és a dir, previs al Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal i també el català de la Real, Sergio Gómez. La concentració de la selecció espanyola arrenca dissabte, aquest dia 30 a les 5 de la tarda. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol entre Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: Ressaca de les celebracions que vam veure ahir del Barça després de guanyar la Champions d'Oslo amb tota l'afició a Barcelona. Ara, jornada de descans avui, amb totes les mirades posades, Ruth Vilà, en Alexia Putellas i el seu futur.
3: Alexia, que ha estat nomenada per la UEFA millor jugadora de la temporada de la Champions, ha exercit de capitana després d'aquesta final també fora del camp. A la celebració privada a Oslo, amb un discurs en què va destacar el relleu generacional que està experimentant l'equip, amb la sensació que el futur està en bones mans. I en la festa amb l'afició i a Montjuïc, on va viure amb emoció els crits d'Alexia Queda, que van repetir els milers de persones que eren en aquesta celebració. La migcampista de Mollet va ballar eufòrica al costat del president electe Joan Laporta, però no va anunciar si continuarà el Barça la temporada que ve.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga. Dimecres serà l'últim de la temporada el Johan Cruyff contra la Real Societat, un partit que servirà de comiat de l'afició a jugadores com Ona Batlle o Mapi León, que acaben contracte i no seguiran al Barça. Veurem si aquest també és el partit de comiat d'Alexia Putellas.
0: Manchester, ahir Pep Guardiola es va acomiadar dels seguidors del City entre aplaudiments. perquè Guardiola va posar fi a 10 anys al capdavant del Manchester City.
1: Guardiola deixa el City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen, sens dubte, 6 Premiers i una Champions League. El desempador estava així d'emocionat sobre la gespa de l'Etihad.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
5: I love you so much.
1: Aquesta tarda rua pels carrers de Manchester per acomiadar Guardiola, també Stones, també Bernardo Silva. El City, per cert, ha ampliat aquesta rua al seu equip femení i també a tot el futbol base. A Anglaterra, darrera jornada de la Premier, es va confirmar que baixa el West Ham i, en canvi, el Tottenham s'ha salvat in extremis.
0: Altra festa que hem vist a les últimes hores ha estat la del Como italià. Després de classificar-se per jugar a la Champions, ha entrenat el Como per l'exblaugrana Cesc Fàbregas, jugarà per primera vegada a Europa, a Montserratlla.
7: Una població de 83.000 habitants en 37 quilòmetres quadrats al nord de Milà, a prop de Suïssa, envoltada pel llac Como, coneguda com a lloc d'estiuets de molts famosos. I un estadi, el Giuseppe Sinaglia, de només 13.000 espectadors a la vora del llac. En aquest escenari idíl·lic, el tècnic d'Arenys de Mar, Cesc Fàbregas, ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era la quarta divisió, per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir 1-4 al camp del Cremonese, mentre que el Milan va ensopegar amb el Cagliar 1-2 i s'ha quedat a un punt. Cesc es mostrava orgullós.
8: Una gran emoció, questo.
1: Sento una emoció molt gran. Hem aconseguit una cosa molt important. Ara som molt feliços, però potser fins demà no serem conscients que realment som a la Champions amb el Como i jugant amb jovenets. És molt important per a la història del Como, per a la ciutat.
8: Per la ciutat.
7: El 2022 va arribar Fàbregas com a jugador i es va quedar com a entrenador. Sent assistent, el Como va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat, ja com a primer tècnic, va assegurar-ne la permanència. L'arribada dels milionaris indonesis, els germans Hartono, ha suposat una injecció econòmica important per al Como. El mateix Cesc i fins i tot Thierry Henry en són accionistes minoritaris. A l'equip també hi ha els exblaugranes Sergi, Roberto i Àlex Valle i altres coneguts de la Lliga Espanyola, com Morales, Nico Paz o Alberto Moreno. Eufòrics, els jugadors i tècnics del Como hi vestien una divertida samarreta on s'hi podia llegir una pregunta. Como si dice Champions?
0: No fan per tantes festes a Girona. Després del descens de dissabte, tant l'equip com la directiva comencen a assimilar la nova situació que inevitablement generarà canvis importants. Eduard Solà.
9: Un descens inesperat i dolorós, que si no hi ha res de nou sembla que acabarà amb un canvi de cicle. Michel acaba contracte i va acabar molt tocat després del partit, tot i que no va voler confirmar quin seria el seu futur. Tampoc el president del Figeli, que dissabte a la nit va dir que s'haurien de prendre decisions doloroses. De moment és l'únic del club que ha parlat. Després de 4 temporades a primera, el Girona tornarà a jugar a segona categoria després que només ha pogut sumar 4 dels últims 24 punts en joc i han quedat 8 jornades sense guanyar. El Girona ha acabat penúltim amb 41 punts i en els pròxims dies s'han de resoldre totes les incògnites de futur. El director esportiu Quique Cárcel sí que té contracte fins al 2027. El que està més clar és que hi haurà molts canvis a la plantilla, tot i que dels que han jugat aquesta segona volta n'hi ha 16 que tenen contracte en vigor. Ahir diversos jugadors de la plantilla van fer publicacions a les xarxes socials lamentant el descens i desitjant el retorn de l'equip a primera. Entre els més destacats, per exemple, els dos capitals Capitans Estuani i Arnau. En el cas del davanter uruguaià, que ha acabat marcant 2 dels 3 últims gols de l'equip, parlant en passat d'orgull, diu, d'haver vestit aquests colors amb tot el que tenia. On sembla que no hi haurà canvis és a la propietat.
0: Sentiu, són les celebracions de l'afició i els jugadors del Depor. El Depor entrenat pel català Antonio Hidalgo després d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Una situació que contrasta totalment amb el descens un clàssic de la Lliga Espanyola com és el Saragossa, la primera ref. És, doncs, la cara i la creu del futbol en aquest final de temporada, Montse.
7: Amb un triomf 0-2 sobre el Valladolid, el Deportivo va certificar el retorn a primera la penúltima jornada de la segona divisió. El camí pel desert del Deportivo ha estat de 8 anys, 2 d'ells a primera ref. Un dels artífecs de l'ascens és el jove davanter camerunès Nsongo Bill, de 21 anys, que en 3 mesos ha passat de ser un recurs d'emergència procedent del filial a ser titular indiscutible amb el Depor i firmar un doplet ahir a Valladolid. La festa dels gallecs ha començat a matinada a l'esplanada de l'estadi de Riazor i continuarà aquesta tarda. Per la seva banda, el Saragossa consuma la tragèdia i s'acomiada del futbol professional. Un empat a un al camp de les Palmes ha estat insuficient per evitar el descens a primera ref dels aragonesos. En un comunicat, el Saragossa assegura que és el pitjor moment en la història del club, però també que tornaran més forts.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... L'Olympiacos es carrega el Madrid a la final de l'Eurolliga.
10: Catalunya migdia. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya, tuya.
12: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou... No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
16: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
17: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
18: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
19: Van descobrir que era un superdotat.
20: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
21: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
20: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, aquest migdia l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Justy Jocity no seguirà la pròxima temporada a l'equip. A la competició masculina, ho dèiem abans de la pausa, cap de setmana de final de l'Eurolliga, amb victòria de l'Olympiacos, Ernest Macià, per davant del Madrid, i a més, penúltima jornada de la CB, també.
23: A veure, aquesta Eurolliga va portar polèmica, la va guanyar l'Olympiacos, la va guanyar davant d'un bon Madrid que tenia baixes a la posició de pivot. Es van reclamar dues faltes des de Madrid, una de les quals sí que era molt, molt discutible, i tot i així el Madrid va tenir un triple per empatar, però bé, finalment la victòria 13 anys després és per aquest Olympiacos merescuda, perquè a més ha sigut el millor equip de la fase regular. I recordem, en Barzokas, ex-tècnic del Barça fa 9 anys, i doncs en Bezenkov, que va estar 3 temporades al Barça, doncs com a un dels jugadors més destacats dels últims anys des que va tornar de l'NBA. Sobre la Lliga CB, penúltima jornada, pràcticament tot venut, menys pel Barça i el Joventut. El Barça encara podria ser segon i la penya encara podria ser cinquena o quarta, tot i que no depenen en cap dels dos casos de si mateixos. Demà la penya té un partit ajornat, hauria de guanyar els dos partits i esperar alguna ensopegada. De la resta d'equips catalans, el que crida més l'atenció, Manresa i Girona i Lleida mantenen pràcticament totes les posicions, és l'Andorra, un equip adscrit a la Federació Catalana que ahir va guanyar a la pista del Lleida, que ha sortit del descens després de 2 mesos, però que no ho té fàcil per quedar-se perquè hauria de guanyar el Barça divendres. O bé, esperar que el Saragossa perdi els 2 partits que li queden per no baixar.
0: En hoquei patins, el Pons Lleida ha quedat eliminat davant del Liceu de la Corunya en l'única sèrie de quarts de final, que ja s'ha resolt, i Isaac Vilalta, les altres tres es decidiran el tercer i definitiu partit.
2: Doncs sí, en efecte, aquest cap de setmana s'han jugat els segons partits de les eliminatòries de quarts amb victòries locals del Noia contra el Barça, del Voltregà contra l'Igualada i del Reus contra el Calafell. Aquestes tres eliminatòries estan ara empatades. Només s'ha resolt la classificació del Liceu després de guanyar la pista del Pons Lleida en el que va ser l'últim partit del capità llistat, Sergi Duc, que ara retira.
4: Estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
2: També han començat el play-off per al títol de l'Hockey Lliga Femenina directament amb les semifinals. Els primers partits de les sèries, Vilassana 5, Palau 1 i Fraga 0, Gijón 1.
0: Amb motor, la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la quarta consecutiva per al pilot italià, fa que el pilot de Mercedes ampliï la distància a la general del Mundial. Ara té 43 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Però aquesta no ha estat, Marta García, l'única prova de motor disputada aquest cap de setmana.
3: En enduro, el Gran Premi finlandès de Vierumäki, la tercera prova del Mundial, disputada durant tot el cap de setmana, acaben taules en la lluita pel títol mundial. Josep García ha guanyat en les dues categories en què competeix. Ja això fa que mantinga els mateixos 11 punts que tenien la general d'Enduro GP sobre l'italià Andrea Verona. El de Súria obté, a més, la sisena victòria en Enduro 1 i se col·loca amb 29 punts per damunt del també italià Morgan Lesiardo.
13: Ha sigut, diria jo, un dia encara millor que ahir de pilotatge, perquè tot i patir tres caigudes, una d'elles bastant gran, endur-me la victòria i avui Enduro GP i Enduro 1, doncs, increïble. Marxem aquí líders d'Enduro GP i Enduro 1, així que supercontents i ara cap a Portugal.
3: Doncs esta prova de Portugal d'un calendari de 7 se disputarà mitjans de juny i a més avui arranca l'AIA el Rally 40 de l'Argentina, la tercera prova del Mundial de Rally Raid, i participen alguns dels dakarians catalans habituals com Nani Roma, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz o Edgar Canet, este últim en motos, entre d'altres. Després del shakedown d'ahir, avui se disputa la primera etapa, són 340 quilòmetres d'especial, més 171 d'enllaç. En total els pilots hauran d'afrontar poc més de 3.000 quilòmetres en terrenys força variats.
0: I no deixem el motor perquè el personatge del cap de setmana també va sobre un monoplaça. Here comes Rosenqvist, Malukas Tefeu, who has it? Over the line, who's it gonna be? Suec Félix Rosenqvist ha guanyat les 500 milles d'Indianàpolis, Marcos.
1: Després de ser nomenat rookie de l'any a l'IndyCar l'any 2019, ara li arriba aquest èxit de prestigi. Aquest suec té 34 anys. Va començar la seva carrera a Àsia guanyant la Fórmula Renault 2.0 l'any 2008. Un any després va guanyar la mateixa competició al seu país. Ha competit també a la Fórmula 3, a la DTM, que és el campionat alemany, per arribar finalment i ja el 2019 com a membre de l'equip Chip Ganassi Racing a la IndyCar al campionat dels Estats Units de monoplaces. Aquella mateixa temporada, l'any 19, va aconseguir el títol de rookie de l'any. Va acabar sisè a la general del campionat. Les 500 milles d'Indianàpolis són, com saps, una de les curses de referència a la IndyCar, una de les més mítiques. A qui no li ha anat així de bé és el de casa nostra, l'Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, que defensava el títol i sortia a la pole, va acabar finalment setè.
0: I amb què més acabem, Marta?
3: Doncs mira, amb l'NBA, el Sant Antonio Spurs han superat els Oklahoma City Thunder per 103-82 i la final d'esta conferència Oest queda ara mateix empatada a 2, i qui ja pot classificar-se per a la final esta pròxima matinada seran els New York Knicks, que poden convertir-se en els primers finalistes si guanyen els Cleveland Cavaliers en la conferència Est, ja que esta classificació està dominada per ells per 3-0. Recordem que les finals de conferència se juguen a 7 partits.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. Radio
22: Seu. Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: I mira que estàs com un tren. No tranquil·les, ja no és un tren.
1: Això és una mica la relació.
2: Tot el dia matat xinxant.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest Estrenes. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

How lucky am I? Aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta, que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de mitjanit. Aquesta és una de les noves cançons de Yung Rajola, aquest rapper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What?

0: So What, aquesta és la nova cançó de Blair Davey. És aquest cantant britànic que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó d'Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. D'Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You, aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana, Loa és escrita amb dues os, i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres, nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha pogut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Savannah i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Savannah i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savannah, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran, junts es presenten aquesta anomenada Repeats.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017, nascuda a Manresa. Ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó Sota el braç, El balcó amb geranis.

0: El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Top Lu, és una cantant sueca, nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm your girl, right?
1: I'm your girl.

I'm Your Girl Right. Aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio. És l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn. Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
2: No farem
3: més comentaris. Vaig a berenar jo també.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bona tarda, us informa Maria Costa. La Guàrdia Civil avala la creació de la càtedra de Begoña Gómez. En un informe, l'UCO ha conclòs que la branca acadèmica de la dona de Pedro Sánchez es va constituir d'acord amb la normativa i no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez. La investigació descafeïna la pota de la causa per corrupció als negocis i l'apropiació indeguda contra la parella del president espanyol que porta el jutge Peinado. L'Institut Armat diu que és incompatible parlar d'enriquiment il·lícit pels 17.000 euros que Gómez va ingressar de la Complutense durant els 2 anys de la càtedra. Ara bé, obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquesta plataforma digital. Més notícies amb Toni Fortesa.
6: Més de 100.000 cotxes han entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona fins ara. Són el 36% dels 300.000 desplaçaments que estan previstos durant aquesta operació tornada després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país. L'autopista AP7 concentra el gruix del trànsit i per això el Servei Català ha activat un dispositiu especial per agilitzar la circulació cap a Barcelona. El director de trànsit, Ramon Lamiel, n'ha explicat les mesures.
7: Tenim dos sistemes per donar més fluïdesa i també més seguretat a aquest trànsit AP7. Al nord hi haurà un carril addicional des de Llinars fins al que seria Montornès del Vallès i al sud des de Vilafranca fins al que seria Molins de Rei.
5: L'ex-primera ministra escocesa Nicola Sturgeon assegura que no sabia res sobre les actuacions del seu exmarit, que s'ha declarat culpable d'haver malversat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès. El jutge ha decretat presó per a Peter Murrell, que era director executiu de la formació i presumptament va desviar aquesta quantitat per comprar articles de luxe i vehicles. L'actual primer ministre, John Sweeney, ha manifestat la seva confiança en Sturgeon.
8: She was unaware.
9: Ella no era conscient de cap d'aquests problemes. I crec que sí, ho crec. I crec que la declaració que ha fet Nicola transmet la profunditat de la seva agonia personal sobre això. I ho crec, ho accepto i ho reconec.
6: L'aerolínia marroquina Royal Air Maroc suspèn temporalment els vols entre Barcelona i Tànger per l'augment del combustible arran de la guerra de l'Iran i la baixa demanda. L'aerolínia feia dos vols setmanals entre la capital catalana i la ciutat marroquina.
5: I Rússia ha anunciat que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin ha fet un comunicat en què concreta que les accions es dirigiran a centres de comandament escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat que va fer més de 20 morts. El mateix comunicat denuncia que aquest bombardeig viola les Convencions de Ginebra. La ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre per sobre de la mitjana catalana, segons conclou la primera enquesta d'usos lingüístics. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Els gironins que fan servir el català, únicament o combinat amb el castellà, arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. I els que mantenen l'idioma són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. Núria Requel més la regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament de Girona.
11: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
10: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
5: I els esports amb Sonia Oliar. Bona tarda.
12: Bona tarda. 8 jugadors del Barça convocats per disputar el Mundial amb Espanya, amb les grans novetats d'Eric García i Joan García, a més de Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamin Yamal. També hi ha els catalans David Raya, Marc Cucurella, Marc Pubill i Víctor Muñoz. No hi ha cap jugador del Madrid. Luis de la Fuente convoca també com a jugadors de suport a Marc Bernal i Sergio Gómez, entre altres. El Mundial començarà, recordem, l'11 de juny. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. L'Uni Girona ha fet oficial que l'era lituana Justi Joyce no seguirà en l'equip la pròxima temporada i ha comunicat la incorporació de Iana Martín.
4: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
3: Bona tarda, són les 5 i 5. Últims preparatius per la 19a Fira Medieval Llegendària a la Seu d'Urgell, que suposarà la recuperació del mercat, de l'antic mercat medieval a la ciutat i, per tant, la retrobada amb el passat de la ciutat vinculat a la mitjana. A la cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes. L'inici oficial serà dissabte al matí a la portalada medieval davant la catedral. L'alcalde Seu Joan Verdé explica que la programació presenta tant activitats fixes com d'altres que tindran lloc en moments puntuals al centre històric i animar tothom a participar en aquesta nova etapa, doncs, de l'antic mercat medieval. L'esdeveniment proposa un recorregut circular que neix a la plaça dels Oms i transcorre sobretot pel carrer Canonges i després a la biblioteca, al Parc del Cadí i al Pati Palau. Per l'ocasió, pel cap de setmana, alguns dels indrets més emblemàtics del centre històric seran rebatejats. Per exemple, el carrer dels Canonges serà aquest cap de setmana el carrer dels Oficis, la plaça dels Oms, la plaça dels Menges i Falcons, que inclourà gastronomia sobre rodes o sessions de tir amb arc i exhibicions de setradia. Al Parc del Cadí hi haurà el Camp de les Batalles, teatralitzades per Aesto Show, i al Pati Palau hi haurà l'anime del Festival Literari, la part del Llegendària. El Parc Olímpic del Segre anuncia l'obertura del procés de licitació per l'adjudicació del contracte d'explotació del seu servei de bar-restaurant. La data límit de presentació de sol·licituds serà divendres de la setmana que ve, 5 de juny. La concessió inclòs l'ús privatiu de l'espai de menjador, cuina, terrassa i magatzems. L'adjudicatari serà l'encarregat de gestionar la restauració, la cafeteria i el càtering, tant pels usuaris diaris del parc com pels diferents esdeveniments que s'hi organitzen. Els professionals i empreses del sector interessats a optar a la licitació poden consultar tots els paràmetres de qualitat i els detalls econòmics i tècnics dels espais en el plec de preinscripcions tècniques que hi ha a la plataforma de contractació del Parc del Segre.

0: La construcció de la rotonda de la carretera 260 a Montferrer avança segons el termini previst. Les obres s'estan aprofitant per renovar el clavegueram i soterrar el cablejat elèctric a la zona. De moment, fins ara s'havien fet sobretot els treballs previst, però ara ja comença a veure's quina forma tindrà la rotonda. Les pròximes setmanes es començarà a treballar ja al centre de la Cruïlla i això comporta que hi haurà pas alternatiu en algunes hores del dia al llarg d'aquest mes vinent. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat les obres aquest matí. I l'església de Sant Miquel serà escenari aquest divendres a les 7 del vespre d'un acte institucional dedicat a promoure la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO titulada Els testimonis materials de la construcció del coprincipat d'Andorra, que pot permetre que la catedral esdevingui Patrimoni de la Humanitat. La jornada estarà presidida pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, l'alcalde del Seu Joan Barreda i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, i a la sessió el coordinador de la candidatura, Joan Reguant, presentarà els principals continguts i objectius del dossier que s'ha elaborat per l'ocasió. Un dels moments centrals serà la conferència de Carles Gascón, titulada Últimes notícies de la catedral, dels orígens visigots a la candidatura de la UNESCO. I els esports, l'Atlètic La Seu Estiu 3000 continuarà per segona temporada del grup 3 de primera catalana femenina de futbol sala. Tot i que ha perdut l'últim partit a la pista del futbol sala Reus per 3-1, les urgellenques han confirmat la permanència en el seu any de debut en aquesta categoria. Han quedat en novena posició després de sumar 26 punts en els 22 partits disputats i ha quedat empatat amb el Borges i amb un marge de 7 punts sobre el Nopal Energia Pardinyes, desem 19 punts, que també se salva. Han quedat en places de descens el Reus, 11, 14 punts, i l'Ibars Coe amb 9. A l'altre extrem, el Cal Sarguera Macelles ha estat el campió indiscutible del grup i és que ha arribat a sumar 66 punts, 15 més que el segon, l'Anglesola, i aconsegueix així l'ascens de categoria. L'Atlètic La Seu Urban Esport, de la seva part, també ha acabat novè del seu grup, en aquest cas el grup 20 de tercera catalana masculina. Ha sumat 34 punts en els 26 partits que ha jugat i el mateix grup, el Pere Mola, ha quedat cué a 13 amb 3 punts. Mentrestant, l'Atlètic Club La Seu s'ha acomiadat de Divisió d'Honor Catalana i ho ha fet finalment amb un marge de 5 punts sobre el Solsona Guixers Fibra. Recordem que dijous, en partit avançat, els sorgellencs ja van acabar la temporada. Ho van fer guanyant el Macelles per 1-4 i confirmant el títol de campió del grup 3 amb 61 punts. Els solsonins van jugar dissabte sabent que ja no podien atrapar els sorgellencs i van perdre amb el Maristes Montserrat Lleida per 4-8. Sigui com sigui, tant l'Atlètic com el Solsona han aconseguit l'ascens a tercera nacional, reservat als dos primers classificats i, per tant, aquesta temporada vinent es retrobaran en aquesta nova categoria. I en bàsquet, el Morabanc Andorra jugarà l'última jornada la permanència a la Lliga ACB. Continua a la zona de perill, però amb opcions de salvar-se. Aquest diumenge ha guanyat clarament a la pista del Hajo Post Lleida, que ja havia salvat la categoria la jornada abans, i ara tot depèn del que faci en un partit difícil, el que jugarà divendres al vespre al pavelló Toni Martí contra el Barça. En aquest partit s'hi juga la segona posició de cara als play-offs. I el temps amb calor marcada que continua avui, havent-se superat un altre cop els 30 graus al nucli urbà de la Seu, i aquesta pot seguir sent la tendència al llarg d'aquesta setmana, segons ens ha avançat avui el nostre home del temps i també de 3CAT, Néstor Gómez. Les mínimes es mouen al voltant d'entre 9 i 11 graus arreu del Pirineu, i bona part del Pirineu també les màximes segueixen arribant als 30 graus i també han pujat notablement a alta muntanya, on ja hi ha valors al migdia per sobre dels 15 graus.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

@TIC, l'espai on aprendre i estar al dia sobre les TIC i l'ús responsable de la tecnologia. E-book. Què és un e-book? Un e-book, conegut també com llibre electrònic, és un llibre en format digital. És a dir, en lloc de paper, el llegeixes en una pantalla, com ara un mòbil, una tauleta, un ordinador, o els famosos lectors electrònics, com les marques Kindle o Kobo. Per poder tenir un llibre descarregat en digital, no ha de ser obligatòriament amb un format PDF. Depenent del lector, els llibres poden estar en format EPUB o MUBI, pensat perquè el text s'adapti a la pantalla i que puguis canviar la mida de la lletra, el tipus de lletra, com també ajustar la brillantor. De quines webs podem descarregar llibres? Hi ha moltes pàgines on podem descarregar llibres, però hem de saber que la majoria d'aquestes webs on la descàrrega és gratuïta, trobarem llibres antics o llibres creats de franc. Una pàgina és la pàgina de Projecte Gutenberg, www.gutenberg.org. També hi ha el servei de eBiblio de les biblioteques públiques, que permet demanar llibres electrònics en préstec si tens el carnet de la biblioteca. Per llegir-los només cal una aplicació al mòbil, com el Google Play Books o Apple Books. Si ho fem a l'ordinador, hi ha programes com el Calibre. I els lectors electrònics ja tenen els seus propis sistemes de lectura. Així que ja ho saps, els llibres digitals són una altra manera de llegir, sovint gratuïta, legal i molt accessible. Recorda, el Punt Òmnia és un punt de suport tecnològic obert a la ciutadania. Ens podeu trobar al Centre Cívic de l'Escorxador i contactar a través del mail laseu@xarxaomnia.gencat.cat o per WhatsApp al 661 69 51 31 de 10 a 1 i de 3 a 6. No et quedis parat, puja al tren de la tecnologia fent un ús responsable.

0: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
2: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

She fell down the sewer and got let us

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. Les obres de construcció de la nova rotonda de la carretera 260, la Cruïlla de Montferrer, continuen a bon ritme i es continua treballant per la restitució i reposició dels serveis bàsics preexistents a la zona sense interrompre de moment la circulació viària. Així ho ha explicat avui el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha visitat les obres juntament amb la cap de carreteres de l'estat a Lleida, Carlota Vilanova. S'han desplaçat del Tursell per fer seguiment d'aquest projecte que té un pressupost de 730.000 euros. Recordem que les obres van començar el 7 d'abril, inicialment amb la retirada de la senyalització existent i amb la realització dels treballs previs. José Crespín parla del rerefons que també tindrà aquesta obra de millora urbanística de tot aquest entorn, amb la millora del clavegueram i també el soterrament dels cables elèctrics.
3: Anar a fer seguiment amb la cap de la unitat de carreteres de l'estat a Lleida, Carlota Vilanova, de l'execució del projecte de construcció de la Glorieta de Montferrer. Us vull recordar que fa gairebé 2 mesos que vam iniciar els treballs inicials de construcció d'aquesta tan desitjada glorieta pel territori. Durant aquestes setmanes, doncs, segurament és poc visible totes les tasques que s'han portat a terme, perquè el que s'ha fet és una reordenació de tots els serveis, allò que hi ha per sota de la glorieta, com són les canalitzacions d'aigua, les canalitzacions de llum i altres serveis. I que aquesta reordenació també permetrà una millora substancial a la zona per 2 qüestions, no? Canalitzacions d'aigua que patien fuites o que tenien algun tipus d'inconvenient, a l'estar renovades, pues ja no tindran aquests inconvenients, i després l'impacte que generen els cables que ara mateix estan col·locats a la part de forma aèria, pues d'aquí un temps passaran a estar per sota d'aquestes canalitzacions, no? Per tant, és un treball bastant invisible, però molt important, no?
2: Crespín ha explicat, com sentíem, que fins ara no s'ha vist molt la realització dels treballs perquè es feien sobretot sota la superfície, però que ara ja comença a veure's la transformació que hi haurà en aquest indret, i destaca que es va segons els terminis previstos.
3: I que genera aquesta sensació a la ciutadania de Montferrer de que alguna cosa està passant, però encara no veiem aquesta glorieta. Bueno, doncs ara aquestes setmanes ja comença a prendre 30 metres de diàmetre, on podeu veure aquí a la nostra esquena que ja el terreny ja va adquirint una forma, perquè la glorieta està una mica desplaçada respecte a l'eix de la carretera, per d'aquesta manera donar cabuda i absorbir tot el trànsit que suporta aquesta carretera en aquest punt, que, com us deia, l'última vegada que ens vam veure tenim una intensitat mitjana diària de més de 15.000 vehicles al dia, no? Per tant, estem en una part ara molt intensa d'aquestes obres. Anem amb un termini d'execució adequat als 5-6 mesos que vam dictaminar en el seu moment.
2: Crespín ha parlat de l'endarreriment que hi ha hagut els darrers anys i que s'afegia al fet que la rotonda s'estava reivindicant des de feia dècades. Ha assenyalat que, primer, pel que fa a aquests darrers anys, va quedar suspesa la construcció a causa de la pandèmia de Covid, i després, el 2022, es va haver de tornar a convocar el concurs perquè el primer havia quedat desert. Espera, però, que en els pròxims mesos finalment quedi resolt aquest deute històric amb el municipi de Montferrer i Castellbó.
3: I, bueno, continuem treballant per fer realitat aquesta infraestructura tan desitjada i tan reclamada durant tant de temps pel territori, que serà clau no només per reordenar els fluxos i la seguretat vial dels camions i dels vehicles que fan servir la Nacional 260 al seu pas per aquest punt, sinó que també permetrà la connectivitat a 2 elements importants. 1, l'aeroport de la Seu a Andorra, generant un punt de creuament que serà molt més segur, i 2, evidentment, tot el trànsit de gent en aquelles 2 parts del poble, entre el centre urbà de Montferrer i els nuclis que hi ha a l'altre costat, entre els que, com sabeu, s'hi troba també una escola. Vale? Per tant, bon ritme de les obres. Vale? Hem fet la part menys visible, però més important en el procés de construcció, i ara comencem ja a dibuixar i a veure, doncs, aquesta forma circular d'aquesta futura glorieta, que, com sabeu, el Ministeri està fent realitat després d'acumular uns anys de diversos contratemps, el més important del qual va ser que va quedar deserta la licitació de l'any 2022, fet que ens va obligar a iniciar una nova licitació i incrementar els preus per a la construcció d'aquesta rotonda, si no recordo malament, un increment de preus de gairebé el 40% i que situa l'adjudicació definitiva, doncs, 760.000 euros.
2: Des del punt de vista més tècnic, Carlot de Vilanova ha parlat de l'evolució actual dels treballs.
4: És que entre tu i aquí, quan la rotonda tu la fas així, comencem de fora a dintre, tu quan ja has fet lo de fora, ja els cotxes poden passar pels dos costats. Que és el que hem decidit fer. Al final estava previst per fer-ho en quatre parts i hi havia uns desviaments pels pobles i tot, i al final això ho hem canviat i serà fer-la sencera al perímetre de fora i ja que ens permeti treballar a dintre. I el tràfic podrà passar com si estigués la glorieta construïda. Tot, o sigui, a totes les jornades no. O sigui, serà en moments concrets. Però perquè és el que dic, si tu fas lo de fora, ja els cotxes poden fer la glorieta, encara que tu estiguis treballant a dintre.
2: I la nova toca s'avança que ara arriba la part més feixuga de les obres, tant pel que fa a la construcció com pel trànsit, perquè s'haurà de començar a actuar la part central de la Cruïlla i això obligarà en alguns moments del dia de fer passar alternatiu.
4: Sí, bueno, els divendres a la una es deixarà de treballar això sempre, o sigui, no hi haurà cap afecció a partir dels divendres a la una del migdia fins el dilluns a les 8, no es treballarà. I el trànsit, al final, en moments puntuals es farà algun pas alternatiu, passo alterno, però en principi construirem de fora cap a dintre, llavors els cotxes passaran amb desviaments mínims, o sigui, no hi haurà talls totals ni res. O sigui, l'afecció hem decidit que sigui, hem vist que sigui la mínima pels usuaris. Igual que ara estem treballant amb els sentits oberts i així seguirem.
5: Pas alternatiu, per això no serà necessari?
4: En alguns moments, si hem de fer algun creuament, hem de fer alguna cosa, igual puntualment es farà algú, però per general no.
2: Pel que fa a aquestes possibles molèsties en la part central de les obres, que ja s'havia anunciat que hi serien, José Crespin ha explicat que procuraran que l'afectació sigui mínima en el trànsit.
3: Passa que per un carril no i per l'altre sí, llavors hauràs de regular com passaran els cotxes, però això serà moments molt puntuals. No? Administrar, en lloc de dos carrils, hi haurà un, perquè en un d'ells treballaràs.
4: Hi haurà pas.
3: Intentarem desenvolupar tots els treballs amb la mínima afectació pels vehicles. Com us deia, és una via molt transitada, i llavors els equips d'enginyeria del Ministeri i l'empresa adjudicatària han pogut determinar la fórmula perquè amb el menor nombre possible de possibles talls que pugui haver en algun moment determinat per acabar de passar una tuberia, un cable o una màquina, però intentar conviure al màxim entre el fluid de trànsit i les obres en si mateixes, especialment en uns mesos com els que venen per endavant, en el que la intensitat del trànsit s'incrementa considerablement. El mes d'agost és un dels punts de més trànsit d'aquesta via.
2: Segons les dades més recents del Ministeri de Transports, la N260, el pas per Montferrer, suporta una intensitat mitjana diària de circulació d'uns 15.600 vehicles, amb un 92% que són cotxes i un 7% camions, i arribant a algunes puntes de gairebé 20.000 vehicles en un sol dia, especialment ara que arriba l'estiu. El Parc Olímpic del Segre ha anunciat l'obertura del procés de licitació per adjudicar el contracte d'explotació del seu servei de bar-restaurant. La data límit per presentar sol·licituds serà divendres de la setmana que ve, el 5 de juny. La concessió inclou l'ús privatiu dels espais de menjador, cuina, terrassa i magatzems. L'adjudicatari serà l'encarregat de gestionar la restauració, la cafeteria i el càtering, tant pels usuaris diaris del parc com pels esdeveniments que s'hi organitzen. Els professionals i empreses del sector que estiguin interessats a optar a la licitació poden consultar tots els paràmetres de qualitat i els detalls econòmics i tècnics tècnics en el plec de preinscripcions tècniques i en el de condicions econòmico-administratives ja disponibles a la plataforma de contractació. L'objectiu principal del concurs públic és garantir un servei d'atenció de màxima qualitat que complementi de forma idònia l'activitat esportiva i turística habitual del recinte, amb la voluntat de comptar amb un tercer que s'especialitzi, que estigui especialitzat en el sector de l'hostaleria. L'església de Sant Miquel de la Seu serà escenari aquest divendres a les 7 del vespre d'un acte institucional per donar a conèixer la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO titulada Els testimonis materials de la construcció del coprincipat d'Andorra i per mostrar el suport territorial d'aquest projecte transfronterer. L'acte serà presidit pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal del Urgell, Josefina Lledós, i comptarem les explicacions de Joan Reguant, coordinador de la candidatura, que parla de l'estat actual del projecte. Tot seguit, l'historiador Carles Gascon, tècnic de Patrimoni Cultural, oferirà la conferència titulada Últimes notícies de la catedral, dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO, una ponència que aprofundirà en el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici de la Seu i en la seva vinculació amb el relat històric de la candidatura. Es vol remarcar la trajectòria històrica única al món que ha forjat Andorra com a país des de l'edat mitjana i en què hi tenen molt a veure els edificis emblemàtics de la zona, entre ells la catedral de la Seu, el castell de Foix, la Casa de la Vall i 7 esglésies del Principat que han estat seleccionades a més de 2 jaciments arqueològics. Aquesta xerrada, avancem que estarà inclosa també aquest cap de setmana en el retorn del mercat medieval, ara convertida en fira medieval llegendària, que celebrarà la 19a edició. Torna a l'activitat després que va quedar suspesa l'any 2019, just abans de la pandèmia. Ara finalment s'ha pogut recuperar i es fusiona amb el llegendari que s'ha impulsat aquests darrers anys. El mercat dedicat a l'edat mitjana reapareix, doncs, aquest cap de setmana vinent al Centre Històric. Demà en donarem més detalls, els podeu trobar ja al nostre web radioseu.cat. L'Associació Autisme Pirineu organitza per segon any la seva jornada, que està adreçada a professionals de l'àmbit educatiu, com poden ser professors, educadors, monitors de lleure, vetlladors, educadors d'extraescolars i tothom qui estigui vinculat a l'acompanyament educatiu i social a part de les famílies. L'activitat es farà el 25 de juny, d'aquí un mes, a la sala Sant Domènec. La inscripció per assistir-hi presencialment té un cost de 25 euros, que inclou l'assistència a un dels 6 tallers que es programaran i el dinar tipus pica-pica. Al matí hi haurà ponències que es podran seguir simultàniament i també hi haurà l'opció de seguir-ho en línia, en aquest cas de manera gratuïta per internet. La inauguració de la jornada Autisme Pirineu anirà a càrrec de Carlota Valls, directora de territorial del Departament d'Educació de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, i la cloenda oferirà l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. Al llarg del dia hi participaran diversos professionals especialitzats en autisme que oferiran ponències i tallers pràctics orientats a proporcionar eines i recursos aplicables als contextos educatius i socials. Hi haurà les xerrades que és l'autisme, Montserrat Masses, neuropsicòloga, més enllà de la conducta entendre i acompanyada de regulació emocional, amb Carolina Amat, psicòloga també, i 2 estils de comunicació en una mateixa aula, amb Núria Alfonso, psicopedagoga. També hi haurà la taula rodona, com justifiquen les adaptacions als companys de classe, i tot seguit tallers pràctics. Aquests es faran a les aules de l'Escola Pau Clarís. I el Consorci d'Atenció a les Persones d'Alt Urgell, conjuntament amb els serveis de salut, posarà en marxa el dia 10 de juny la placeta. Vol ser un nou espai comunitari per fer trobades setmanals obertes a tothom al Centre Cívic al Passeig. La iniciativa vol fomentar el benestar emocional, les relacions socials i la participació ciutadana i ha estat impulsat pels serveis socials, el CAPAU, la Fundació Sant Hospital i l'equip d'atenció primària de la Seu. La voluntat del nou servei, segons s'han dit, és crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social a la ciutat. Es farà cada dimecres de les 11 a les 12 del migdia i per assistir-hi no caldrà inscripció prèvia. Treballadores socials i la psicòloga de benestar emocional comunitari dinamitzaran aquestes trobades. I en Pirineu, l'exposició i el llibre titulats Netol, la icona més brillant, que ha publicat l'historiador pallarès Cisco Farràs, recupera la història del Netol, una de les mascotes més emblemàtiques de la publicitat comercial a Espanya durant el segle XX. Es pot veure des d'ara al Saló del Museu de les Botigues de Salàs de Pallars. I explica l'evolució del personatge caracteritzat per un rostre grotesc i galtut que va néixer als anys 20 de la mà d'un il·lustrador anònim, però que quan va adquirir més popularitat va ser de després de la Guerra Civil. A Cisco Ferràs, amb aquest llibre i aquesta exposició, l'ha volgut reivindicar com a mascota comercial del segle XX i encara recorda per molta gent.
6: Netol és una de les mascotes més importants de la publicitat comercial espanyola. I era una pena que no hi hagués cap llibre que expliqués la seva història. Una mascota, en realitat, què és? Un personatge més o menys humanitzat que representa una marca. Si hi ha una mascota que representa d'alguna manera la història de la publicitat comercial espanyola, seria aquesta cara grotesca i galtuda de Netol. I com no hi havia cap estudi sobre el tema, doncs ens hem dedicat a explicar una mica la història d'aquest personatge.
2: L'èxit de Netol va arribar sobretot a través dels empresaris catalans José Fresneda i Alfonso Lorán, que van idear una estratègia publicitària innovadora per l'època. La distribució de termòmetres esmaltats en establiments comercials que eren presents en milers de botigues. I a diferència dels cartells de paper, aquests eren elements duradors i que permetien que la marca relés profundament en l'imaginari col·lectiu. El catàleg de productes va créixer a finals dels anys 50 amb l'auge de la classe mitjana i l'accés al consum modern, i el van convertir en un referent de la neteja domèstica. Ferràs recorda que ha arribat a ser una icona, sobretot de la postguerra.
6: Però per la gent que va néixer durant el franquisme, és una icona extraordinària, és un referent visual de les seves vides. La clau de l'èxit de Netol va ser que després de la guerra van utilitzar una estratègia publicitària que fins aleshores no l'havia utilitzat cap empresa, que són els termòmetres esmaltats. Aquests termòmetres esmaltats es col·locaven a l'exterior dels establiments comercials i, degut a l'estam, a la tècnica de l'esmaltat, doncs feia que fossin molt duraders, a diferència del cartellisme de paper, que era un material perible que desapareixia, i efímer, que desapareixia ràpidament. Per tant, la gent recorda el personatge a través dels termòmetres Netol.
2: Per tot plegat, Cisco Ferràs recorda que el Netol ha acabat sent molt present a l'imaginari popular, tot i que ara ja no és tan conegut per la gent més jove, perquè la marca va desaparèixer al començament del segle XX.
6: Encara que Netol sigui una marca que les generacions molt joves desconeixen, ha deixat una petjada en l'imaginari popular. Per exemple, tens la cara de Netol. Quan la gent surt del dentista i té les galtes inflades, encara i a vegades es diu aquesta frase. O alguns personatges mediàtics, públics, etc. Per exemple, durant molt temps l'expresident espanyol Zapatero, i a vegades per caricaturitzar-lo, li deien que tenia la cara de Netol. A Nixon també, per exemple, etc. No?
2: Ferràs, que recordo que paral·lelisme entre el Netol i un personatge que torna a ser de plena actualitat, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, i també en l'àmbit polític, la revista satírica El Jueves va dedicar al personatge de Martínez del Facha, a un personatge de còmic creat pel dibuixant Quim, una portada força recordada, on se'l pot veure caracteritzat de Netol, amb un llibre que es titulava Martínez del Facha limpia Espanya. I encara en l'àmbit cultural també ha aparegut obres com el poema Fregall d'Espart, de Maria Mercè Marçal.
6: És aparèixer amb obres de teatre. Després apareix bastant amb la literatura. La Maria Mercè Marçal, al llibre Cau de Llunes, té una poesia molt bonica on cita tota una sèrie d'eines per netejar, i entre ells utilitza el Netol.
2: En el seu moment de més popularitat, l'empresa fins i tot va crear una parella femenina pel Netol, anomenada Loten, Netol a l'inrevés, però no es va poder evitar el seu declivi a partir dels anys 80. Després va ser adquirida per multinacionals i va acabar desapareixent al començament del segle XX. I els esports, l'Atlètic, la seu Estiu 3000, continuada per segona temporada del grup 3 de primera catalana femenina de futbol sala. Tot i perdre l'últim partit a la pista del Reus per 3-1, les sorgillenques han confirmat la permanència en el seu any de debut en aquesta categoria. L'equip blau cel ha finalitzat 9è, després de sumar 26 punts en els 22 partits disputats, i ha quedat empatat amb el Borges i amb un marge de 7 punts sobre el Nopal Energia Pardinyes, de 10 amb 19 punts, que també se salva. Han quedat en places de descens el Reus, 11 amb 14 punts, i l'Ibars Cué amb 9, i a l'altre extrem el Cal Sargaire al Masalles ha estat el campió indiscutible del grup amb 66 punts, 15 més que el segon, l'Anglesola. El partit a Reus corresponia a la jornada 16 i havia quedat suspesa al febrer i ara s'ha recuperat. L'Atlètic, la seu Urban Sport, també acaba la temporada en novena posició de la seva divisió, en aquest cas a tercera catalana masculina, grup 20, ha sumat 34 punts en els 26 partits que ha jugat, i el mateix grup, el Pere Mola, ha quedat cué, 13, amb només 3 punts. A l'última jornada, l'Urban Sport ha perdut per la mínima 4-5 amb el Servià, en un maig en què el Servià va dominant un moment el marcador, però l'Urban Sport hi va posar emoció, replicant cadascun dels gols visitants, però no va poder acabar evitant la derrota contra el que ha acabat com a segon classificat del grup, el Servià. I el Pere Mola ha caigut aquest diumenge 1-5 contra el Vinaixa. Pel que fa a la divisió d'honor catalana, recordem que l'Atlètic Club La Seu es va proclamar ja matemàticament campió dijous passat, en partit avançat, i finalment ha acabat amb un marge de 5 punts sobre el segon classificat, el Solsona Guixers Fibra. L'Atlètic va acabar la temporada dijous guanyant el Masalles per 1-4, confirmant així el títol de campió, i aquest cap de setmana els solsonins, que ja sabien que no podien atrapar l'equip urgellenc, han perdut amb el Maristes Montserrat Lleida per 4-8. Sí, com sigui, tots dos es trobaran ara a tercera nacional, han aconseguit l'ascens com en la seva condició dels dos primers classificats. I demà els següents informatius parlarem d'hoquei de patinatge, perquè d'una banda aquest cap de setmana el Poliesportiu Municipal ha acollit els selectius per catalans per participar al circuit Wall Skate Artístic, també servia per classificar-se pel Campionat de Catalunya, i s'ha confirmat que hi haurà presència urgellenca, i és que Noa Termen, Jana Calabert i Martina Trenador s'han classificat per aquest Campionat de Catalunya amb una 7a, 8a i 5a posició respectivament. També hi ha participat Jana Vilana, que ha quedat 19a júnior. I el Poliesportiu, que donarà pas aquest cap de setmana vinent a l'hoquei patins del màxim nivell, també, perquè ja han quedat definits els grups del Campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei a la Seu, que es podrà veure aquest divendres, dissabte i diumenge vinents a la zona esportiva. D'aquestes dues notícies en parlem als informatius de demà. Ho podeu trobar ja al nostre web radioseu.cat. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps, marcada ara ja totalment per la calor. Això és el que ens ha explicat Néstor Gómez, que ens avança que sembla que continuarà uns quants dies.
7: Continuem sota aquest domini de la calor intensa que hem tingut aquest darrer cap de setmana i que tindrà continuïtat fins aproximadament dijous, però no queda aquí, perquè tot indica que acabarem el mes de la mateixa manera i fins i tot començarem el mes de juny, fins aproximadament el 3-4 de juny, amb temperatures clarament superiors als que són normals per aquestes dates. Unes temperatures disparades per sobre dels 30 graus de manera generalitzada a tota la comarca, amb un ampli domini del sol durant tot avui i també durant, diguem, dimarts i dimecres. És a partir de dijous quan tornarem a parlar de ruixats i d'aparició de tempestes, sobretot durant la tarda. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta calorada que ens ha d'acompanyar uns quants dies més.
2: Aquest migdia s'ha tornat a superar els 30 graus en molts punts del Pirineu, incloent també el nucli urbà de la Seu, on aquest vespre encara hi ha 27 graus, 28 a Organyà i 29 encara a aquesta hora a Oliana, 23 a Alinyà. I també van pujant els valors alta muntanya, amb 13 graus al pic de Salòria i a Port del Comte, o 14 a Prat d'Aguiló. I amb això tancarem l'informatiu vespre de Ràdio Seu i de seguida tornem amb els esports, perquè arriba un dels últims programes de la temporada ja de futbol d'aquí. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
4: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella.

0: Molt bona tarda, amics. Benvinguts al programa Futbol d'Aquí. Dilluns, 25 de maig, 107.2. Bona tarda, Santi.
1: Bona tarda, Jordi.
0: Bé, anem acabant temporada ja. Santi, se'ns acaba la feina, perquè no hi ha equips que juguin, per tant...
1: Poca cosa...
0: Tindrem vacances llargues, no?
1: Poca cosa es quedarà per dir.
0: Sí. Bé, doncs, tot i que vagin reduint el nombre de partits jugats, l'escola de futbol Orgèlia aquest cap de setmana n'ha jugat 7, dels quals n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 3. Ha fet 33 gols i n'ha encaixat 23. I targetes poques.
1: Poques, molt poques, perquè només en un partit que hi ha hagut 3.
0: 3.
1: 3 targetes grogues i res més.
0: I res més. Molt bé, Santi, doncs, si et sembla, comencem...
1: El juvenil.
0: Com gairebé sempre, juvenil A.
1: Juvenil A. Juvenil A, que a 3 jornades del final continua amb el seu frec a frec amb el Tremp, que és líder amb un punt més, 74 per 73 que té el juvenil de l'escola. El Tremp ha guanyat 24 partits, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. I l'escola n'ha guanyat 23, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 2. L'escola ha fet 139 gols, li han fet només 35. Ha vist 54 targetes grogues i n'ha vist 2 de vermelles. I en aquest cas els golejadors han sigut 6, s'han repartit aquests 12 gols, el 2-12 del resultat final contra l'Almacelles, 16è d'aquesta categoria. Se'ls han repartit entre el Bernat, que va fer el seu segon gol, l'Arnau Capdevila, que amb la seva fam de gols n'ha fet 4 i ja en suma 22, el Lian no ha perdut comba, 4 més i en suma 41, l'Albert Guiu s'estrenava al marcador amb un gol, l'Àlex Borrell feia el seu segon i l'Alan amb el seu gol ja en sumava 24. És a dir, es van repartir com bons amics aquest resultat. I aleshores les 3 jornades que queden doncs es plantegen de forma diferent per l'escola i pel Tremp.
0: Sí, perquè enfrontaments directes, Santi. Entre el Tremp, el Mitjagrià, que és el segon, em sembla, o el tercer?
1: El Mitjagrià és el tercer.
0: Tercer.
1: O sigui, la propera jornada l'escola s'enfronta al Club Esportiu Lleida A, que és cinquè, i el Tremp a l'Almacelles, que ve
0: d'encaixar
1: aquesta derrota amb l'escola. I a més juguen al camp del Tremp.
0: Sí.
1: La segona, o sigui, la jornada 33, que serà el 6 de juny, la jugarà l'escola contra el Mitjagrià, que és el tercer, el jugarà allà, mentre que el Tremp jugarà en el camp de l'Atlètic Lleida A, és a dir, va a darrere de l'escola.
0: Del que fa l'escola.
1: I tancarà la temporada el dia 13 de juny, la jornada 34, en què l'escola s'enfrontarà al Pla d'Urgell, que és el desè, és a dir, serà potser el partit més assequible, així sobre el paper de l'escola, i per contra el Tremp s'enfrontarà al Mitjagrià, que en aquests moments és tercer.
0: És tercer. Sí, sí.
1: Per tant, aquest punt de diferència entre l'un i l'altre pot ballar...
0: Sí, pot anar bé per uns, malament pels
1: exacte.
0: Altres...
1: Pot ballar d'una jornada a l'altra, a priori. No n'hi ha cap que ho tingui més bé que l'altre.
0: Sí.
1: La diferència és que l'escola juga 2 partits a fora, en comptes el Tremp en juga 2 a casa.
0: 2 a casa. Bon. Jo crec que, Santi, el que decidirà és el Mitjagrià.
1: Sí, crec
0: no,
1: que...
0: Perquè és l'equip més fort,
1: exacte.
0: On s'enfronten Tremp i...
1: Possiblement és l'equip que pot dirimir
0: decidir una mica

0: aquesta... Jo crec que l'escola té la temporada de cara. Vull ser optimista.
1: Optimista. Per tant, li donaries més d'un 50% de quedar primer?
0: Jo crec que al final quedarà l'escola primer i el Tremp segon.
1: Molt bé.
0: Esperem que sigui així.
1: A veure, queda gravat això, Santi. Per tant,
0: perquè només puja un.
1: Sí, puja un.
0: En aquest moment només podria pujar el Tremp, en aquest moment, però a la final, final es veurà què passarà.
1: En farem un seguiment...
0: Setmana a setmana.
1: A tutti pleni, eh?
0: Setmana a setmana.
1: Molt bé.
0: El juvenil B, aquí a casa, jugava contra el Cervera i no va voler ser menys que el seu homòleg de l'A, el que passa que va fer la meitat de gols, 6-0 en el Cervera. I en aquest cas se'ls van repartir entre 4 jugadors. El Byron, que feia el seu 6è, igual que el Lleret, que al sumar-ne 3 va fer-ne ja tot plegat 6. El Joel en feia un i en sumava 5. I l'Aitor, amb el seu gol, ja en sumava 9. En aquesta categoria, l'escola té 40 punts, és 7è, empatat amb l'Artesa de Segre. En 27 jornades ha guanyat 13 partits i n'ha perdut 13, empatant-ne un. 64 gols a favor per 63 en contra i 44 targetes grogues per 3 de vermelles. S'enfrontarà a l'última jornada, la 30, el dia 30 de maig a les 6 de la tarda, contra el Poble de Segur, allà, que és quart amb 54 punts. En aquest moment el líder i ja ascendit és l'Enfaf, que ha sumat 70 punts fins ara, amb 23 victòries, un empat i 3 derrotes. No hi ha descensos en aquesta categoria i des d'aquí doncs felicitar l'exjugador de l'escola, el Carlos González Planes, que va ahir proclamar-se guanyador i líder d'aquest equip, l'Enfaf.
1: Molt bé, aquest equip juvenil B ho té tot gairebé empatat,
0: sí.
1: De victòries, empats,
0: sí,
1: gols a
0: gols,
1: favor, un gol només de diferència.
0: Sí. Afortunadament no amb targetes, perquè...
1: No, amb targetes és la gran diferència.
0: De vermelles només en té 3.
1: Sí.
0: Molt bé. Passem cadets. Ja a cadets, i el cadet C16... s'enfrontava aquí a casa contra l'Almacelles, igual que s'havia enfrontat el juvenil A, i també va derrotar-lo amplament per un contundent 8-0. En aquest cas, els gols els van fer el Mohamed Aron, va fer 2 i en suma 5, l'Esteve Casal va fer un hat-trick i en suma 6, l'Ignasi Massana amb el seu gol en fa 8, Leguzki Garí, un altre gol i en fa 6, i Alenzo Chato s'estrenava en el marcador. En aquest cas, són 7ens amb 49 punts, amb 16 victòries, un empat i 12 derrotes, 92 gols a favor, 67 en contra, 44 targetes grogues i 6 de vermelles. A una jornada del final, el líder és el Balàfia, amb 77 punts. El líder Balàfia, Club de Futbol A, i el segon és el Cervera, amb 72. He de dir que tant l'un com l'altre quedaran en aquesta posició i ascendiran a primera divisió.
1: Que és el proper... El cadet 16 juga a Balàfia en diumenge.
0: Sí, però el B.
1: El B.
0: Sí, ah. Sí, el líder és el A, i en la mateixa categoria està jugant el B.
1: El B.
0: I és amb el que s'enfrontarà el cadet el dia 31 a les 12:30. El Balàfia B és 14è, amb 16 punts, i aleshores és un equip que teòricament i sobre el paper, com sempre diem, és assequible que pugui pujar algun esglaó més aquest cadet al final de la temporada.
1: Molt bé, tenim... A l'S15?
0: A l'S15, que tancava ja temporada. En aquest cas va perdre contra l'Intercomarcal per 4-1. I el gol de casa el va fer el Sadurní Betriu, que en aquest cas en sumava 8 de punts. Han acabat 14ens amb 16 punts, no hi ha descensos, havent aconseguit 4 victòries, 4 empats i 20 derrotes, només 34 gols a favor per 101 en contra i targetes més que gols, 36 targetes grogues per 4 de vermelles. El líder és a la MA amb 73 punts, no hi ha descensos, com hem dit, i el màxim golejador ha estat un jugador de l'escola de futbol Tàrrega, Roger López Benet, amb 29 gols, 2 de penal, amb 25 partits. I els d'aquí, els màxims golejadors han estat el Biel Majoral amb 11, amb posició 21ena, i el Jordi Leibar Pujades amb 10, amb 23 de la posició.
1: Li ha costat molt, molt, molt la categoria, molt. La primera divisió,
0: molt.
1: A aquest cadet S15.
0: Mm-hmm. Esperem que l'any que ve juvenil a segona divisió no tingui tantes dificultats.
1: No passaran al cadet S16, aquestos S15? O passen a juvenil?
0: No, segurament, exacte. Segurament passaran a cadet S16, possiblement, sí, sí. I també estan a segona divisió.
1: I estan a segona divisió.
0: Exacte, que possiblement no... no tindran més problemes.
1: La pressió de fer una mica millor que aquesta temporada.
0: Exacte.
1: Molt bé, anem per infantils?
0: El infantil, en aquest cas, també tancava temporada a l'S14, enfrontant-se aquí a casa a l'Agramunt, Escola Gerard Gatell, i es van repartir els punts amb 4 gols per banda, que es van anar caient, empatant, desempatant, sense que hi hagués diferències significatives, fins al minut 65, que el Gabriel Pérez Noel empatava a 4. Ja n'havia fet un altre, el 1-1. L'Aniol Casanovas havia fet el 3-2 i el Marc Riu havia fet el 2-1. En aquest cas, aquests jugadors, el Gabriel n'ha sumat 8, el Marc Riu 2 i l'Aniol 2. 55 punts, 5ers, amb 17 victòries, 4 empats i 9 derrotes, 61 gols a favor, un més en contra, 62, 42 targetes grogues, 3 de vermelles, i el líder de la categoria ha sigut el Club Esportiu Lleida A amb 80 punts. Baixen de categoria el Balàfia a la M i el Segre Atlètic C i possiblement el Balaguer. El màxim golejador del Club Esportiu Lleida A, l'Àlex Baró Mas, Bessó Mas, amb 42 gols. I en el de l'escola, el sisè ha estat l'Abdulaye amb 23 i el segueix el Gabriel Pérez amb 8.
1: Amb 8. L'infantil S13 va caure per la mínima a Guissona.
0: I es despedia amb aquest 2-1 que va... que va aconseguir aquest gol de l'honor a les acaballes del partit, el Rainer Baca, que feia el seu 12è gol. Han acabat setens amb 43 punts, amb 13 victòries, 4 empats i 11 derrotes, amb 55 gols a favor per 36 en contra, 25 targetes grogues i una de vermella. El líder repeteix el Club Esportiu Lleida A, que en aquest cas ha fet 82 punts. Baixa el CUE, que és les Garrigues, que només tenia 7 punts, i possible descens també el Pla d'Urgell, que també té els mateixos punts, 7.
1: Sí, depèn, suposo que dependrà una mica dels descensos
0: De categories de superiors.
1: Ah, això mateix. I ens queda un equip.
0: Exacte, l'Alaví de segona divisió S11, que s'enfrontava aquí a casa a l'escola de futbol Poble de Segur i Comarca, tercer de la categoria, que li va encaixar 11 gols per un de l'honor, el Mohamed Ghali Bouaziz, que feia el seu 18è gol. A falta d'una jornada, 12ens amb 27 punts, 8 victòries, 3 empats i 18 derrotes, 102 gols a favor, 155 en contra i 2 targetes grogues. El líder és el Tremp amb 82 punts i el segon el Vilanovenca amb 74, i tots dos ja a una jornada del final ascendeixen. No hi ha descensos, i l'última jornada, jornada ja de complacença, es jugarà el dia 31 a les 11 contra el Mascansà, que és vuitè, amb 59 punts.
1: Molt bé. Ho tens llest, això?
0: En principi, d'avui no hi ha res més.
1: No hi ha res més. Doncs, quan falten 4 minuts perquè
0: Perdó,
1: siguin...
0: Només que, clar, que aquesta jornada no va jugar a l'Alaví...
1: S12
0: jugarà el seu últim partit contra el Tremp allà el dissabte a les 11.
1: Perquè aquesta jornada l'havia jugat la setmana passada.
0: Contra l'Oriana.
1: Ah, això mateix. Molt bé, doncs repassant una miqueta els partits que hi ha hagut el cap de setmana de categoria amateur, ens trobem que a la promoció d'ascens a Primera Catalana, el partit d'anada, Balàfia 3, Sallent 1. I l'altre partit era Alguaire 1, Juneda 0. És a dir que les coses, el Balàfia... potser pinta bé de que pugui passar la següent ronda, i el Guaire, doncs, només amb un golet al camp del Juneda, veurem si pot defensar-lo o fins i tot guanyar el partit. El dissabte, dia 30, jugarà la final del Memorial Pepito Esteve, un trofeu que fa anys que la Federació Catalana Lleida, doncs, el té instituït, i serà entre el Poble de Segur i el Pinyana 2021 Futbol Club. Repeteixo, dissabte, dia 30, a les 8. També més promocions, en aquest cas ascens a Segona Catalana, també anada. Verdú Cercavins 1, Olímpic La Garriga 1 i Vilaseca Club de Futbol 2, Soses 1. Aquí està bastant igualada aquestes dues eliminatòries. Segurament lleuger avantatge per l'Olímpic La Garriga, que va empatar al camp del Verdú, i el Soses haurà de remuntar un gol contra el Vilaseca. I l'últim partit que tenim de play-off d'ascens, en aquest cas és a Tercera Catalana, dos equips de Lleida, Ondara Club de Futbol 2, Rosselló 0. Veurem els partits de tornada la setmana vinent. Ara passem a Futbol Sala Club Atlètic La Seu d'Urgell. Amb aquest resultat, el Macelles 1, Sènior A 4. Déu-n'hi-do, el Macelles s'han portat entre Futbol 11 i Futbol Sala uns quants gols d'aquesta temporada, o aquesta jornada. Darrer partit de la temporada, ajornat a la 16, que es va suspendre per la vaga arbitral, i que ha servit perquè el Sènior A es proclamés campió d'aquesta divisió d'honor de Futbol Sala i enfili el camí cap a la tercera divisió nacional d'això, de Futbol Sala. El partit va ser jugat dijous 21 al Macelles amb claror de lluna, perquè ho van fer a les 9:15 del vespre. Va estar igualat fins al minut 9, ja que primer es van avançar el Sènior A amb el gol de l'Èric Vila al minut 8, i els locals van empatar al següent minut. Però tres gols del Jaume Galimany, que els va marcar als minuts 16, 23 i 39, van deixar sentenciat el partit. Han acabat primers, empatats amb l'Amposta, amb 37 punts, però amb millor gol average. Han guanyat 12 partits, n'han empatat un i n'han perdut 3, 88 gols a favor, 57 en contra, i el segon màxim golejador de la categoria ha estat el Jordi Pintat, amb 40 gols, i el segueix el Jaume Galimany, amb 23. El Sènior B jugava aquí la Seu, el Sènior B Urban Sport, i va caure derrotat contra el Cervià 4-5. Derrota mínima a casa davant del segon classificat, i va ser un partit jugat divendres també amb claror de lluna, 3:15 del vespre. Es van avançar els visitants 0-2 al minut 8. Joan Casal feia l'1-2 al minut 16. José Eduardo Muñoz al 2-3 al minut 24. Repetia golet el Joan Casal al seu segon gol al minut 39 i era el 3-4. I Pep Capdevila empatava a 4 al minut 46. Però dos minuts després, Servià feia el gol de la victòria. Aquest sènior B acaba la temporada amb 34 punts en novena posició, 26 partits jugats amb 10 victòries, 4 empats, 12 derrotes, 86 gols marcats i 71 encaixats. El màxim golejador ha estat el Pau Bernal amb 13 gols. I anem als equips cadets.
0: I aprofitant, doncs, sí, el Joan Casal en el seu últim partit, que va fer aquests dos gols, també ha comunicat que ja acabava
1: la seva
0: trajectòria de futbol sala després de la que ja va tenir brillantment amb l'escola de futbol en Ledford, que va estar jugant fins a juvenil.
1: Sí, i estava pensant fer una broma fàcil. Ha passat de futbol, o va jugar a futbol 7 a l'Edford, després futbol 11, ara futbol 5 a futbol sala, i potser encara hi ha un campionat de futbol 5 també, potser s'hi apuntaria.
0: Pot ser que passi en l'Edford Legends.
1: També. No compleix l'edat, Santi.
0: No compleix l'edat, no. És veritat, ha de ser
1: més gran.
0: És molt
1: jove, i sí, em sembla... segons ha dit el president, són 35 anys com a mínim. Haver estat a l'Edford li sumaria, però per l'edat no entra.
0: Li queden uns quants anys.
1: Li queden uns quants anys, i per molts anys. Com deia, anem pels cadets. Balaguer Bedruna 5, cadet B, Construccions Plovinet 2. Derrota del cadet B al camp del quart classificat. Van aconseguir empatar el partit a 2 amb gols del Joel Espar i el Samuel de Viala, però aquí es va acabar la pólvora golejadora. A falta de la darrera jornada, són desens amb 25 punts. 8 partits guanyats, un empatat i 15 perduts. 80 gols a favor i 112 en contra. Resultat completament diferent. El cadet a la seu en bus, perquè va fer encaixar 12 gols al Balaguer Comtat d'Urgell. 12-0. Com podia acabar un partit entre un equip que tenia 63 punts davant de l'11è classificat amb 13 punts? Punts suspensius, doncs, va acabar amb golejada. I ja en porta aquest cadet a unes quantes de golejades. En algun moment mirarem a veure quantes ha fet vegades més de 10 gols. Qui va ser els golejadors? Doncs gairebé els de sempre. Eric Alceran 3, Leo Gómez 2, Aram García 2, Marc Cardona 2 i el Kilian de l'Amo va fer un, i també, pobres, el Balaguer va fer un gol en pròpia porta. A falta de la darrera jornada, tenen 66 punts en 24 partits jugats, 22 guanyats, 0 empatats, 2 perduts. Han fet 232 gols, el màxim equip golejador, i n'han encaixat només 29, i és l'equip menys golejat. La setmana que ve, després de l'últim partit, doncs veurem els golejadors, però em sona un nom, un tal Eric Galceran, que ja ha fet 66 gols en aquest campionat i potser arribarà als 70 fins i tot. I el darrer partit que ens queda és el Lliga Primera Divisió Femení de Futbol Sala. Aquí, Club Futbol Sala Reus 3, Atlètic La Seu Estiu 3001. Darrer partit de la temporada corresponent a la jornada 16, i derrota el camp del Reus, que ha perdut la categoria. Es van avançar les jugadores de La Seu amb un gol de la Nur al minut 8, però 3 minuts després la Maider feia el gol de l'empat a fer-se un gol a la seva pròpia porteria, i les jugadores locals van tenir sentenciant dos gols més als minuts 19 i 37. Han acabat temporada amb 26 punts, 8 victòries, 2 empats, 12 derrotes, 55 gols a favor i 77 en contra. La màxima golejadora de l'equip ha estat la Nur Buhalhal amb 18 gols. Bé, això és tot el que hi ha hagut, perquè el futbol sala femení del Futbol Club Pirineus doncs no ha jugat, tenia descans o van ajornar el partit, i per tant el cap de setmana del 30 i 31 jugarà primer el futbol femení a Pla d'Urgell contra el juvenil Pirineus divendres dia 29 a un quart de vuit del vespre, i juvenil contra Balàfia dissabte dia 30 a les 4 de la tarda com a última jornada. I en futbol sala Club Atlètic La Seu d'Urgell només juguen els dos equips cadet, i serà l'última jornada d'aquesta temporada. Cervera cadetà dissabte a les 6 i cadet B ponent futsala diumenge a les 4 de la tarda. I això serà tot fins al dilluns que ve, on parlarem dels resultats dels equips de promoció, les diferents categories, tercera, segona i el final del Pepito Esteve, i analitzarem dilluns els partits, que els 5 que ha jugat l'escola, i els que acaben doncs fent una explicació, el Santi, una mica més llarga, de golejadors, de punts, de tot. Santi, tot?
0: Doncs en principi sí, doncs hi ha poca cosa més, se'ns va escurçant el temps perquè...
1: Ja ara tenim... anem més sobrats.
0: Exacte, temps, sí. Anem més tranquils.
1: No cal pitjar l'accelerador.
0: No, exacte, no cal menjar-nos paraules.
1: Ah, això mateix. Molt bé, amics, bona setmana.
0: Gaudiu de la calor.
1: Jo volia dir, guardeu-vos de la calor i fins dilluns.
0: Bona tarda, bona tarda. Bona nit.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc en Pitu Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals. Les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències del Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Lee Devon és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el meu hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuddle Soul és el seu nou troball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Parrot by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat. És un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

Ruta 66, l'artista de la setmana. I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: mal, això, que no hi hagi cap jugador del Madrid a la convocatòria d'Espanya.
1: La ignorància és muy atrevida, ¿no?
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. La policia situa la casa de José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. En el sumari de la causa, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències i insisteixen a considerar l'expresident espanyol coordinador i supervisor d'aquesta xarxa. Ara bé, reconeixen que va evitar assumir en primera persona els moviments més compromesos. Per tot plegat, el magistrat ha ordenat buidar el contingut dels e-mails de l'adreça de l'oficina de l'exlíder socialista des del 2020, així com els correus de les seves filles. És llavors quan comencen els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, la que hauria estat la principal font d'ingressos de Zapatero. Entre els documents també hi ha l'acta de l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol al carrer Ferraz de Madrid. D'allà, els agents en van treure nombroses joies que l'exdirigent tenia custodiades en una caixa forta, així com discos d'ús, agendes, mòbils, documents i pendrives. Zapatero està citat a declarar com a investigat el 2 de juny. Més notícies, Marc Güell.
4: El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus d'entre les 13 persones que estan aïllades preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Amb aquest ja són dos els casos confirmats fins ara a tot l'estat. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara s'ha traslladat el pacient a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix hospital.
3: Itàlia ha activat la vigilància sanitària pel virus de l'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El brot d'Ebola ja ha provocat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus de la malaltia.
4: El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica presentada aquest migdia. La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, considera que aquest text acabarà tenint una certa influència en les decisions de les empreses tecnològiques. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Jo crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin, i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
3: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat un nou incident a la seva galeria d'art. Segons ha explicat, algú hauria trencat el vidre de la porta d'accés, desplaçat diverses obres i robat una peça. En un missatge publicat al seu compte d'Instagram, Bonet recorda que els fets han passat 10 dies després de la posada en llibertat provisional de l'home que l'assetja des del 2019, diagnosticat amb un trastorn mental.
4: I a aquesta hora es va tancant l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua a molts municipis. La tarda ha estat en general força tranquil·la. Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
6: Bona nit, sí, ara mateix només ens consta intensitat a la P7 a l'altura de Vilafranca, cap a Martorell, també a la C32 i C31 a Viladecans i al Prat cap a Barcelona, però pràcticament sense aturades. Ja han retornat uns 234.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana, és un 78% dels previstos, i com deies, una tornada bastant esglaonada, perquè tot i que Trànsit diu que hi ha hagut un 2% més de mobilitat que l'any passat, per exemple, s'han registrat menys retencions. La via amb més cua ha estat la P7 al tram sud, entre Santa Oliva i Martorell. Sí que cal destacar que tanquem un cap de setmana però negre a les carreteres. Hi ha hagut 5 víctimes mortals en només 3 dies i 3 d'elles eren motoristes. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: I ara els esports amb Sònia Olear.
7: 8 jugadors del Barça disputaran el Mundial amb la selecció espanyola. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. A la llista de la Fuente també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. En aquesta llista de 26 jugadors no hi ha cap jugador del Madrid, un fet inèdit en totes les participacions d'Espanya en un Mundial. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrat, s'acomiada del club blanc i blau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu, s'ha dit, del Villarreal, amb una opció de compra que l'Espanyol no utilitzarà. L'Uni Girona ha fet oficial que l'alera lituana Juste Josité no seguirà l'equip la temporada vinent i ha comunicat la incorporació de Iana Martín. I en ciclisme, avui hi ha la tercera i última jornada de descans del Giro d'Itàlia abans d'afrontar l'última setmana de competició. El danès Jonas Vingegaard continua lluint la malla rosa de líder amb la setzena etapa, 113 quilòmetres de muntanya.
2: Fins aquí les notícies.
8: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
8: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
8: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
8: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
8: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
7: Si us penseu que el feminisme és una cosa de fa dos dies, escolteu el programa d'avui.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començam amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al paranimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al paranimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa un aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig de 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canvia't els títols, Com estàs?
3: No, molt bé.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat, han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Sí. Ja estava mort, però estava calenta la cosa encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que... Vull dir, ni urbanísticament, vull dir, ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià, abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no?, demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte, I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre... A mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat bonic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica... El mateix 76,
2: Sí, bueno, vaig sortir al finals del desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: Uh-huh. I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
1: Bueno, ja per afegir, just, eh? És dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del Destape, que la revista Interview, per exemple, ja sortia. És a dir, era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies la Laura Tremosa va arribar i va dir, ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment
0: de
1: començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del Destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
1: sexuals,
0: vosaltres...
1: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interview era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació. O sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, esclar, a l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí que és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres.
2: Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja
2: I tenies que dir, alto, compañero.
0: Que la llibertat sexual també és per mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Mm-hmm. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona. Déjame

0: Jan, amb moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que trobessis jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: sí,
0: ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja. Nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que bueno, com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: sí que sinó
1: que canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones sí. Que hi anaven.
2: Sí, sí, vull dir, però per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que és clar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí, sí.
0: Sí, els homes eren una mica un animal mitològic, sí. Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa, sí. I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una granja lleteria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta, abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera, o sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de
2: sí,
0: pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Sí, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot encara que ens va portar a un grup escolar vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps,
2: sí,
0: per exemple.
2: Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després, parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em vegui, mamà, mare, no vull estar no. el mateix paranimf que la meva mare.
2: No, no, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat, i aleshores en la facultat, justament en la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après... quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits. I llavors, amb els fills va posar una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques com el barri eren un desastre. Les monges que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I, doncs,
0: I es va ensenyar a casa, ella?
1: I es va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, aquestes noies són molt espavillades, faran el que vulguin.
1: Si ens n'hem sortit nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat, però, clar, molt bo, molt
0: però
1: bo.
0: No, us va anar, no et va anar tan bé com els teus germans en el sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però vas posar-te les piles després.
1: Sí, no,
0: està
1: les
0: claríssim.
1: Tres germanes ens les vam posar, ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no se'n havia parlat, vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal. Hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36, hem hagut, o sigui, les dones de la República, etcètera, etcètera, i anar més enllà, a la Bonmaison, la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no?, lo de la dona, que és, també s'ha parlat molt, perquè

0: un canvi, i algunes ni això, però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era a Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si s'han dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens haurien quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
1: Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguessin parlar i poguéssim, doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest, que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no?, que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no?, tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc., que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu: no donarem una definició de feminisme, eh? És a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu: no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que es digui, doncs, feminisme és això, i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
2: Exacte, no? I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no va agradar gaire, o com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees i assemblees en què la paraula, vull dir, l'eliminaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però és clar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, és
1: perquè...
2: Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, no hi havia, sinó hi havia...

0: Hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això. O sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos i maleantes també respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
1: La perillositat social, era
0: ja. Sí, sí, sí. La perillositat sí. Social, sí, evidentment.
1: Sí.
0: Doncs, vull dir, és clar, tot això... Vull dir,
2: és que teníeu molt a fer.
0: Sí, molt, la feina no... Bueno, no era qüestió de... bueno, era qüestió d'anar de pressa.
1: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... O sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i de condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les sí, jornades era, no? Era aquest aspecte amnistia de canviar.
0: Amnistia per la dona.
1: Amnistia per les dones.
2: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
1: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb empreses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, sí, per qüestions que un home no entrava.
2: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no. Qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
3: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important. Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? I que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants, també per exemple en l'organització del treball, amb una sèrie de coses, és a dir, moltes en realitat estàvem i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava doncs una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
2: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer s'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
0: No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, sí. No? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs, el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar, i això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat no sé, vull dir, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I en canvi ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
2: millors.
0: La paraula. Sí,
2: justament.
0: Sí. I en canvi la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
2: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
4: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
5: Hombre, mujer no me gusta.
4: No me gusta.
5: El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
6: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
7: No tengo ni idea.
8: La mujer se debe más a la casa. Pasa la casa, tiene más ocupaciones.
9: ¿Usted está de conforme? ¿Usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
8: Yo sí, mucho.
9: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
8: Más libertad, más libertad.
9: ¿Y la mujer menos?
8: Menos.
10: Yo creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
2: El cabeza de família, eh? Com hi anem? Com era aquest món, eh? Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
1: Bueno, sí, és clar.
2: A les jornades.
1: A les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem tan anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem, que no, que havia de canviar totalment, i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis, que no deixaven de ser aquesta...
2: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
1: Es preguntaven moltes coses.
2: Sí,
3: sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat, en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i, a més, amb una guerra pel mig, i, per tant, amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus. Vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Esclar, jo això, abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys, entens? I, clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i, finalment, es van trobar ficades també amb un model de família, van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era. Tenien aquella memòria, i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, d'aquells berenars amb la mare i les amigues.
2: Jo estava pensant ara això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
1: No, jo crec que sí.
2: Ja, sí, eh?
1: Ja, bueno, jo crec que ja estàvem canviant-la, eh?
3: Sí.
1: Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
2: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
1: Nosaltres. No, segurament ja... Vaja, segur, jo conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme, però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses, i a nivell personal ja estàvem canviant-les, o sigui, no sé, jo personalment, amb el meu company, ja teníem les coses bé tan clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional, ja érem una una parella que, bueno, que les coses es debatien, si com a fer-les i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses i altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o, no, o amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
2: No? Mercè.
1: O buscar sí. altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
0: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava això de les famílies, jo com sempre sóc allò que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
2: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
0: Sí, no, sí, no, és evident. És evident.
2: Vull dir, això era molt important, no, no, sí, que aquestes dones poguessin expressar...
1: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
0: Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del paranim, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així ens han estat, no?
1: Sí, sí, aquest va ser un dels grans avançaments, que penso jo, de les jornades.
2: En seguim parlant ara mateix, perquè estem, en, com dèieu, en una societat capitalista i patriarcal i continuem així, però això ara ve la publi.
7: Les dones i els dies, amunt els cors.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
13: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
13: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
13: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
13: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
13: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
13: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
16: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
13: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbon a Lleida.
17: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
16: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
13: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT. Yeah!

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica, tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven, i era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, eh? Perquè va ser...
0: És que va tenir molta...
2: Era un pont, va ser el pont de la Puríssima.
1: Ah, era el pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Que ara no existeix, va ser el pont de la...
1: El pont de la Puríssima.
2: No, no, el de la... Com es diu el que hi havia a la primavera?
1: Corpus.
2: Que allò de los tres jueves hay en el año.
1: L'Ascensió.
2: És que allà veieu jo com cada d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui... Avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus,
0: exacte,
2: el Dijous Sant i aquest dijous...
1: L'Ascensió.
2: Que és l'Ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
0: Van ser quatre dies.
1: Vale, doncs quatre, però era agafar una festa.
3: Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres,
1: sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que, clar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò? I també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etcètera, vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo a sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça Universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però també va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc adulta, això és després.
3: Sí, després, sí.
1: I les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge al matí.
1: Diumenge al matí era, no?
0: Vosaltres estava tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno, no? Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après... Vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar a aprendre-ho tot.
3: Exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: exactament.
0: És, no?
3: Exactament.
0: Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viu, això?
2: Bueno, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres simplement doncs el grup amb les que compartíem doncs això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades de cop et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses, és a dir, va ser com trobar les altres, és a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
0: Va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs també del desig aquest de compartir i de compartir les idees ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo dic Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres.
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, dos i llibres. Nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Quadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
0: Tots senyors.
3: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
0: Víctor Català.
3: Home, Víctor Català, primera i principal, però, vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir, una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
0: L'assaig, documentació.
3: Exactament, l'assaig, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar...
0: Havíeu de començar-ho tot,
3: estudiar,
0: de nou.
3: Estudiar una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
0: Escolteu, ens queden 3 minuts, ja. I, jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
1: Sí. 12, 13 i 14.
0: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
1: Estaria molt bé.
0: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà, o què fareu allà?
1: Penseu una cosa, de les maneres que no s'han deixat de fer jornades, eh? Se n'han fet moltíssimes, eh? No són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, eh? Se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? O sigui, tenim un munt... Seran unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs i en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això...
3: Sí,
1: buscar
3: perquè això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda. No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja, les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte el com se'ns estan apropant allò, mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
0: Està clar, doncs, que heu d'estar, que teniu molta feina.
3: Exactament.
0: Doncs, escolteu, del 12 al 14 de juny us esperen totes aquestes dones i espero que nosaltres hi puguem anar a fer programa a la Fabra i Coats, i moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
3: Gràcies.
0: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós, que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, i Roser Parera Moragues, que m'està mirant com dient, m'acaba ja, que hem d'anar a dormir. Bona nit.

0: El despatx i la casa de Rodríguez Zapatero estan en el centre de la investigació de la presumpta trama de comissions il·legals per la qual l'expresident espanyol està sent investigat. La policia creu que Zapatero reservava casa seva per a les decisions més sensibles. Al sumari de la causa, al qual ha pogut accedir Catalunya Ràdio, els investigadors parlen d'una estructura estable i jerarquitzada en tres nivells. A la direcció i control hi situen l'expresident, en segon lloc, controlant la xarxa de contactes, el seu amic i empresari Julio Martínez Martínez, i en tercer lloc, encarregada d'emmascarar factures fictícies, la seva secretària Gertrudis Alcázar. Es tracta d'un cas amb molts noms propis i moltes societats implicades, i per això en farem un mapa de situació, també per entendre per què la causa pressiona tant Pedro Sánchez. Ell avui ha rebut una mica d'aire, això sí. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de la seva dona i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa.
1: Catalunya nit. Un dels 14 espanyols que estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu en l'últim test PCR, tot i que de moment no presenta símptomes. Preocupa molt més el brot d'Ebola, que va començar al Congo i que deixa els primers positius ja a Uganda. A Itàlia, dos ciutadans que provenien d'aquest país estan amb febre i sota estricta vigilància. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja demà al Congo per conèixer de primera mà la gestió del virus, que ja han encomanat un miler de persones i es calcula que ha provocat 200 morts.
0: El Papa Lleó XIV ha dedicat la seva primera encíclica a la intel·ligència artificial per assegurar que no es pot considerar moralment neutra i demana que es tracti amb humanisme. Ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
1: I una notícia molt esperançadora per a les persones amb al·lèrgies alimentàries, perquè poden superar-les amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Us explicarem com es fa aquest tractament d'aquí uns minuts.
2: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri, induint que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
1: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia i arriben a curar-se de l'al·lèrgia.
3: Do you have an appointment?
4: The name's Bond.
3: James Bond. He's with me.
4: And you are?
0: És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond, al servei de Sa Majestat. Sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes. I tant si sou de jugar a videojocs com si no, us explicarem que s'ha desenvolupat a Barcelona, a l'estudi IO Interactive.

0: I a partir de les 11 repassarem l'emotiu comiat que el Manchester City ha donat a Pep Guardiola amb actuació i comiat inclòs de Mishima. David Carabén ha dit a l'afició que comparteixen l'emoció per com s'estimen el Pep i que hauran, això sí, d'aprendre ara a enyorar-lo, com fan els culers.
1: We are Mishima, and we are, even if we are a Catalan band, full of Barça fans, yesterday at the Etihad, we had to share... to shed some tears with you as we saw, as we watched the wonderful love and respect you have for Pep Guardiola. You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month. Guardiola, we got Guardiola.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: La setmana passada la imputació de Zapatero va acaparar l'actualitat política i aquesta comença des d'aquesta tarda, que ho sabem, ha sortit a la llum el sumari del cas Plus Ultra, que assenyala l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero. S'hi presenta a l'expresident espanyol com l'home que mana, l'empresa de les filles com a clau en el cobrament de presumptes suborns i el domicili de Zapatero com el centre neuràlgic per planificar directrius i fer funcionar la xarxa d'empreses. La instrucció del cas continua i ara el jutge de l'Audiència Nacional, que s'encarrega a més una ordre internacional per detenir el propietari de l'aerolínia rescatada amb 53 milions d'euros públics. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. Prova d'això són alguns missatges que apareixen en aquests informes intercanviats entre els directius de Plus Ultra. Un d'ells diu Zapatero mana aquí. En un altre feia referència al fet que coneixien el rescat de l'aerolínia abans d'aprovar-se en Consell de Ministres. Al sumari no hi apareix cap conversa de Zapatero, tampoc cap àudio, i els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Segons els investigadors, el centre neuràlgic era el despatx de Zapatero, però destaquen la importància del domicili particular de l'expresident espanyol com a nucli físic de la trama. Per a la policia és clau, consideren que és on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Tot i això, el jutge no ha donat l'ordre per entrar al domicili. Zapatero s'hauria beneficiat d'aquestes comissions i també les seves filles a través de la seva empresa, que rebia diners d'aquesta presumpta trama a través de Plus Ultra, però també de la consultora Anàlisis Relevante.
0: És un sumari, evidentment, amb molts documents, molta informació, on també es detalla l'escorcoll de l'oficina de l'expresident espanyol.
1: Sí, sobretot destaca el contingut de la caixa forta oculta en el despatx, on es van trobar diverses joies, discos durs, agendes, documents i pendrive. Segons la secretària de Zapatero, les joies, pulseres, anells, collarets, eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. En tot cas, el jutge està convençut del paper rellevant i de la implicació de Zapatero en aquesta trama, però ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses. Ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, principal font d'ingressos de Zapatero. El magistrat també ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de la companyia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
2: Gràcies, Àngels. El cert és que s'ha d'anar posant ordre a aquestes més de 2.000 pàgines que té el sumari del cas contra Zapatero. De fet, són la suma de diligències, investigacions policials, informes d'escorcolls i també tota la documentació que forma part de la causa. Àlex Giralt Robert, bona nit.
3: Bona nit.
2: Quines informacions més hi podem trobar?
3: Doncs, per exemple, un nexe amb José Luis Ábalos. El sumari recull que l'exministre de Transports, el seu assessor Coldo García i Zapatero van quedar per dinar el març del 2021, una setmana després que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra. També hi ha dades molt reveladores de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, com ara que li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador o una bossa de golf. De missatges i documentació seva se'n dedueix que té un gran poder d'influència sobre Veneçuela, amb capacitat per incidir fins i tot en àmbits com l'alliberament de presos. També es desprèn que hi fa negocis amb or, divises i petroli. A banda, criden l'atenció elements com la creació d'una societat clau en l'entramat amb seu a Dubai, just després d'una reunió organitzada per Zapatero, i l'estirada d'orelles de la policia al braç inversor de l'Estat, la CEPI, per falta d'informació amb episodis com l'enviament de carpetes buides o arxius que directament no es podien obrir.
0: Estem sentint molts noms propis i moltes societats implicades aquests dies. Per tant, ara volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències en el qual l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero figura a l'epicentre. Ens ho expliquen Pilar García i Albert Prat amb el muntatge de Jordi Galbany.
4: Julio Martínez Martínez.
5: Mà dreta de l'expresident, amic i presumpte lloctinent i testaferro de Zapatero en la trama.
4: Rodolfo Reyes Rojas.
5: Principal accionista de Plus Ultra Línies Aèries, investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. De fet, l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units investiga una organització criminal transnacional dedicada al blanqueig de capitals i a la corrupció d'empresaris i de persones vinculades amb la política.
4: Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, director general de Plus Ultra.
5: Tots dos haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
4: Ramon Gordils, diplomàtic veneçolà, i Manuel Fajardo, home de confiança de Zapatero a Veneçuela.
5: Serien intermediaris entre els directius de Plus Ultra i Julio Martínez Martínez.
4: Miguel Palomero de Juan.
5: Advocat de confiança de l'accionista de Plus Ultra hauria explorat la via Avalos per aconseguir ajudes per a l'aerolínia. A ell se li atribueix la proposta de fer un kitchen gabinet per torpedinar la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia.
4: Maria Gertrudis Alcázar.
5: Secretària personal de Zapatero. Seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita.
4: I Cristóbal Cano.
5: Gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez en funcions administratives, que tindria un contacte fluid amb Alcázar.
4: Empreses.
5: Finance Boutique.
4: Nom de l'estructura empresarial articulada per rebre els cobraments pel tràfic d'influències.
5: Anàlisi Relevante.
4: La principal empresa de la trama és la consultora de Julio Martínez Martínez. Seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. La direcció l'exercia José Luis Rodríguez Zapatero.
5: What the Fab S.L.
4: Empresa de les filles de Zapatero. Segons les investigacions, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura legal a les operacions econòmiques de l'entramat.
5: I de la Consulenza Estratègica S.L.
4: Empresa administrada per Julio Martínez Martínez, beneficiària del contracte amb Plus Ultra per ingressar una comissió pel rescat de l'aerolínia, que generaria un ingrés de 530.000 euros. A més, actuava com a peça instrumental per desviar fons a l'estranger.
2: Doncs bé, davant aquest nou allau d'informació que hem tingut a les últimes hores, hem pogut sentir ja també algunes reaccions a tot el que està passant relacionat amb la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, comencem pel seu portaveu autoritzat, Luis Arroyo. Abans de conèixer el contingut del sumari, ha dit a Televisió Espanyola que l'expresident considera conjectures i disbarats les acusacions de l'UDEF i que es vol defensar. Arroyo també ha atribuït als informes policials el suport que Zapatero ha donat públicament a Sánchez.
7: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
6: I avui també hem pogut sentir un altre expresident socialista, Felipe González, que ha demanat eleccions anticipades.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
2: Bé, les formacions polítiques, Joan, també van reaccionant a mesura que es van coneixent detalls de la investigació. Com era d'esperar, l'oposició insisteix en reclamar que es posi punt final a la legislatura, com ara sentíem també que demanava Felipe González, i per tant anar a eleccions, això seria.
6: Exacte, el PP ha elevat la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que ahir els nacionalistes bascos posessin data de caducitat al govern de Sánchez per finals d'aquest any. Borja Sémper és el portaveu dels populars.
9: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Per la seva banda, els socis de govern, Sumar, no volen eleccions, diuen que l'executiu continuarà. Tot i això, després de conèixer el contingut del sumari, el ministre de Drets Socials d'aquesta formació, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat preocupat i ha demanat totes les explicacions.
10: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
6: El mateix president del govern, Pedro Sánchez, s'ha refermat en la continuïtat del seu executiu fent gala de dades econòmiques.
11: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
6: Els socialistes argumentaven aquest matí que no hi ha proves que apuntin a la culpabilitat de Zapatero i afirmaven que estan desitjant que l'expresident es pugui explicar davant el jutge.
0: En punt un quart d'11 de la nit, en canvi, Pedro Sánchez ha rebut avui un baló d'oxigen pel que fa al cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. La Guàrdia Civil diu que la creació de la càtedra que va codirigir es va fer segons la normativa. En el seu informe, l'UCO conclou que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez i que no es pot parlar d'enriquiment il·lícit durant els 2 anys de la càtedra. El que no han pogut aclarir és si va arribar a explotar comercialment el programari creat per aquests estudis i obren la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que el van desenvolupar.
2: Passa un minut d'un quart d'11 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem aquest fet que hem conegut aquesta tarda, i és que un dels 14 espanyols que encara estan fent quarantena per antivirus a l'Hospital Militar López Ulloa de Madrid ha donat positiu, tot i que símptomes. I també actualitzarem l'estat de l'evolució de l'Ebola al Congo, que va començar al Congo i ara també ha provocat ja alguns contagis a Uganda. Fins ara.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
17: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
18: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
19: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
21: No m'agrada aquesta sintonia.
22: És que està molt bé. Pam, pam,
20: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
23: M'ho faries tu, Elisenda?
21: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
22: Mar Marvà, bona tarda.
24: Bona tarda.
22: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
24: Pam, pam, pam, pam.
21: Molt bé.
22: Com ho faries, Òscar?
25: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
22: Pam, pam, pam.
25: Veus?
26: De dilluns a divendres de 4 a 7...
20: La millor hora del dia.
26: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
22: Pam, pam, pam, pam.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
28: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
27: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
29: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
30: Les entrevistes lletges que t'he vist. Avui estic...
28: Perdona, t'he de dir això, però... És que no tinc una resposta.
29: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
27: No.
26: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
32: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest vespre un nou cas positiu d'antivirus entre els 14 espanyols que estan aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tot plegat, recordem-ho, arran del brot del creuer Ondius. És el segon cas confirmat fins ara a l'estat espanyol. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i ja estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament del nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren, però, que s'ha detectat el cas dins del dispositiu d'aïllament i control que ja està en marxa i que, per tant, no canvia el risc ni tampoc les mesures per a la població general.
1: I ara el que preocupa i molt és l'Ebola. El director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja demà al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja ha provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut assegura que l'epidèmia els està superant en velocitat i preocupa que es pugui escampar ràpidament per altres països. Oriol Pujadó, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Les xifres podrien ser molt més altes que aquestes que estem dient.
2: Sí, perquè tu ara deies 220 morts, són morts sospitosos d'haver perdut la vida per Ebola, però encara no hi ha una confirmació analítica de tots els casos. També se sospita que hi ha 900 persones a la regió que podrien tenir el virus. De fet, avui Uganda ha confirmat dos nous casos sospitosos i, per tant, ja serien 7 les persones que tindrien el virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats a un hospital de Milà amb febre. El Ministeri de Sanitat italià ha confirmat que els dos pacients estan en un centre hospitalari amb els nivells més elevats de biocontenció i de gestió de malalties infeccioses. Tots dos ara seran sotmesos a proves diagnòstiques establertes pels protocols nacionals i internacionals i també s'ha hagut d'activar una vigilància preventiva als seus familiars. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. En aquest cas, es tracta de la variant Bundi Bugio, contra la qual no hi ha vacuna ni tractament i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que viu aquest país i la regió està obligant a fugir a molta gent, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, i això està dificultant greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes i identificar les infeccions amb antelació per poder contenir-les.
0: El papa Lleó XIV ha fet tota una declaració d'intencions en la seva primera encíclica, assegurant que la intel·ligència artificial no és neutra moralment i reclamant que es tracti des d'una perspectiva humanística, no pas amb lògiques de poder. De fet, ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial pot ser un gran perill i que cal establir normes, ha dit, de control públic. Toni Forteza.
3: Doncs sí, perquè és un text que demana accions. En la seva primera encíclica, el papa defensa que la IA ha d'estar al servei de la dignitat humana i reclama desarmar-la.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull, Míriam Díez, destaca que el text reclama accions polítiques i considera que pot influir en les grans empreses tecnològiques. Són declaracions a 3cat.info.
5: Crec que aquestes empreses s'ho pensaran dues vegades en segons quines afirmacions o segons quines decisions prenguin i també perquè saben que té un abast moral. El que és interessant és que el papa s'ha posat com a interlocutor, ha volgut participar en una conversa perquè creu que la intel·ligència artificial té moltes bondats, però també senyala les ombres.
3: El pontífex també adverteix que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtat i manipulació. Una preocupació que comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que ha assistit a la presentació de l'encíclica.
6: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial
7: artificial es comparteixen a tot el món. No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
8: It is an unsolved problem.
3: L'encíclica també denuncia l'impacte ambiental i social de la IA i adverteix que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors d'edat.
1: Doncs anem ara cap a Washington.

0: Washington perquè Anthropic, aquesta empresa tecnològica fundada per aquesta persona que ara escoltàvem, Christopher Olay, alguns dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa. Des de fa mesos, aquesta companyia manté una disputa oberta amb el Pentàgon. Per què, Oriol Serra?
1: Doncs a priori es tracta de diferències profundes sobre l'ús militar de la intel·ligència artificial. El Departament de Defensa dels Estats Units va exigir a la companyia Anthropic poder accedir a totes les eines incloses al sistema anomenat Claude, de manera que el govern en pogués fer un ús sense restriccions amb finalitats militars i també de vigilància domèstica, és a dir, de la pròpia societat nord-americana. Pel mig hi havia problemes contractuals, és a dir, econòmics, però Anthropic s'hi va negar al·legant que no es podien creuar certes línies vermelles. És a dir, que no estava disposada a autoritzar que s'utilitzés la seva tecnologia aplicada en armes autònomes i letals. La reacció de l'administració Trump va consistir en situar Anthropic en una llista negra, qualificant la companyia com un risc inacceptable per a la seguretat nacional dels Estats Units. En resum, el Pentàgon va boicotejar Anthropic fins al punt que la comercialització dels seus productes quedava bloquejada. Anthropic va denunciar una violació dels drets recollits a la primera esmena de la Constitució nord-americana. Un tribunal va qualificar el boicot del govern d'arbitrari i capritxós. Actualment, la Casa Blanca ha derivat els seus contractes en matèria d'intel·ligència artificial amb finalitats militars i d'espionatge amb l'empresa OpenAI.
2: Quatre minuts i arribarem ja a 11:15 de la nit. Parlem ara de les negociacions per a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que avancen però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent, com s'havia demanat i deixat entreveure des de Washington. Diversos moviments diplomàtics arreu del planeta indiquen que sí que s'està posant fil a l'agulla alguns dels aspectes més sensibles del compromís entre les dues parts. D'entrada, l'obertura de l'estret d'Hormuz, el desbloqueig d'actius iranians congelats i també un calendari per negociar el programa nuclear de la República Islàmica. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit, tot està en marxa, efectivament. L'equip negociador de l'Iran avui ha anat a Qatar, un dels països del Golf aliats de Washington, i que el mateix Iran va atacar durant les primeres setmanes de la guerra a l'Orient Mitjà, però ara hi ha un escenari prou destensat com perquè pugui haver-hi aquesta reunió. Allà a Qatar hi ha part dels diners bloquejats de les sancions nord-americanes contra Teheran i per això els interessa parlar directament a veure què és el que poden fer. Per això, justament en aquest viatge, hi ha anat, a més dels dos principals negociadors, el governador de

0: de Tormuz és clau en l'acord. És d'interès de la Xina que els petroliers que estan bloquejats al Golf Pèrsic puguin sortir per portar tot el petroli que necessita la Xina i molts països de l'Àsia. En un altre punt de l'Àsia, justament a Nova Delhi, és on està el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que avui ha afirmat també que hi ha avenços sòlids en aquests contactes, sobre Hormuz en concret, i sobre la possibilitat també d'obrir negociacions ja directament sobre el dossier nuclear iranià, que és el principal objectiu dels Estats Units en aquesta guerra. Però això no passaria fins que hi hagi un acord de pau per acabar les hostilitats inicialment. Avisa Marco Rubio que Washington, però, no es vol precipitar.
1: El president no tancarà un mal acord, simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots haurien d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera. Preferiríem tenir un bon acord.
0: Aquest és el discurs sempre dels Estats Units. Volen un bon acord, volen que hi hagi un acord, però que sigui sòlid. A la vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, avui ha fet un d'aquells missatges a la xarxa social, de la seva xarxa social, Truth Social, on ha obert un nou element, que és que vol que tots els països àrabs o els principals països musulmans, també, sí. Perquè aquí, per exemple, afegeix Pakistan o Turquia, s'assumin els acords d'Abraham, que són aquests acords de normalització de les relacions amb Israel. I diu que un acord amb l'Iran hauria, ja que els Estats Units ha fet tant d'esforç perquè aquest acord sigui, doncs volen que també aquests països s'acostin a Israel, que és una cosa que estava en marxa abans dels atemptats terroristes de Hamas a Gaza, fora de Gaza, que van motivar aquella guerra de Gaza. Bé, en qualsevol cas, amb tot aquest escenari, els mercats són optimistes, perquè avui el preu del petroli ha baixat i això és indicatiu que almenys creuen que les converses van per bon camí.
2: Doncs ens quedem de moment amb aquest indicador. Gràcies, Ignasi. Bona nit.

0: звезда, больному миру посвети.
1: Divendres us explicàvem aquí al Catalunya Nit l'atac que hi havia hagut contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves. És un atac que havia fet l'exèrcit ucraïnès, i això el Kremlin ho ha aprofitat ara per portar els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia. El Kremlin acusa Kiev de crims de guerra per atacs com aquest, que qualificava de terrorista. Doncs bé, entre els periodistes que ha convidat a visitar la zona d'aquest atac hi ha la nostra corresponsal, la Cristina Solies, a qui podem saludar ara. Cristina, bona nit.
2: Hola, Manel, bona nit.
1: Cristina, d'entrada, no és habitual que el Kremlin organitzi aquestes sortides. Expliquem per què ho va fer, perquè ja entenem que hi ha molts condicionants, però d'entrada, per què creus que van organitzar-ho?
2: Sí, no és gens habitual, però segurament es van adonar que podien treure rèdit polític. La diplomàcia russa, penseu que ens va avisar dissabte a la premsa estrangera, i ja de matinada van volar des d'una base militar de Moscou i vam aterrar en una altra base militar a prop de la frontera de Lugansk. Allà des de l'inici de la guerra no s'hi pot volar. És a dir, jo sempre que he anat al Donbass he hagut de fer més de 24 hores de tren. Per tant, imagineu-vos amb l'excepcionalitat d'aquest viatge, no?, que havien organitzat. I un cop allà ens van posar un autocar, ens van portar fins al lloc de la tragèdia, que és aquesta ciutat d'Starobils, que es troba a uns 70-80 quilòmetres de la primera línia de front, i estàvem totalment escortats per personal militar, personal diplomàtic, serveis secrets russos, que ens van fer un tour només per un dels edificis, per aquesta residència estudiantil que havia estat víctima d'aquest atac de drons ucraïnesos, on hi van morir, com deies, aquests 21 joves, la majoria noies, que estudiaven per ser mestres.
1: Per tant, moltes limitacions. Què és el que vas poder veure, Cristina?
2: Allà el primer que vam poder constatar és que s'havia atacat un objectiu civil. És a dir, recordem que Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons, però el que ens van ensenyar va ser aquest edifici enrunat d'una residència estudiantil. És a dir, perquè us en feu una idea, hi havia aules amb finestres trencades, les taules i cadires destrossades, els pisos de dalt, els pisos superiors de les habitacions, hi havia lliteres cremades, la roba, els llibres, els peluixos amb què dormien les víctimes en el moment de l'atac i van haver de sortir corrents. Les típiques habitacions de gent molt jove, amb pòsters, amb fotos a les parets. I un cop vam acabar tota aquesta visita per l'edifici enrunat, a la sortida ens esperava un bomber per explicar-nos el seu testimoni.
3: Estaven cremant 6 objectius civils i vaig

0: Sentir els crits horrorosos de les víctimes, dels nens. Vam fer tot el possible per rescatar-los.
1: Clar, el que no vam poder comprovar és si hi havia alguna infraestructura militar a prop d'aquesta residència d'estudiants o alguna unitat de drons que pogués ser un objectiu militar per als ucraïnesos. Simplement el que vam veure és aquesta residència estudiantil destrossada.
2: Clar, per tant, aquest bomber us el van oferir perquè l'entrevistéssiu. Veu poder parlar amb testimonis?
1: No, i aquest és el quid de la qüestió, perquè vam demanar insistentment de poder parlar amb víctimes, amb els seus familiars, amb ferits, simplement amb veïns d'Estarovils que havien vist l'atac, que s'havien despertat de matinada, i a la premsa estrangera no ens ho van permetre, encara ni després vam veure com els mitjans oficialistes russos sí que van poder entrar, per exemple, a l'hospital de Lugansk, on es recuperaven aquesta quarantena de ferits, i quan ho vam demanar des del Ministeri d'Exteriors rus ens ho van justificar així.
3: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
1: Clar, i van afegir que les víctimes estaven poc predisposades a parlar amb periodistes estrangers, sobretot amb periodistes europeus, ens van dir.
2: Clar. Queda clar que, això sí, es va atacar una residència d'estudiant, que és, evidentment, una cosa molt greu, però, clar, aquí si posem una mica de context, de seguida pensarem en la quantitat de vegades que ha passat el mateix contra infraestructura civil a Ucraïna. Per tant, amb atacs llançats des de les posicions russes per part de l'exèrcit rus, en aquests últims 4 anys n'hi ha hagut diverses.
1: I no cal anar gaire enrere, perquè de fet poques hores abans el govern rus havia tret pit d'haver atacat Ucraïna amb el míssil Oreshnik, que és aquest el més potent de l'arsenal rus, amb Iskanders, amb altres armes, i havia provocat novament víctimes mortals i ferits entre la població civil. I de fet, com que va venir a fer declaracions també a banda del bomber, la comissionada russa pels drets humans, i la Yana Lantratova, vam aprofitar per preguntar-li si ella condemnava amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos, i això és el que ens va respondre als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
1: Clar, l'Entradova qualificava aquest atac com un crim de guerra, acusava els ucraïnesos d'assassinar nens deliberadament, i molt probablement això ho feia perquè sap que el dret internacional és especialment dur, especialment contundent amb aquests crims contra els infants, i de fet les autoritats russes afirmen que els morts tenien entre 14 i 18 anys, però això no acaba de concordar amb les dates de naixement publicades per la mateixa administració, el llistat que van fer, que indiquen que totes les persones que hi van perdre la vida eren majors d'edat, que tenien entre 18 i 23 anys, i que sobretot la gran majoria eren, com deien, noies d'aquest centre de formació professional de pedagogia.
2: Dóna la sensació, i no sé si és només una sensació o fets, però és difícil sempre tenir la informació, però que aquest mes de maig està sent especialment sagnant pel que fa a víctimes civils.
1: Sí, perquè de fet hi ha diferents explicacions. D'una banda, veiem com Rússia i Ucraïna pràcticament no estan avançant posicions al camp de batalla. L'ofensiva aquesta de primavera de l'exèrcit rus no ha reeixit, pràcticament no han pogut avançar gens, i tampoc hi ha progressos a la taula de negociacions de pau. Són unes converses que estan pràcticament congelades. I això què fa? Doncs que tots dos exèrcits recorrin als atacs aeris, que és on ara mateix tenen més influència. I a més, com que cada vegada tenen més drons, millors drons, més potents, que poden arribar més lluny, tenen més capacitat de burlar les defenses enemigues i d'arribar a la rereguarda. Llavors, què passa? Que quan la guerra es trasllada a les ciutats i als pobles, com per exemple Estarovils, qui s'emporta la pitjor part, doncs sempre són els civils.
2: Efectivament. Ja ens has explicat molt bé el context amb el que feu aquesta sortida i el poc marge de maniobra que heu tingut. No sé si heu tingut altres limitacions també a l'hora de treballar amb aquesta sortida a Lugansk.
1: Sí, va ser un tour en què no vam poder anar per lliure en cap moment. És a dir, ells fins i tot van intentar convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin. És a dir, només baixar de l'autocar, perquè te'n facis una idea, ens esperava una munió de periodistes russos per filmar-nos a nosaltres, com si fóssim els protagonistes de la història. Ens gravaven constantment, ens pressionaven, ens preguntaven que quines sensacions teníem, que què ens semblava que Ucraïna estigués atacant a civils amb components de drons fabricats a Europa, si allò ens semblava una posada escena o era real. És a dir, ens van acribillar a preguntes, i la diplomàcia russa s'ho mirava i només ens va deixar relacionar-nos amb les autoritats. Com dèiem, no vam poder parlar amb les víctimes, amb cap testimoni, amb cap veí, i fins i tot hi va haver alguna de les imatges molt estranya que duia a la confusió, perquè, per exemple, estàvem allà i just va aparèixer un grup de persones vestides de negre, amb les cares molt llargues, molt afectats, sostenint fotos dels estudiants morts, i tothom vam donar per fet en un primer moment que eren els pares, les mares, els familiars, i després van resultar ser funcionaris que els havien col·locat allà per les càmeres sostenint aquestes fotografies als seus braços, no? Per tant, ens va quedar una mica aquesta sensació que els fets ja eren tan tràgics que costava d'entendre que, a més, s'hagués d'instrumentalitzar el dolor.
2: Sí, perquè, com dius tu, amb la informació pura i dura ja era prou greu com per no haver-hi d'afegir res més. Però la guerra ja sabem com funciona i la propaganda és un dels elements que més...
1: I que tan importants són els fets com el relat que se'n fa dels fets en una guerra.
2: Efectivament. Cristina Solies, des de Moscou, moltíssimes gràcies per aquesta
1: connexió. A vosaltres, bona nit.
2: Bona nit.

0: was in motion. The tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me.
1: Ara hem de treure el cap a Escòcia. Res, 6 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Allà, el jutge ha decretat presó contra l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon arran de la confessió d'haver malversat més de 460.000 euros dels fons del Partit Nacional Escocès. Sturgeon, recordem, absolta l'any passat per aquesta qüestió, ha assegurat que no sabia res del que feia l'aleshores parella seva al càrrec dins del partit. Londres, Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
3: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
2: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny.
4: 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, parlarem d'una notícia esperançadora per totes aquelles persones, i són moltíssimes, que tenen algun tipus d'al·lèrgia alimentària. De seguida ho expliquem.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
11: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
10: Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat.
10: T'hi esperem.
12: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
13: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
12: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
13: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
17: No,
16: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
17: unitat. No, ja ho sé. El mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
22: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
23: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
22: Amb Ricard Ostrell.
24: Em van passant coses.
23: Sí.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En l'últim any s'està observant un canvi de tendència pel que fa a la compra d'edificis sencers a Barcelona. Ha baixat un 31% la compra de blocs, concretament de més de 10 habitatges, tot plegat segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Roger Santaló, bona nit.
25: Bona nit.
1: Què està passant? Per què ha baixat aquesta compra-venda?
25: Doncs des de l'Ajuntament de Barcelona creuen que la forta regulació actual desincentiva l'especulació immobiliària. Durant tot l'any passat es van fer en total 149 operacions de compra-venda d'edificis sencers, una setantena menys que l'any anterior. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
26: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir,
0: compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
1: I la situació del lloguer segueix aquesta tendència, també?
25: Aquí hi ha més ombres. L'estudi apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%, des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Però aquesta xifra es calcula amb les dades oficials de fiances de l'Incasòl i aquestes dades són pel nombre total de pisos que hi ha al mercat i contrasten amb el preu que es lloga al metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat, i fent servir la mateixa base de dades, s'ha encarit més d'un 7%. Això passa perquè ara es lloguen pisos més petits, amb menys metres quadrats, i per això la mitjana ha baixat. Segons l'Observatori, però, també s'ha detectat una baixada dels lloguers de temporada. L'últim trimestre de l'any passat, per exemple, se'n van fer uns 1.300, un 53% menys que l'any anterior.
2: I ara us parlem d'un estudi de la Vall d'Hebron que conclou que 9 de cada 10 pacients aconsegueixen tornar a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques, com ara ous, llets i fruits secs, per exemple, a través de la immunoteràpia oral. Cèlia Forment.
3: Això s'aconsegueix administrant dosis progressives de l'aliment per acostumar el sistema immunitari i reduir el risc de reaccions. La doctora Galván, al·lergòloga del Vall d'Hebron, explica que es comença fent ingerir al pacient petites quantitats de l'aliment que li provoca la reacció. Després es van incrementant fins a arribar a la dosi màxima que el seu cos tolera.
4: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosi que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
3: Les al·lèrgies alimentàries poden causar des de picor o mal de panxa fins a episodis greus, com l'ofec o el xoc anafilàctic. El tractament es fa setmanalment a l'hospital i dura entre 4 i 6 mesos. Després, el pacient ha de continuar prenent cada dia a casa la dosi que tolera.

0: La calor d'aquests dies, ara de fet, en uns minutets en parlarem amb la Gemma Puig, ha fet accelerar la collita de cereal a Ponent i a diversos municipis ja s'ha començat a segar l'ordi.
1: Tot i que a l'abril també es van registrar diversos episodis de calorada, el gra no es va veure afectat i de moment a les finques on es siga abans s'espera mantenir rendiments similars que l'any passat. Això però pot canviar per a les que començaran la campanya una mica més tard amb la situació actual. Santi Caudevilla és el responsable del sector a Unió de Pagesos.
2: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem. El dia està entre 29, entre 28 i 31, no 35 o 36 com ahir.
1: Pel que fa als preus, es mantenen similars a l'any passat, però el sector alerta que els costos s'han disparat per la guerra al Pròxim Orient.
3: El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir demà al migdia per desencallar el conflicte.
1: I serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà demà la incorporació al curs vinent de gairebé 1.800 professionals, un miler dels quals seran per a l'escola inclusiva. És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, però encara està lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta. A tot això, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat demà una vaga per als estudiants de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià.
0: S'adjudiquen els estudis per ampliar les vies de tren de la línia R2 de Rodalies, això és entre Castelldefels i el Prat de Llobregat.
1: Una actuació que vol doblar la via actual i és un dels projectes més destacats de les previsions del Pla de Rodalies, perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud, en el tram entre el Prat i l'estació de Sants. Els estudis s'han adjudicat a l'empresa Saitec per 1.200.000 euros i han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032.
3: I campanya dels usuaris de Rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
1: Des de la plataforma Ja n'hi ha prou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts. Carme Rosselló és la portaveu.
4: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
1: Han impulsat una petició a través de change.org. A més, en molts dels trens de la línia s'hi poden veure xiulets i adhesius com a mostra de protesta.
0: Dotze minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Ara una d'aquelles històries que ens han sorprès quan l'hem coneguda, i és que s'han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes, per exemple, de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
5: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un parc de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
6: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no l'havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració, i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
5: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafia romanes, o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
7: Do you have an appointment?
8: The name's Bond.
7: James Bond. He's with me.
8: And you are? Don't think we've had the pleasure.
7: Now let's not get ahead of ourselves, James.
3: És el nou joc de l'icònic agent secret Bond, James Bond. El servei de Sa Majestat sortirà a la venda dimecres a les principals plataformes i s'ha desenvolupat a Barcelona a l'estudi IO Interactive. S'anomena 007 First Light. Valeria Obereda.
9: Sí, i arriba, segons els seus creadors, en un moment immillorable, després d'una dècada sense nous títols relacionats amb l'espia. Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel inexpert de 26 anys en una aventura, diu el seu dissenyador principal, principal, Eduard López, que barreja tots els elements.
10: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tan gran en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
9: I no deixem de parlar encara del món del videojoc, perquè una de cada quatre persones que hi treballen a Catalunya és dona. Per tal de visibilitzar aquest col·lectiu i impulsar noves vocacions, neix ara Gaming en Femení, un projecte centrat a donar veu a les professionals d'aquesta indústria. La creadora de continguts és Susana Pérez.
11: Que les noves generacions sàpiguen que és possible tenir una carrera, perquè ja n'hi ha dones que abans que nosaltres ens han obert este camí. Al final, si tu veus que n'hi ha dones que juguen, dones que creen, dones que gaudeixen dels esdeveniments de videojocs, tu dones el pas.
9: La primera edició del Gaming en Femení tindrà lloc el 13 de juny a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es prepara per a la gala de la setmana vinent en què premiaran els millors xefs del país. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a Catalunya Ràdio que vol potenciar la cuina que es fa arreu del país, tant la innovadora com la tradicional. Montse Pujol.
12: Joan Font és advocat, aficionat a la gastronomia i era el vicepresident de la Junta encapçalada per l'empresari Carles Vilarrubí, que va morir el mes de desembre. Durant el seu mandat, Font vol preservar el patrimoni culinari i els productes alimentaris al conjunt del país, amb atenció tant a les receptes d'avantguarda com a les clàssiques, sense descuidar la qualitat nutricional de la nostra cuina.
13: Tenim un sector primari únic al món, doncs s'ha d'anar al territori. Transversalitat, que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia sigui l'acadèmia de tothom. Tercer punt, els hàbits alimentaris. El que no pot ser és que el 52% de la població catalana tingui sobrepès. Hem d'habituar la gent a menjar bé.
3: 7 minuts i arribarem a les 11 i els dilluns a aquesta hora hi acostumem a posar la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
14: Tinc la teoria que només existeixen dos tipus de veïns, els bojos i els sorollosos. Com són els vostres? Al pis de dalt jo hi tinc una parella siciliana que viu allà fa segles. Jo hi porto 10 anys i ells potser 20. No puc evitar que em caiguin bé. És una pega, perquè si no us pogués veure seria més fàcil. Bé, el problema és que no són gens delicats. No criden, però no són gens fins. Sempre van fotent cops a tot, arrossega les cadires, no tracten les coses amb delicadesa. Són matussers. Vaig demanar consell a un amic molt savi. I em va dir, mira, si posessin música alta a l'hora de la migdiada, els hi pots dir, és una cosa molt concreta. Pots canviar un costum, però no pots canviar un tarannà. Si són barruers, els has d'estimar com són. I té tota la raó. A canvi d'admetre que són simpàtics i molt bons pares. I ja només per això els hi passo els misteriosos moviments de mobles a mitjanit.
0: I amb això arribem a l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
15: Bona nit.
0: A veure, primer document sonor del dia del món dels esports. Gerard Martín, defensa del Barça, valorant la llista d'Espanya per al Mundial.
16: La majoria ja anaven sempre, però casos com l'Eric, el Joan i el Gavi, ara que tornava de la lesió i tal, que hagin pogut anar molt contents per ells perquè s'ho mereixen molt, que han jugat molt bé aquest any.
0: 9 catalans i 8 del Barça.
15: I 8 del Barça, exacte. Parlava Gerard Martín, en aquest cas, dels seus companys concrets al Barça. Ell no hi anirà al Mundial, però s'ha mostrat, doncs, per la part dels companys, content, perquè hi ha futbolistes que eren dubtosos d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, ho han acabat fent, com per exemple Eric García, Joan García o Gavi, no?, per diferents raons, i seran tots tres, formen part dels 8 futbolistes del Barça i anant a pams. Pel que fa als nous catalans, doncs, els nous catalans són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, aquests 5 del Barça, també David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Assassuna. Aquests són els 9 catalans. En tenim, a més, d'aquests 9, 5 que són del Barça, i hi ha 3 blaugranars més, que no són de Catalunya, són de fora, per un total de 8, que són Pedri, Gavi i Ferran Torres. A més, això contrasta i molt amb l'absència total de jugadors del Madrid. Cap ni un dels 26 de Luis de la Fuente juga al Madrid.
3: Això havia passat mai?
15: No, és inèdit. De cara a un Mundial és inèdit totalment. Mai a la història.
3: Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Segon àudio de la jornada esportiva que volem destacar avui és de no fa tanta estona i l'hem trobat a Manchester.
17: I feel tonight that really means that connection, that this club, for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
15: Bé, l'hem deixat en versió original, un Pep Guardiola molt, molt emocionat, és un dels molts fragments que ha deixat el tècnic de Santpedor en el seu comiat del City després de 10 temporades. Aquesta tarda a Manchester hi ha hagut una rua per acomiadar doncs no només Guardiola, sinó també un dels anglesos emblemàtics del City dels últims anys, John Stones, i el portuguès Bernardo Silva, però sobretot l'adeu ha estat el de Guardiola. Al final de la rua, doncs, ja han format concentració, se n'han anat exhibint els diversos trofeus que ha guanyat Guardiola en la seva trajectòria amb el City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions, i a més hi ha hagut actuació amb to català de Mishima i també presència doncs, de Chiqui Beristain, per exemple, que va deixar el seu caràcter secretari tècnic fa ben poc, i d'algun exjugador de Guardiola, ara entrenador destacat com Vincent Kompany.
3: Sí, a partir de les 11 en parlarem, eh?
0: Sí, ara parlem d'això perquè efectivament aquesta presència dels Mishima, no?, també li ha donat un toc català. Gràcies, David.
15: Adéu-siau a vosaltres.

0: Aquí, jo crec que aquí estava la clau, eh? Hem hagut d'esperar
1: una mica,
0: la
1: sí.
0: tornada, però aquest more hit.
1: Estàvem esperant confirmació, de fet, exacte. No? Que això havia de continuar, aquesta calor.
0: Sí, el tema és contundent. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, perquè la calor també és contundent.
0: Sí que ho és.
2: Doncs sí, és aquesta cançó de Letar que es diu More Hit, perquè aquesta setmana tindrem més calor. Avui, aquesta passada nit, la nit de diumenge, dilluns, vam tenir la primera nit tropical a Barcelona, en el Raval, amb aquests valors quan no baixen dels 20 graus, diumenge al Fabra i a Portbou, per tant ha començat no només la calor de dia, que ja fa uns quants dies que aquest termòmetre es va enfilant, sinó que també doncs, aquesta calor de nit, aquests valors que no baixen durant la nit i matinada. I aquesta setmana i també demà, doncs aquesta serà la tendència. Les temperatures aniran pujant. Les màximes més altes demà, d'uns 34 35 graus, una miqueta com avui, amb moltes màximes d'arribant als 30 graus, fins i tot en alguns trams del litoral o prelitoral i també cap al Pirineu, amb un dimarts molt estable. Hi pot haver algun núvol baix, algun banc de boira cap a les Terres de l'Ebre a primera hora, i a la tarda sol, alguna banda de núvol prim i alguna nuvolada inofensiva. I d'aquí la cançó de More Hit, perquè entre dijous i divendres doncs encara es notarà més aquest augment de la temperatura. Estaríem parlant que cap a ponent doncs aquestes màximes podrien arribar als 37 o 38 graus, per tant, una temperatura disparada doncs, per ser l'última setmana de maig.
0: Sí, sí, o sigui que estem en plena escalada ja, eh?
2: Sí.
1: Aviam si es posa una mica allò, que si no es farà duríssim.
0: Sí, de mica
2: en mica. De moment, aquesta setmana no.
1: Ja. Ens la passarem com podrem, doncs, escolta.
0: Ànims a tothom.
1: Vinga, adéu, Gemma, bona nit.
0: Bona nit, encara bona que sigui tropical. Bona nit.

0: Són les 11, el 25 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què us presentarem dues persones molt joves que estan complint un somni per culpa d'un mal son. Eren músics de carrer a Sant Petersburg. Cantaven cançons de grups més coneguts, però que són molt crítics amb la guerra contra Ucraïna. I el mal son és que els van detenir i van acabar al calabús. Van haver de marxar de Rússia, de fet. La cantant tenia només 18 anys i la notícia de la seva detenció la van recollir els grans mitjans russos. Ara estan vivint l'altra cara de la moneda, una gira per Europa. Els hem entrevistat i de seguida us els presentarem.
1: I avui, ara ho explicàvem, a Manchester hi ha hagut rua i festa per tancar la temporada del City. El club ha celebrat amb els seus seguidors els títols aconseguits aquesta temporada, però ha sigut, sobretot, un homenatge a Pep Guardiola, que ha alçat 20 títols en 10 temporades. Hi han hagut actuacions musicals, i una d'elles, la de Mishima. Ens ajudarà a dimensionar tot el que ha fet Guardiola pel Manchester City, una persona que ha seguit de molt a prop aquest entrenador i que també s'ha estat vivint a la mateixa ciutat que ella, Manchester.
0: I tot seguit hi afegirem Toni Padilla, que acostuma a sorprendre's amb les seves històries de l'actualitat esportiva. Avui costa de creure el que ens explicarà. Ens portarà a Las Vegas. Només podia passar a Las Vegas, de fet, això que us explicarem. Una mena de Jocs Olímpics per a esportistes que es dopen. Darrere els promotors, ens diu el Toni, hi ha gent propera a Donald Trump.
1: I tenim avui aquí a primera fila amb nosaltres una persona que probablement us ha fet riure més d'una vegada, ens està fent riure ara mateix a nosaltres. Ha fet mil i un personatges al Polònia de TV3. Avui, però, a banda de tot això, coneixerem també altres facetes seves. Fins a la mitjanit, quan diguem Agnès, ens podríem referir a la Marquès o a l'actriu Agnès Busquets. Serà ella qui tindrà avui la última paraula del dia. Si només la coneixeu de les seves facetes del Polònia, avui en sabreu més coses.
0: Haurem d'esperar fins a ben bé 11:45. Ara, a poc, minut a minut, ens en queden 57 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Ja entrem aquesta última hora escoltant les veus que han marcat fins ara aquest 25 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Finalment, el sumari ha refermat el que apuntava fa uns dies l'escrit del jutge. Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics i, per aconseguir-ho, hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses.
4: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
7: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
8: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
9: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
10: Hasta tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
11: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
12: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Thank you so much. I don't have enough gratitude. And always I will have the rest of my life something on my heart. Thank you so much.
2: És Pep Guardiola, així d'agraït s'ha acomiadat aquest vespre del Manchester City, on ha passat els últims 10 anys. Aquest vespre hi ha hagut un comiat a l'alçada segurament dels èxits d'aquests últims 10 anys. Hi ha hagut rua pels carrers de la ciutat per celebrar els títols del club que ha aconseguit el club i sobretot per acomiadar puntals del City dels últims anys, com ara ell, el tècnic Pep Guardiola.
3: You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month. But you know, at least you got to enjoy him for 10 wonderful years.
2: Aquest és David Carabén de Mishima, que han intervingut en aquest emotiu comiat.
3: Are amazing. And this is what really counts. So, let's all sing together for one last time in front of him.

0: Doncs moments de celebració amb Mishima, David, que ara ven al capdavant, que ens sorprès Guardiola amb aquesta celebració. És una festa que ha comptat amb altres cares conegudes, molt conegudes, com la d'un dels aficionats més cèlebres del City, com ara Noel Gallagher d'Oasis. Doncs bé, ara podem saludar el periodista Lu Martín, autor també del llibre Cuaderno de Manchester, de Cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, escrit conjuntament amb Pol Ballús. Lu, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: No sé si has pogut veure aquest comiat que li han fet.
1: Sí, he estat mirant per redes. I sí, la veritat és que sí. Aquests munten uns pollos cada vegada que surten al carrer, que no veia, tot el Barça.
0: A l'alçada, però, no?, dels èxits aconseguits per Guardiola.
1: Sí, sí, dels èxits de Guardiola, dels èxits d'un equip irrepetible, vamos, de 10 anys meravellosos.
0: Com els ha canviat la història en aquest club? En aquesta ciutat, et diré, no?, segurament, també.
1: Com un mitjó. Bueno, la ciutat amb el United estava acostumbrada a guanyar títols, però clar, només guanyaven els vermells. Aquests desgraciats no guanyaven mai. Bueno, havien guanyat tres cosetes, però ha guanyat més el City amb 10 anys que amb 100 anys d'història. O sigui que imagina't, lo agraïts que estan aquests homes. I sí, la veritat és que ha canviat... avui ho parlàvem. Ha canviat el futbol espanyol, ha canviat el futbol alemany i ha canviat el futbol anglès, que probablement és el més difícil, no? Perquè són una mica... eren una mica reacis i l'estaven esperant, no? I jo recordo el primer any, que va ser el pitjor any dels 10, que li deien que ell no aconseguiria. I mira si ho ha aconseguit, no? Perquè, a més, s'ha reinventat durant 10 anys, ha canviat 3 vegades l'equip. No, i ha canviat la manera de jugar, perquè ha jugat en davanter-centre, ha jugat amb un totxo com Haaland, vull dir, un totxo per la seva envergadura, no perquè sigui dolent. I ha jugat sense davanter-centre, ha jugat de diverses maneres, amb laterals per dintre, laterals per fora, amb un mig-centre, sense mig-centre... Ha fet moltes coses. Li ha donat moltes voltes al coco per treure-li rendiment a un equip que ho ha aconseguit tot, inclús la Copa Europa.
0: Sí, sí, veient-ho en la distància, potser no aquelles persones que no segueixen el futbol molt intensament i encara menys altres lligues, doncs els pot sorprendre en part que una persona aquí tan reconeguda doncs hagi tingut un comiat d'aquestes dimensions fora, no? És a dir, a vegades...
1: No sabeu com l'estimen. Jo he tingut el privilegi de viure allà i de fer dos llibres, perquè tu has citat el llibre en castellà, però després amb el Pol vam fer un altre en anglès, i no sabeu com l'estimen, és una bogeria. A la setmana passada, quan es va confirmar que se n'anava, era tot una depressió, però bueno, ha hagut la demostració de la felicitat i de l'amor que li professen, no? I, bueno, el dissabte al camp li demanaven 10 anys més, no? Però, bueno, pobre, ja li toca descansar.
0: Com serà aquest descans? Perquè fins avui també han emès alguns vídeos, no?, amb gravacions de gent també coneguda que li enviava algun missatge i han posat Michael Jordan, també, que ell mateix ha dit després, ostres, no sabia que Michael Jordan, no?, un dels meus ídols, em coneixia. I parlava pràcticament Jordan de retirada, tot i que Guardiola ja ha dit que vol entrar en alguna selecció. És com una retirada el que està fent?
1: Jo, de moment, sí. Bueno, continuarà lligat al Manchester City, perquè és que, a més del Ferran Soriano, que és el CEO de tot el City Group, de tots els... Em sembla que ja són 12 equips que tenen pel món. Ell té una amistat molt intensa amb el Sheik, amb el Khaldun, però una amistat de debò, eh? No et pensis que és fatxada. Han arribat a tindre una relació molt, molt personal. Es porten molt bé i s'estimen molt. Jo sóc testimoni d'aquest efecte que es tenen, perquè he tingut la sort de viure en primera persona. I continuarà fent, no sé si representació social o assessorament, quan li demanen consell el donarà segur. Però bàsicament jo crec que de moment aquest any ens dedicarà a descansar i sí, segurament ell té la il·lusió d'anar a un mundial amb una selecció i crec que bueno, aquest repte l'afrontarà tard o d'hora. Però de moment a descansar, a gaudir una mica més dels fills que s'ha vist créixer d'aquella manera i sobretot estar amb el pare, crec jo.
0: Ja, que avui també hi eren, els tres fills estaven en aquest acte. De fet, han portat un dels trofeus, l'han tret ells. Bé, doncs, escolta, hem vist la importància de saber fer bons comiats. Això sempre...
1: Sí, no, i sobretot de ser agraït. I la gent del City li està molt, molt agraït, home, i és normal, no?, perquè els ha donat molt, i els ha donat 10 anys de la seva vida en premi. Han tingut premi tots aquests anys, són 20 títols. Però els hi està... També per una manera, bueno, per una conducta vital, no? És un tio que... bueno, no sé si ho ha estat a Manchester. La ciutat té molt mala fama, però és una ciutat molt, molt acollidora, petiteta, i molt agradable, i el Pep l'ha fet seva també, i bueno, jo crec que això també la gent de Manchester li agraeix. De fet és que li ha donat li va donar les gràcies hasta el Keir Starmer, el primer ministre anglès, l'altre, que és de l'Arsenal, però li va reconèixer tot el que ha fet per Manchester i per Anglaterra, o sigui que avui hi ha molts missatges a les redes socials de gent que no és del City felicitant-lo i donant-li les gràcies pel que ha fet pel futbol anglès, o sigui que el reconeixement va més enllà de la gent del City.
0: És la feina i és el carisma. Lo Martín, gràcies.
1: Abraçada. Abraçada.
0: Un quart de 12 de la nit, com sempre els dilluns, nosaltres fem la nostra contracrònica esportiva amb el Toni Padilla. Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Ha seguit això del Guardiola?
2: Sí, molt emocionant.
0: Molt emocionant.
2: Molt, molt. Al final, bé, ho explicava molt bé el Luc, ho coneix millor que cap altre, perquè va fer les maletes i es van anar cap allà amb el Pep, no? Ha deixat un llegat increïble a través de futbol, d'una ètica de treball. I bé, és una persona que és un dels nostres. És cert que molta gent dirà, bé, el Manchester City, clar, tenen darrere escalers àrabs, és veritat, però sempre dic que com a mínim són rics amb bon gust, perquè hi ha gent, doncs, que són rics, tenen molts calés i fitxaven mals entrenadors i mals futbolistes. El Manchester City van demostrar tenir ben gust, van dir, volem el millor, se'l van dur, i a partir d'aquí va donar una alegria a una afició, que són els del City tota la vida, que era gent molt soferta, perquè jo el recordo baixant a segona divisió, i sempre l'ombra del Manchester United.
0: Sí,
2: i el Pep els ha fet grans, els ha donat una identitat, i s'ha guanyat el dret a fer el que vulguin la seva vida, que sigui feliç.
0: Els hi ha donat autoestima. Escolta, però aquí cap de setmana d'emocions fortes a l'esport, l'alegria del femení del Barça, campiones d'Europa, i a l'altra cara de la moneda, les llàgrimes a Girona.
2: Sí,
0: no han aconseguit mantenir-se a primera.
2: Com és el futbol, com és la vida? El mateix cap de setmana de l'homenatge a Pep Guardiola, amb el seu pare, el Valentí, a Manchester, sí. El seu germà, en Pere, gairebé estava plorant a la llotja de Montilivi, perquè en Pere Guardiola és un dels principals accionistes del Girona, i quan es va consumar el descens, la imatge era ell ensorrat, no? Com a la mateixa família teníem la cara i la creu el mateix cap de setmana, tant de bo tornin ràpid, la gent del Girona, i amb el femení, és un equip increïble. Hi ha qui diu que encara estan algunes jugadors de festa, eh? Crec que sí. La Clàudia Pina, la Quica Natzaret i la Catacoi, crec que encara no han tornat a casa.
0: També s'ho mereixen, escolta'm. Ara, avui ens sembla increïble la història que ens portes, Toni, ja ho hem destacat abans, perquè és una història que només podia passar efectivament a Las Vegas, als Estats Units, una competició en què els esportistes que hi participen no passa res. Han pres substàncies il·legals per millorar el seu rendiment, eh?
2: Correcte. Els hi diuen els Enhanced Games, que serien els jocs millorats, però bàsicament la gent al carrer els hi diu els Doping Games, els jocs dopats. Sí, aquella dita que diu el que passa a Las Vegas queda a Las Vegas. En aquest cas no, en aquest cas s'ha donat la volta al món, perquè òbviament tothom parla d'aquests jocs dopats.
0: Però com neix? O sigui, és un requisit haver-te dopat? Com neixen aquests jocs?
2: Bé, la combinació és aquesta. Clar, Las Vegas, l'escenari, tenim, òbviament, la cultura esportiva dels Estats Units, i és cert que el fill de Donald Trump és un dels responsables de que això sigui realitat. La persona que va tenir la idea és un empresari nascut a Austràlia, que és en Aaron de Sousa, un home que va anar a estudiar a una prestigiosa universitat del Regne Unit, es va quedar bé a Londres, i és qui ha tingut aquesta idea. Ell va tenir la idea, necessitava gent que li posés els diners, i que va contactar amb dos multimilionaris, un és en Peter Thiel i l'altre és Donald Trump Jr., que és, efectivament, qui posa els diners que permeten que això sigui realitat.
0: Mm-hmm. I què en sabem d'aquest home?
2: Bé, aquest senyor, doncs, el Sousa aquest...
0: Sí.
2: D'ell deia que de jove volia ser ciclista i que va tenir certa frustració al veure com havia dopatge, que això anava en contra de l'ètica de l'esport. Ell també, doncs, és una persona que quan parla té una bona oratòria, però amb una dèria preocupant. Ell considera que fer-se vell, fer-se gran, és una malaltia. I que la ciència pot lluitar contra l'envelliment de la mateixa forma que lluita contra una grip. I està convençut que en algun moment serem immortals. I a ell li agradaria viure cap aquí. Llavors està obsessionat, és d'aquesta forma d'aquesta gent que està obsessionada en la tecnologia, la la medicina per cuidar el cos i llavors una persona una mica narcisista, podríem dir.
0: Molt bé, d'acord. Ja tenim el perfil bastant fet, eh?
2: Sí, llavors ella més diu que com anava molt al gimnàs, bé, com els gimnasos on podem anar qualsevol dels que estem a aquesta taula, doncs la gent també pren substàncies que tècnicament llavors no et permetrien ser esportista professional i de fet va començar doncs, a vestir doncs, una miqueta una idea en què va venir a dir que si, a més que els esportistes quan es dopen ho fan òbviament d'amagat i que això té un risc mèdic, aquí té raó, perquè òbviament sí, hi ha un risc, i que si fem oficial, permetem que sigui legal dopar-se, els metges t'assessoraran i serà doncs molt més sa. Llavors hi té un somni que és fer fora els Jocs Olímpics i que el seu lloc ocupin els jocs que creta ell mateix.
3: I think that athletes can have a choice.
4: Els atletes poden escollir, crec en el dret d'escollir. Els Jocs Olímpics són bonics, ja que són la competició final on els éssers humans poden competir. Però el Comitè Olímpic Internacional ha creat una estructura per tenir el monopoli de l'esport. Si tu vols ser l'ésser humà més ràpid, doncs endavant, vés a les curses sense sabatilles, sense equipament, sense demanar cobrar. Que els Olímpics siguin els guardians de l'esport natural i humà i nosaltres serem els jocs més ràpids, més forts, més superhumans.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És veritat que és un debat, no? Perquè l'altre dia parlàvem també de les maratons, de les bambes, etc, que tot d'elements que a vegades potencien la... Però, clar, no és dopatge. En tot cas, els jocs aquests existeixen.
2: S'han estrenat aquest cap de setmana amb només tres disciplines esportives, la natació, l'atletisme i l'halterofília, en un pavelló que semblava més gairebé doncs, un casino, no sé, una casa de barrets a Las Vegas, amb unes llums, unes coses per allà molt, molt estranyes. Ells, en aquest cas, però permeten que els esportistes que no es dopen també s'apuntin, si volen. En aquest cas també ho permeten. I per fer el reclam, fa un any van sortir a la premsa, van dir ja tenim un atleta, un nedador grec, el Christian Golokhmiek, d'arrels búlgares, que havia estat subcampió olímpic, medallista de plata, que ha acceptat el nostre repte, l'hem dopat ja i en una cursa sol ha batut ja el rècord del món de la prova reina de la natació, que són els 50 metres, en estil lliure. Ja va batre el rècord del César Cielo, un brasiler, i va dir, aquest home ja batut el rècord perquè l'hem dopat. Llavors, muntarem aquests jocs i comença a haver una pluja de rècords mundials, no oficials, no reconeguts, d'atletes que hauran pres substàncies. Clar, fa una mica de por.
0: Sí, fa por. Per ells també. Per què s'apunten, exacte? Per què s'apuntaria un esportista?
2: Una de les coses més antigues en la nostra vida, pels calés. Què fa? Per això necessita el fill de Donald Trump, perquè si tu t'apuntes i guanyes una cursa als United Games, et paguen 25.000 euros, que està molt bé, però si vaig al rècord mundial et prometen $1 milió. Llavors, clar, això genera molt soroll, patrocinadors, moltes audiències, llavors, clar, el que fan és d'alguna forma doncs, cridar aquesta idea. El senyor de Sous, que abans escoltàvem, quan comença a parlar, hi ha un moment que comença a fer por, perquè comença a parlar de superhomes, i a partir d'aquí comença a pensar en segons quines idees polítiques, comença a parlar, doncs, de la superioritat, diu que els Jocs Olímpics estan acabats, que la gent el que vol és sempre la versió més increïble, portar el límit, i bé, i està doncs, molt, molt, molt crescut. La primera edició, però, un èxit no està. S'han apuntat 42 esportistes, buscant aquest gran premi, que és el $1 milió, si aconseguien el rècord del món.
0: I què? N'han fet algun de rècord del món?
2: Creieu que hi ha hagut algun rècord en els primers Inside Games?
0: No.
2: No?
0: No ho sé.
5: Per com ho preguntes, no.
0: Sí, per això...
2: Ha hagut un. Aquest. So away here, Speck Proud in the blue suit in the middle to get off to a good start. It gets off to an absolute flyer. So Proud takes it down. Can Colomy close the gap? They get past the 25. Proud still in control. Colomy coming now. That world record, 20.88. They're stroke for stroke. Proud, Colomy, Colomy, Proud world record. 20.88. El mateix Kolomev, que l'havia batut ja per promocionar-lo, l'ha tornat a batre. Per tant, ha tornat a batre el seu propi rècord dopat dels 50 metres lliures en un temps de 20 segons i 21 dècimes. L'únic que ho ha fet i va fer-ho a la darrera prova de tots els jocs. És a dir, si no ho hagués aconseguit, no haurien tingut cap i hauria estat un fracàs absolut. És a dir,
0: molt justet, ho veig. Sí,
2: sí. No ha acabat d'anar tot bé, però ha passat una cosa molt divertida. Si un esportista no dopat s'apuntava, podia participar. Hi ha hagut dues proves on els esportistes que hi anaven nets han derrotat els
0: esportistes que anaven dopats. Sí que m'agradaria. Això t'ho volia demanar.
2: Sí, jo és un nadador, el Hunter Armstrong, ha guanyat el 50 esquena, i ell ha fet passar l'antidoping, i ha dit, jo no m'he dopat, i ha derrotat el senyor, que, clar, amb una massa muscular, que alguns ja semblen, hòstia, el Colomer ha guanyat 4 quilos de massa muscular amb el doping. Llavors, clar, hi ha unes esquenes, uns bíceps, que dius, hòstia, fa una mica de por, això, no? I jo també, la prova dels 100 metres, Ivan Molan ha intentat ser Usain Bolt, Alfred Kerley ha guanyat, amb una marca molt llunyana d'Usain Bolt, per tant, de moment encara no arriba, però aquest senyor té calés, té el suport de Trump, i està encaparat en poder anunciar que en algun dia, doncs, tots els rècords que coneixem seran superats de forma oficial per aquests jocs del doping, que, òbviament, fan molta por.
0: Anirem veient-ho, perquè en el Konolev, com es deia, sí, Golomev, sí.
2: Golomev, sí.
0: Li ha caigut, per tant, el milió...
2: No dólar, però ja és grec.
0: El milió de dòlars, en teoria.
2: Aquest senyor, sí, sí, clar.
0: Però cal seguir-li la pista, perquè, clar, tant dopatge, no?
2: De fet, aquest senyor ha guanyat ja 2 milions de... amb la tonteria de 2 milions. Si algun dia el dopatge aquest que s'ha fotut li acaben jugant en contra de la seva salut, com a mínim podrà tenir jubilació daurada.
0: Sí.
2: Però, clar, aquí entrem en el tema de què és l'esport, de què és el
0: risc
2: de la salut i, sobretot, doncs, la manca d'ètica d'aquests personatges.
0: Totalment. Gràcies, Toni.
2: I també, Pere.
0: Adéu-siau.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7: 3 de desembre de 1934.
5: I el número de la sort, el...
7: 2.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Els músics de carrer segur que de tant en tant els passen coses inesperades, de bones i de dolentes, però la parella que us presentarem a continuació, els Stop Time, s'emporten la palma.

Tocaven música a l'avinguda més cèntrica de Sant Petersburg. És una estampa clàssica del carrer de la segona ciutat més gran de Rússia, tot de cercles de vianants que escolten músics joves. Ells, però, la Diana Loginova, que tenia 18

0: Aquesta peça del raper Noyz MC té missatge. Per això, ell ara és a l'exili. Com també són a l'exili els joves Stop Time, que després de la presó han acabat fora de Rússia i han tingut un suport popular que els ha convertit en una cosa que no serien a hores d'ara. Cantants coneguts. Ara fan una gira que els ha portat a Barcelona, a la sala Razzmatazz. Van tocar moltes de les cançons, per cert, que els van portar a la presó, i nosaltres també hi érem i els vam poder entrevistar. Diana Loginova i Alexander Orlov, benvinguts al nostre programa.
1: Pèssima.
2: Pèssim, Belsa.
1: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Com passeu de tocar al carrer a entrar a la presó?
1: Tocàvem als carrers de Sant Petersburg les cançons que ens agraden i entre elles n'hi havia de cantants considerats agents estrangers i que tècnicament estan prohibides. Abans ningú dels òrgans de poder no parava atenció a aquestes cançons i després que comencés a venir cada cop més gent a escoltar-nos ens van detenir i ens van començar a aplicar el carrusel, que és quan un cop et deixen en llibertat i et tornen a detenir, tan bon punt surts, sense pausa, ets al calabós, surts i els investigadors t'esperen per enviar-te una altra vegada al calabós. I després del tercer arrest vam aconseguir marxar de Rússia per evitar un procés penal i ara som a Europa, estem de gira.
0: A Rússia ara mateix, com es pot saber quines cançons es poden cantar en públic i quines no?
4: És una molt bona pregunta perquè és com una endevinalla pels músics. Una cançó prohibida i mentre que una altra amb la lletra més dura pot ser acceptada.
1: Sovint una cançó que expressa obertament el desacord de la gent amb el poder la consideren prohibida, però les cançons que de manera velada parlen dels problemes i preocupacions de la gent però que són força òbvies, el poder i els òrgans de la llei no les entenen perquè són estúpids.
5: Per
4: exemple, la cançó titulada Raig de llum de Noyz MC sembla que desacredita totes les forces armades de Rússia.
1: Tot i que és una cançó sobre l'esperança i un futur més brillant, un cel més clar, però en el protocol que ens va obrir diuen que és una cançó extremista perquè un ucraïnès l'estava escoltant i ho va gravar en vídeo. I aquest vídeo el va comentar i repostejar Noyz MC, l'autor de la cançó, i com que la vam utilitzar per la seva lògica, nosaltres donàvem suport a Ucraïna. Ja
0: veus. Quin argument oficial sota quina llei us acusaven, però?
1: La versió no oficial dels agents que em van detenir és que estava cantant cançons prohibides, que vaig anar contra el govern i va ser una ofensa contra els caps de l'exèrcit. I segons ells, jo els havia de demanar disculpes. I com que m'hi vaig negar a demanar perdó i vaig assumir la culpa en nom de tot el grup, m'interrogaven cada dia, estava incomunicada i probablement com que no tenien prou acusacions contra mi em van deixar sortir. Però l'argument oficial va ser que havíem reunit massa gent al carrer i que obstaculitzava la gent que volia accedir al metro, tot i que el vianant que ens va denunciar va dir que intentava entrar al metro per on en realitat hi havia una sortida.
4: Crec que és necessari aclarir que aquests agents del centre per combatre l'extremisme es passen el dia navegant per internet per trobar petits o grans extremistes.
0: Amb quines condicions us tenien a la cel·la?
1: Clarament no era una casa de colònies per nens. Puc dir que el comportament cap a les dones era més dur perquè aquests espais estan més preparats per l'anatomia masculina. No hi ha mesures higièniques per les dones, com amb molt tovalloletes humides, si tens sort, i quan tens el dolor de la regla no pots demanar calmants perquè no està considerada una malaltia i no te'n proporcionen. I pel que fa a la higiene, només les dones podien acompanyar la dona a dutxar-se i em van tenir més de 12 dies sense dutxar-me. Per això, per als homes era una mica més fàcil, perquè la majoria dels treballadors eren homes i es posaven d'acord entre ells i per mi va ser molt complicat arribar a un acord amb els treballadors.
0: Alexander, és veritat que li vas demanar que es casés amb tu al furgó policial?
4: Sí, és ben cert. Va ser la primera detenció quan ens portaven a les cel·les d'aïllament. Durant el trajecte vaig fer un anell amb un mocador de paper.

0: El vaig posar a la capsa del vapejador. Sí, sí, és veritat.
1: Ah, ja t'ha parat.
2: Que bonic, no?
3: Això era romantisme.
4: Doncs sí, molt romàntic.
2: I tant, i tant. Durant les detencions van pressionar les vostres famílies, oi?
3: Sí,
4: exactament. Van pressionar la meva família. De fet, van demanar a la meva mare que escrivís una declaració que, de fet, dictaven ells, sota l'amenaça que em podien condemnar a 7 anys de presó en un procés penal per haver desacreditat l'exèrcit. I van també amenaçar la meva àvia i la meva tieta, però tot i així vam decidir amb la família que el millor era marxar perquè la pressió continuaria i tampoc em deixarien en pau.
1: У меня все более-менее спокойно. У меня...
0: A mi estaven més tranquils, vaig tenir pressió per part de... Bé, és millor que no respongui aquesta pregunta.
2: D'acord, sí, millor que no diguis res. Com va ser el moment de decidir marxar del vostre país, de Rússia?
0: Doncs vam entendre que si seguíem al país, a la Diana l'amenaçarien amb la condemna penalment. Seguir al país no era segur i que la millor decisió era marxar del país el mateix dia que ens alliberéssim. Уехать в тот же день после освобождения.

0: Un cop a fora de Rússia vau arribar a cantar els concerts dels artistes Noise MC i Monet Ochka, que admiràveu i que figuraven a la llista negra que us va portar al calabós. Què vau sentir tocant amb ells, amb els vostres ídols?
1: Нас позвали Монеточка и Noise MC спеть с ними, так как они очень нас поддерживали.
2: Ens van trucar Noise MC i Monet Ochka per cantar amb ells. Ens havien donat molt suport i s'havien preocupat molt. Va ser una sensació increïble quan ens vam conèixer als assajos. No es van comportar com estrelles, tot i que realment ho són, sinó que es comportaven com amics reals, que ens van donar suport en un moment difícil. I aquell concert es va convertir en un conte de fades de Nadal amb final feliç.
0: Quin repertori heu portat aquí a Barcelona?
2: Avui tocarem les cançons dels nostres nous àlbums, que sortirà a finals de maig o començaments del mes de juny, i també les cançons que ens va fer populars al Nevski, principal carrer de Sant Petersburg.

0: Мы хотим строить свое будущее, несмотря на наше прошлое.
1: Volem construir el nostre futur, malgrat el nostre passat, seguint component nova música. També volem entrar a la universitat per formar-nos en general. Volem simplement una vida normal i que sigui extraordinària pels concerts i per les gires. I si el nostre àlbum té èxit, esperem que agradi al públic. Aleshores, volem connectar la nostra vida amb la música i seguir endavant.
0: Música i жить дальше.
2: Ara que esteu de gira per Europa, quin és el vostre públic? Qui us ve a veure?
1: El nostre públic és majoritàriament rus i gent que parla rus, però també tenim el que per nosaltres són estrangers, és a dir, joves que parlen anglès. I intenten sentir el que fem, tot i que no entenen les nostres lletres, però crec que la força de la música els transmet les sensacions que volem.
2: Voleu dir alguna cosa abans d'acabar?
1: Escolteu el nou àlbum, que surt molt aviat. Segurament es dirà Ciferblat.
3: O simplement poseu Stop Time a Spotify o a YouTube.
2: I el concert de Barcelona és un èxit i toquen la cançó del Llac dels Cignes. I es constata que el règim rus no només perd els soldats al front de guerra, continua expulsant joves, joves valuosos, no només els dos de dalt l'escenari, l'Alexander i la Diana, sinó també molts dels que aquesta nit canten amb ells des de la pista de la sala Razmataz. És la força d'una cançó protesta, d'un tema prohibit per la dictadura.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit d'aquest dilluns. És hora de treure el cap a la rotativa, on aquesta hora doncs, estan treballant, així com nosaltres també ho estem. Al comandament hi tenim la Lídia Tellet. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: T'han arribat ja els diaris?
1: Sí, les tenim aquí, les portades.
0: Les portades. Va, què destaca l'Ara?
1: Doncs mira, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. Per una altra banda, onada de calor a Europa. Els ondinecs es van llençar ahir als parcs. El termòmetre va batre tots els rècords, 34,8 graus, i França també va assolir temperatures per sobre dels 30 graus. I es veu la gent a Londres, en els parcs, prenent el sol amb trajes de bany i amb molta calor. Proliferen els habitatges en locals comercials que no disposen de cèl·lula d'habitabilitat. Per altra banda, tenim el Papa alerta dels perills de la IA en la seva primera encíclica. Trump lliga el pacte amb l'Iran per normalitzar les relacions amb Israel. I del periòdico tenim...
0: Sí, què destaca? Així el titular principal.
1: Doncs tenim el sumario, vincula l'offshore de Zapatero com con el oro venezolano. I la foto de portada veiem el Papa León XIV, y que saluda a Christopher Ola, cofundador de la Antiopic, en la presentación de su encíclica, como titulares principales.
0: Molt bé. Fantàstic, Lídia.
1: Molt bé.
0: Vinga, bona feina, que vagi bé.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu.
2: I tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
3: Sí, temes que repeteixen també en aquestes portades. A La Vanguardia cobren dient que el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. També en aquesta portada ens expliquen que Requesens, responsable de Renault, es perfila com a nou CEO d'Indra. També la foto és per al Papa Lleó XIV. El Papa alerta en la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. I titular esportiu també, que 8 jugadors del Barça i cap del Madrid a la llista de la selecció espanyola. El punt avui també destaquen les paraules del Papa, el Papa de la intel·ligència artificial, titulen, i que Sánchez desafia l'avançament electoral, però la mirada demà la posen en Xipre. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran, mentre avancen el procés de reunificació política. I acabem amb El País, també l'obertura per Zapatero. El jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des de l'any 2020. La fotografia és per al seleccionador espanyol Luis de la Fuente, una llista per somiar amb guanyar el Mundial, i també en portada que el Papa dicta sentència contra el tecnofeixisme.
2: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.

0: Dos minuts i arribarem a 3:15. Se'ns va acabant el dia i el volem acabar bé. Hem de donar entrada a la persona que hem tingut aquí fins ara en silenci, Agnès.
1: I que és la persona que tindrà l'última paraula del dia. Mira, diu que és molt tastaulletes. I va haver un temps que li va agafar per fer joies. Després va voler ser dissenyadora de moda. Però, per sobre de tot, tenia una vocació. Com a reina Letícia, va decidir fer vaga i anul·lar tots els actes de l'agenda. Va fer la seva versió d'aquell famós relaxing cup of coffee con leche en Plaza Mayor, d'Ana Botella, segurament ho recordareu. Es va vestir de groc i es va posar una agulla de jaquet en forma de papallona, com per exemple Laura Borràs. S'ha posat a la pell de Colau també, de Soraya Sáez de Santa Maria, de Carme Forcadell, d'Alicia Sánchez Camacho, i un llarg etc. Són tantes les seves imitacions que ens han fet riure que no acabaríem. Per això l'hem portada a ella, que és la millor, és l'autèntica. Però una de les últimes imitacions és aquesta de Maria Jesús Montero amb Pedro Sánchez.
2: Maria Jesús.
1: Què ho diu d'això?
3: Oh, Pedro, mi arma.
2: Precisamente de tu arma quería hablar yo. Tienes que entregarla. No tienes escapatoria. Debes entregarte y ponerte al frente de la oposición en Andalucía. Esta misión ha terminado. Se acabó.
3: No, no se acabó. La andaluza no era mi guerra. Tú me mandaste aquí. Yo era la vicepresidenta de España. Y cuando llegué aquí a mi tierra, mi gente decía que era la amiga de los catalanes. Pero ellos no estuvieron como yo, en el barro, negociando la financiación astronómica.
2: Autonómica.
1: Bé, quan es treu el maquillatge, perruques i vestits, queda l'Agnès. La nostra convidada d'avui és l'actriu Agnès Busquets. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Com estàs?
4: Molt contenta. Mira...
1: Tu també rius.
4: Jo també ric.
1: Sents el gam, eh?
4: També perquè et veig riure a tu. I em fa riure. Llavors és aquella cosa que s'encomana. Sí,
1: bé, sí. És maco, això. Ja
4: és
1: bé.
4: Maco, sí, ja sí, sí.
1: I sobretot després, no?, d'un informatiu on expliquem sí. coses que són feixugues i... Has après alguna cosa escoltant i veient el Catalunya Nit avui aquí en directe?
4: Mira, he après a centrar-me, a intentar... He pres molts apunts que he vist que tampoc ara no em serviran gaire res, i he après que en general que no hi ha un pam de net. Vull dir, que això ja ho sabíem, vull dir, no és un aprenentatge nou. Però bé, què he après? Clar, jo no sé si... És que em quedo amb coses molt, molt absurdes, de... O sigui, he pres coses, no diré res de l'actualitat. O sigui, he pres que l'Agnès fa dibuixets quan està fent el programa.
0: I alguns de bons, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí. Avui no sé de qui és aquest retrat, però no, ha començat ningú, fent ningú. Uns ullets i això... Sí.
1: Veritat, però és una manera de concentrar-se.
4: Exacte, és una manera de concentrar-se. També he pres que així com feia molt temps que no venia per aquí, per Catalunya Ràdio, que ja no es gasta tant de paper, que no va amb ordinadors,
0: sí.
4: I això està molt bé. Que el Manel balla les cançons, les músiques. Que,
0: ah, sí? Se m'escapa, això.
4: Se t'escapa, no? Sí, no, i m'agrada molt perquè no te n'adones.
0: No, ni idea.
4: I vas ballant. Sí, sí, he après també que si voleu fer listenings en anglès i no cagar-la, poseu-vos el Pep Guardiola. Perquè té un anglès que et diu, sembla mentida que hagi estat tants anys allà, perquè s'entén tot perfectament. O sigui, té l'anglès d'aquests de provar un listening. I de l'actualitat, això de les Olimpiades amb dopatge m'ha deixat estupefacta.
1: No ens ho podíem imaginar.
4: Sí, ja. Sí. I no sé què més de tot el que heu dit. Com a cosa optimista, mira que no sóc gens catòlica ni papista ni res, però que el papa es posicioni d'aquesta manera pel que fa a l'ahir m'agrada bastant, perquè dius, mira, com que de catòlics encara en queden molts, doncs el millor és s'apunten al carro i fan que aquesta cosa freni, no? No sé.
0: Ben bé, sí.
1: És esperançador, no?, que hi hagi algú amb el seu poder de convocatòria que tingui aquest discurs, també.
4: Sí, perquè és que tot l'altre és que realment estem... O sigui, és molt depriment, eh? Mm. Estem molt, molt fotuts i, bueno, sí, lo de les immunoteràpies està molt bé, però a part d'això... És que tot és això, anem pel pedregar. Mm. Anem pel pedregar.
1: A veure, en aquestes notes que has anat prenent, que és veritat que has apuntat moltes coses, jo hi trobo una lletra pitjor que la lletra que tenies quan tenies 12 anys.
4: No, quan tenia 12 anys m'esforçava molt.
1: Tenies molt bona lletra.
4: Tenia, perquè em copiava. Aquella lletra no era meva. Jo em copiava la lletra de les meves amigues, la que feia millor lletra i la que a mi m'agradava. Com que jo feia molt mala lletra, jo la copiava.
1: Doncs escolta, et sortia fantàsticament bé. I ara, això diu moltes coses.
4: Aquesta és la meva lletra de veritat, que escric fatal. O sigui, tinc una cal·ligrafia... O sigui, a COU jo no sé com vaig aprovar la selectivitat, perquè m'ho deien, diu, o fas més bona lletra o no et corregirà els exàmens, perquè llavors ja... O sigui, vaig molt de pressa, escric molt de pressa, i llavors soc de les que posa el palet de la T quan has acabat la paraula. Potser m'he deixat una lletra entremig de la paraula i la poso. Sí, feia més bona lletra als 12 anys.
1: Per què ho sabem, això? Sí. Perquè ara fa uns dies vas compartir a les xarxes una redacció que vas escriure quan tenies aquesta edat. Era per llengua castellana, la redacció. La redacció es titulava Jo i deies, entre altres coses... Hago séptimo curso, estudio piano y de mayor quiero ser actriz. Aquí ya lo tenías clar.
4: Sí.
1: Tengo muchos defectos que quiero corregir. Por ejemplo, que no me concentro y me distraigo mucho. Ojalá no fuera así. És una carta molt bonica, i d'una...
4: Sí, perquè és una redacció, però acaba sent una carta a una mateixa,
1: totalment,
4: no?
1: Totalment, i d'una maduresa, amb només 12 anys, perquè allà s'hi veu una solidesa.
4: Sí, sí, jo quan la vaig trobar, vaig trobar el mateix dia que la vaig penjar, perquè bueno, estàvem recollint coses del pis dels pares, i clar, vaig al·lucinar de dir, ostres, tanta teràpia, tanta tonteria, i segueixes sent aquella nena de 12 anys, o sigui... el resum, aquell resum és, i contra tot el que he estat lluitant tots aquests anys per no ser així, ja ho era, i què passa? Pues, doncs acceptem-nos tal com... O sigui, jo ara... O sigui, fa molta ràbia aquesta expressió, eh? Ara abraço aquella nena.
1: No.
4: No? Però és veritat, perquè el que sóc ara és aquella nena lluitant per no ser despistada, per no concentrar-me, totes aquelles coses que deien a la redacció, no? Dius, bueno, al cap i a la fi som com som i som qui som i potser el que hem de fer és acceptar aquests defectes i reconduir-los a que siguin el màxim virtuosos possibles, no?
1: Però és curiós perquè tu et trobes, per tant, amb aquesta carta ara.
4: Ara, quan m'han diagnosticat TDAH, sí, sí.
1: Que tu tens un diagnòstic molt recent.
4: Sí, sí.
1: I quina casualitat, napa't amb aquesta
4: carta. Napa't amb aquesta carta ara, de dir, uau, és que havia d'aparèixer en aquest moment i confirmar totes les sospites que hi havia en aquella redacció.
1: Escolta, i ara ho has entès tot? O sigui, què és el TDAH viscut per l'Agnès Busquets?
4: El TDAH, a veure, hi ha diferents nivells, eh? O sigui, jo no estic, per exemple, no, a mi la persona que m'ho va fer, bueno, l'avi Sisquella, que és la que em va fer el test, em va dir, no, estàs per medicar-te. Per què? Perquè portes 50 anys, em faré 50, compensant. Per tant, ja tens tot un aprenentatge per poder anar sostenint tot això. I és veritat, o sigui, ara he descobert totes les estratègies que jo havia fet, doncs això, fer bona lletra, no, era copiar la lletra de la que feia bona lletra. Llavors jo mimetitzava. I que això amb les nenes, això passa molt. Les nenes que tenen TDAH no se les diagnostica, no és tan visible perquè, primera, no és una cosa tan física, diguem que la processó va per dins, i perquè també tenim aquesta cosa de mimetitzar. Mimem comportaments, mimem com ens socialitzem, el sempre el quedar bé, el ser bona nena... Vull dir, això, el que culturalment i socialment, tal com se'ns educa les nenes, fa que aquesta condició quedi més soterrada, no?
1: Per això hi ha menys
4: no, diagnòstics.
1: Expliquen que per això hi ha infradiagnòstic
4: perquè,
1: en el cas
4: perquè
1: de les nenes.
4: Perquè el TDAH de les nenes és més mental, no és tan físic. O almenys no es demostra tan físicament. No, a veure, jo era un bellugui, eh? O sigui, també és això. O sigui, jo segueixo sent i necessito estar fent coses amb el boli, la cameta... Vull dir, necessites anar fent coses, no? O dibuixar...
1: Saps, no?
4: Saps el que et vull dir? Vull dir que... que sí, que necessites anar fent coses. I jo ara amb el diagnòstic estic super en pau, o sigui, he entès moltes coses i m'he perdonat moltes coses, encara me n'he de perdonar moltes, eh?
1: Yeah.
4: Tampoc no et pots aferrar a allò, ara l'excusa de no, és que soc TDAH, llavors no puc fer tot això tota la vegada. No, vull dir, no passa res.
1: I com va anar que vas dir, doncs ara, escolta, mirem, vaig a fer-me aquest test?
4: Perquè van diagnosticar el meu fill ja fa molts anys i amb la cosa aquesta de que és hereditària i tal, vaig pensar, home, doncs potser aquí ja sabem d'on ve la criatura, no? I el típic d'anar, que et van sortint com molts reels i moltes coses, bueno, allò, no?, que ens espien i aquestes coses, no? Comences a parlar i comencen a sortir-te l'algoritme, doncs va remant a favor teu, no? I llavors, doncs, anar veient coses, i ostres, és que això... També és veritat que l'avi i algun altre terapeuta m'ho havia dit, ja, no, tu ets TDAH segur. Diu, home, vols dir? No, perquè jo puc llegir. Diu, bueno, doncs perquè allò t'interessa i poses el focus en allò. Perquè quan fem això de l'hiperfocus... O sigui, jo he escrit 2 llibres. Em fas escriure una cosa que a mi no em d'allò i procrastino i no sé què i tal, i aquestes coses, no? Vull dir, quan hi ha un interès, sí que, pam, vas a full amb allò, no? O la meva professió és això. O sigui, no és que fos tastaulletes, és que soc TDAH. I llavors, un TDAH el que fa és... Vull fer piano. Els meus pares van comprar un piano. I vull fer joies, i tinc totes les einetes per fer joies, les tinc. Vull fer tapís, i et compres tot el de fer tapís. Vull estudiar disseny de moda, i estàs allà a full, amb el disseny de moda i a dibuixar i tal. Però dura molt poc temps. O sigui, és com que, a la que ja en saps una mica, l'interès se'n va. I llavors vas cap a una altra cosa. I això és una característica bastant... Bueno, és una de les característiques del TDAH, no? Que allò... Com és? Ara faré una de les meves, eh? Maestro de muchos, librillo de todos. Com era allò?
1: Consejo, no.
4: Com era? Experto de librillos y experto en nada.
5: Que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Però, en canvi, portes molt temps al Polònia, per exemple.
4: Sí, sí.
5: Aquí hi ha una constància.
4: Aquí hi ha una constància, però, clar, pensa que també cada dia és diferent. O sigui, jo crec que el fet de fer d'actriu és perquè no hi ha una rutina i hi ha un estímul constant, és dopamina sempre, saps? Que és el que necessita aquest perfil de persona, no? Constants...
5: Al·licients,
4: gràcies, sí. Gratificacions, no? Com premis, clar, no? I per mi, un dia de rodatge, de fer una cosa nova, per mi és un premi, és una cosa nova, diferent. I jo crec que el fet del Polònia em dona bastant això, jo crec.
5: T'agrada canviar de personatges o n'hi ha alguns que t'agradaria que no paressin de fer la seva feina per tu seguir fent
4: aquests
5: personatges?
4: Home, sí, moltes que... Mira, la Maria Jesús Montero, pobreta. Ara, Maria José, Maria Jesús, no? Maria Jesús.
1: Maria Jesús,
4: doncs no sé ni els noms. Jo què sé, Laura Borràs m'ho passava molt bé. Soraya m'ho passava molt bé. Sí, clar, hi ha molts personatges, que és una llàstima, però és la política és així, no?
5: Sí. Sí.
4: Han d'anar deixant-ho i deixant lloc a gent nova, que no són millors, però bueno, han d'anar deixant lloc a gent nova.
5: La gent t'associa molt a la comèdia.
4: Sí.
5: Suposo que el Polònia és normal, sí. Tu també? És a dir, t'agrada més?
4: A mi m'agrada molt fer comèdia. M'encanta. I sé, vull dir, perquè, a més, amb la d'anys que fa que em dedico a això i sempre fent comèdia, doncs arriba un moment que acabes sabent-ne molt. Acabes sent bo en aquest... Vull dir,
1: no, que tens els recursos,
4: que
1: no?
4: Que tens els recursos, tens les eines, saps com... I et sents en el teu espai de confort, no? Que, evidentment, m'agradaria fer altres coses, sí, però per això, també, perquè dopamina, saps? O sigui, per necessitat de canviar i de nous reptes i noves coses, i jo encara estic esperant la trucada, no? No, en sèrio, faig broma, no? Però sí que seria molt, molt xulo poder tirar cap a altres bandes, perquè penso que és algo que es diu molt, però que l'actor de comèdia jo crec que també és molt bon actor en altres registres com el drama o no, una... Bueno, jo l'únic excel·lent que vaig treure a l'Institut del Teatre va ser Tragèdia, o sigui, però clar, perquè és l'oposat, suposo.
1: Ah, sí, podria
4: ser això.
1: Sí,
4: Feliu Formosa em va posar un excel·lent.
5: Ah, mira,
1: sí. Que bo.
5: Doncs mira, vés a saber qui ens està escoltant aquí, ara, i a aquí algú aquí està buscant personatge per paper i s'està apuntant.
1: Ara tens algo a la vista, no?
5: Sí, vas cap
4: sí,
5: a
4: ara,
5: Mallorca.
4: Sí, ara, mira, anem a Mallorca a fer assajar una obra que es diu Bachata del Miquel Masfiol, que és un dramaturg jove que està començant a treure el cap per aquí i està molt bé, fa comèdia, però és una comèdia molt estripada, és tipus, diguem, una Vides creuades, un relato salvaje, és una crítica de l'esquerra, que va d'esquerra, de progre, però que en el fons acaba pecant com qualsevol dretós, acaben sent classistes, racistes, xenòfobs, bueno, tot el que no volem ser els d'esquerres, els més progres, doncs que acabem a vegades, i vull dir, m'incloc, perquè a vegades no te n'adones i tens actituds o fas comentaris que dius, hola, t'acabes de sentir el que has dit, no?

0: Els dilluns estrenem cançó i aquesta setmana ens acomiadarem amb aquesta de Future Islands. Acaben de treure un disc divendres passat, 20 anys de carreres, i algunes d'aquestes cançons no les havien posat a cap àlbum, com aquesta. Nothing's what it seems. Es diu Find Love.
1: Hem de posar ja l'última paraula del dia. Avui la tindrà l'actriu Agnès Busquets, que ens ha acompanyat per explicar-nos que ara abraça la nena que era després que li han diagnosticat TDAH, i ens ha dit cada maestrillo tiene su librillo. Jo crec que la frase era aquesta, no? Cada maestrillo, no, o consuelo de mucho, consuelo de tontos.
2: No, no sé, anava per aquí.
1: Tant se val. Tens 20 segons per acomiadar el dia d'avui.
2: Doncs mira, com que el món està com un got i gas, mireu Romèdies Cromàtiques, mengeu falmó sumat i llegiu, llegiu molt, que el saber no cabe lugar.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, que és el principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas, que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Zapatero. L'expresident se'l presenta com el líder de la trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
4: Un escenari que evita l'actual president Pedro Sánchez, que aprofita les bones dades econòmiques per argumentar que convé esgotar la legislatura.
6: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
4: Més notícies, Oriol Pujadó.
7: El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'últim PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que la nova situació no canvia ni el risc ni les mesures per a la població general.
4: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió.
7: Govern i sindicats d'educació es tornen a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que van activar-se les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària. En paral·lel, l'executiu aplana el terreny i aprovarà també aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals del curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
8: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
4: Escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. El Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou recomana al personal estranger que surti de la ciutat.
9: Is a bullet without a target. Let's give him one.
4: Després de les sagues d'Indiana Jones i Jurassic Park, l'agent secret britànic James Bond protagonitza un nou videojoc, és 007 First Light, que s'ha desenvolupat a Barcelona.
7: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a l'ACN.
9: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
4: I als esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente, l'entrenador, ha convocat Joan García, Cau Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. La selecció espanyola ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
7: A l'Espanyol, mentrestant, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, cedit del Villarreal amb una opció de compra que el club blanquivau en principi ha descartat exercir.
4: En futbol internacional, Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens en l'última dècada, el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
7: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituà Juste José marxa de l'equip.
3: Fins aquí les notícies.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
12: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
12: lògica. Ja ho sé.
10: Que és?
12: El mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
11: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
19: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
11: Sense filtres.
19: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
11: Sense pèls a la llengua.
19: I a més també podem anar a sopar, eh?
11: Sense vergonya.
19: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
11: Però amb molta, molta cafeïna.
19: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
11: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Comencem la darrera setmana del mes de maig, però de cop i volta ha estat com entrar de ple al juliol, però sense tenir vacances, ni mirar quina és la millor hora per baixar a la platja, ni poder dormir la migdiada a cor que vols. Com hem passat de la jaqueta als tirants en 24 hores? Sort que al final ahir vaig acabar el camí d'armari i vaig decidir treure l'adredor que encara em tapava aquestes nits curtes que acabo dormint. Ja estic patint per si aquesta calor va increixendo, com ho faré per poder dormir les meves 7 hores sense obrir la finestra per no sentir soroll. I aquest factor encara no el tinc estudiat i necessito una mica més de temps per poder-lo analitzar. El que a partir d'avui ja és dins la bossa i no en sortirà fins ben bé cap al novembre és el meu vano. En tinc en llocs estratègics de casa i em porto un amb mi que sempre surt per rescatar-me de la calor. I mai falla, ja us ho diré. El faig servir quan entro al cotxe i l'aire condicionat triga uns segons en fer efecte, quan pujo en un bus i el conductor decid que encara no toca engegar la refrigeració. És un amic fidel que sempre funciona i cada passada t'atorga una imatge de persona amb determinació i solucions immediates. I com la roba o les sabates, tinc el ventall de diari i el vano de mudar, el que només trec en comptades ocasions, perquè no es faci malbé, el guardo amb una funda i una capseta, i quan l'utilitzo encara recordo el racó de Kyoto on el vaig comprar, després d'enamorar-me de la botiga, del carrer, de la venedora i de tot el viatge al Japó, que ja fa uns quants anys. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenquem aquesta nova edició, la nit ja de dilluns a dimarts per nosaltres, de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 i també els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, per cert, quan hem obert el WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hem trobat un missatge de l'Albert des de Tarragona, que ens deia fa uns dies vaig trucar al programa per exposar un frau bancari que havia patit en primera persona, suposo que el recordareu perquè molta gent va intentar ajudar-lo, i ell ens diu: dir-vos que us estic molt agraït a vosaltres i a l'especialista en ciberseguretat Bruno Pérez Junca, que de manera desinteressada i de part vostra em va guiar per solucionar el problema que cada dia s'anava fent més gran i més difícil. Moltíssimes gràcies. Albert, des de Tarragona, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Estic molt contenta d'haver-nos trobat aquest missatge. Del que ens vulguis explicar, com tens la situació?
2: Mira, avui encara em costarà més parlar que l'altra vegada, perquè digui el que digui mai serà prou, perquè l'agraït que us estic a vosaltres i el Bruno, que gràcies a ell es va fer la llum, i és molt diferent caminar sense saber on vas que caminar ben guiat. Dit això, s'anava complicant perquè jo vaig començar fent una queixa formal o una denúncia formal a l'atenció al client del banc. La resposta va ser immediata, que van contestar quasi bé de seguit, dient que tot estava ben fet, que no podien acceptar de cap manera la meva reclamació. Well,
0: sí.
2: Després vaig informar, us vaig trucar a vosaltres, i van dir, bueno, hi ha un altre pas, que és fer-ho amb un altre departament de fraudes. Val. En aquest departament de fraudes us hi envio un altre escrit encara més detallat, encara demostrant més coses, i també em contesten que per ells estava tot ben fet, que estava tot bé. I jo també pensava, carai, clar, aquesta casa està ben fet. Si no, no us haguessin enganyat. Clar, està molt ben fet.
0: És un frau si no, molt ben no fet, sí, sí.
2: No us haguessin enganyat. Val. I per fi hi ha un departament d'un senyor que es diu Defensor del Cliente, del BBVA, que ja puc dir ara, que és el BBVA, i també vull deixar clar que el BBVA segurament és tan perjudicat com jo en aquest tema. Però, i aquest senyor, doncs, després de 15 o 20 dies, em contesta, i efectivament la quantitat que es va treure del meu compte, però lentament em serà retornada, etcètera, junt amb tots els interessos i comissions que hagi pogut causar. I així és. Jo de seguir, doncs, us ho he volgut agrair a vosaltres, a qui va trucar, volem ajudar, i pel damunt de tot, i perdoneu, al Bruno, perquè s'ha portat amb mi excel·lent, i gràcies a ell, doncs, es va anar fent la llum.
0: Doncs contents d'haver-ho aconseguit, que puguis recuperar la teva tranquil·litat d'entrada, sí, i, evidentment, els teus diners, i no sé si d'aquí en podem extreure alguna conclusió algun dia, de dir no hem de fer segons què, perquè els que fan frau se les inventen totes perquè no quedi rastre i perquè sembli que ho has fet tu i no ells.
2: Molt bé. Mira, et repeteixo, és que segurament m'he quedat curt, però us ho agraeixo un munt.
0: Doncs, Albert, nosaltres feliços d'haver-te ajudat i res, i contents que ens puguis continuar escoltant i trucant bé, per coses que no tinguin res a veure amb cap frau.
2: Espero que no.
0: Vinga, molt bé, Albert, una abraçada.
2: Igualment.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Això sí que és començar el programa amb una molt bona notícia, perquè el dia que va trucar l'Albert explicant el panorama i tot el que havia perdut, en definitiva, és que no donàvem crèdit. I mira que va arribar a trucar gent, eh? Aquest especialista en ciberseguretat va ser un altre oient, que va dir el nom del Bruno Pérez Juncà, l'Aina el va trucar, i al final, doncs, la resolució és bona. Per tant, feliços i contents tots plegats. Vinga, va, al 932017474, ara hi tenim en Pep des de l'Eixample Barcelona. Bona nit, Pep.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, me n'alegro molt també per aquesta situació, perquè quan trobes amb aquestes coses, que tinguis que recórrer a la ràdio, perquè amb tots els assessors que tenim i tots els bancs que hi ha a darrere, que cada dia hi ha menys persones, és un gran alivi, Així és que enhorabona pel senyor aquest i me n'alegro moltíssim,
0: I tant que sí.
3: Sí. Bueno, mira, una pregunta sobre això de cartes, que l'altre dia vaig sentir la resposta de que varen dir que farien el Marc Ribas faria el joc de cartes d'estiu, i després el traslladaria amb un altre presentador.
0: Sí,
3: no?
0: l'Arnau París, crec, sí.
3: Vale, pues quan començarà el joc de cartes d'estiu? Perquè estic mirant per la televisió i tal, i m'ho diuen, no posen cap data encara.
0: Jo crec que fins que no acaba la temporada, jo crec que no serà fins al juliol.
3: Acabar la temporada.
0: No, ja la temporada, vull dir la programació d'hivern, entre cometes, de TV3.
3: Vale.
0: Llavors, com que això acaba, depèn dels programes, suposo que cap a finals de juny, com les escoles, doncs fins al juliol jo crec que no hi haurà joc de cartes de l'estiu. Diria.
3: Sí.
0: Has de tenir una miqueta més de paciència, Pep.
3: Sí. Després, una altra cosa sobre joc de cartes. Hi ha un programa que vaig seguir per la televisió. Jo sempre el segueixo per internet, pel mòbil, no?
0: Sí.
3: I sempre posen tots els resums, vas buscant el menú i vas buscant tots els que han editat. Però n'hi ha un joc de cartes que va sortir per la televisió, però aquí a l'internet no es troba en el registre, que hi ha una camarera que va atacar en el Marc Ribas i va sortir allà dient, he atacat el Marc Ribas, mira, que tinc un seguro, que ja et pagaré el tratge i tot, i aquesta seqüència no surt. I la meva pregunta és si algunes tomes falses i tal, perquè per internet no es veu cap tomes falses ni coses d'aquestes.
0: Clar, però això si va sortir en el programa no era pas una toma falsa, vull dir, devia ser...
3: No.
0: Ho van deixar en el programa, no?
3: Sí, però en totes les edicions que hi ha...
0: Sí, no has trobat enlloc.
3: No. I és que fa gràcia perquè el noi supera d'aturada, que he tacat el Marc Ribas, ai, perdona'm, que tinc un seguro per pagar-se el tratge. I és divertit.
0: I aquest no el trobes enlloc. Ho demanarem a la tele, a veure si saben de què va, perquè, clar, amb tants programes, no sé si tenen clar el contingut de tots, però ara ho demanarem, Pep, d'acord?
3: Després, una altra cosa molt important, que em sembla a mi, no sé si tingut se n'ha donat compte, el Vox Boni aquest, l'altre dia que vam fer aquest aconteixement tan important...
0: El cantant, vols dir, no? El Bad Bunny.
3: Sí, aquest, el Bad Bunny.
0: Sí.
3: Amb tantíssima gent, mira, a la caseta aquesta que diu tan famosa, va sortir un senyor dient, he pagat 500 euros aquí i nosaltres no podem ni moure'ns, no podem ni saltar, no podem ni ballar, estem tots aquí apatrujats 500 euros per persona. Dic, quin tipus de seguretat hi havia aquí dintre, quin aforo de persones tenien, o només van pensar en fer pasta i fotre gent allà per un tubo i tots els que van poder ficar allà dintre. Si hagués passat alguna cosa, quin aforo de seguretat hi havia? Perquè si no es podien ni moure amb un puesto privat, que se suposa que només hi podien anar els VIPs, no us sembla?
0: Home, sí, sí, clar, no, aquesta caseta no sé si té una quantitat de gent màxima que hi pot anar, no tinc ni idea.
3: Home, si no es podien ni moure, aquesta persona ho deia, 500 paus.
0: Sí,
3: si
0: he
3: no
0: vist alguna imatge i realment n'hi havia molta gent, sí.
3: A tots, però no penses això, quan jo pregunto és aquesta. Qui? Si hagués passat a quin foro de seguretat hi havia allà, no?
0: Sí.
3: O tots entraven allà i vinga, va, pagueu aquí pasta i andreu cap a dintre i ole.
0: I, sí, ja. No? I molts dels quals eren convidats, també, t'ho dic.
3: Sí, bueno, ja, i molts ho pagava l'empresa, també, i el club també ho pagava, no?
0: Ja, exacte.
3: Sí, ja ho sabem, no? Però bueno... Sí. Ah, estaven tots apretujats ja com ho van germans, no?
0: Sí, és només per veure'l sortir amb ell un moment i jo, no ho sé, no li veig la gràcia, però vaja, has estat a la caseta del Bad Bunny, això sí.
3: Bé, doncs això, la meva pregunta és aquesta. Hi havia un aforo de seguretat d'equip gent o entraven tots allà a saco?
0: Molt
3: no?
0: bé, a veure si...
3: Vale, Marta?
0: Perfecte, Pep.
3: Va, vinga, enhorabona pel programa i endavant, eh?
0: Vinga, que vagi molt bé igualment. Adéu-siau.
3: Bona nit.
0: Adéu. A més del 93207474, que l'Aina va parlant i, per tant, algú que aviat entrarà. Mentrestant, una resposta que ens ha fet i ens ha deixat al WhatsApp del programa en Manel des de Sants a Barcelona.
4: Volia donar una resposta, si és que no l'han donat ja, i era referent a quan s'havia instal·lat a Barcelona el monument a Colón. Vale? Fins ara no he pogut posar-m'hi i donc la resposta per si encara no la tinguéssiu. Va ser instal·lat el 1888 amb motiu de la Gran Exposició Universal, la primera que es va fer a Barcelona. Aleshores també hi ha la curiositat de que incorpora el primer ascensor que va haver mai a Barcelona. Va ser aquest. Al principi era hidràulic, era molt lent, trigava 4 minuts a fer el recorregut. Avui dia n'hi ha de més moderns que ho fan en uns 30 segons, no? També tinc que dir que crec que ni tu ni ell, aquest senyor, havíeu pujat mai, vau dir, no? Jo sí, no fa gaire que he pujat, per primer cop a la vida, no? Perquè vaig trobar una oferta, juntament amb el Museu de Cera, que per un petit suplement podies pujar. Diria que l'entrada normal del monument són uns 10 euros, però si la compraves juntament amb el Museu de Cera, llavors et sortia per uns 2 euros només, o alguna cosa així, el que és pujar el monument. Vaig pensar, doncs, bueno, deixa-m'hi pujar, no?, si hi ha aquesta oferta. És una experiència, tinc que dir, bastant claustrofòbica. El que és l'ascensor, amb prou feines caben 3 persones més la persona que ho governa, l'operador, i un cop hi ets a dalt, també, el mirador és molt estret. 7 o 8 persones ja tenen dificultats per fer la volta i per mirar de totes les direccions, i és molt estret i molt claustrofòbic, no? A més, les vistes tampoc et pensis que són gran cosa, perquè hi ha una sèrie d'ornaments a l'exterior de les finestres, com una espècie de fulles, que també dificulten una mica la visió. En fi, tot plegat, jo vaig quedar com una miqueta decebut, però bueno, per si no ho sabíeu o si encara us interessa, aquí tenia la resposta.
0: Doncs mira, Manel, moltes gràcies, perquè sempre he pensat que devia ser una cosa molt claustrofòbica, no és que tingui claustrofòbia, però fer tota aquella pujada amb poca gent perquè no hi caps i a dalt i no veure's res, doncs ja t'ho dic, que ja m'ho has explicat, i em sembla que fins aquí el monument a Colom, com a mínim, des de baix tot el que vulguis, però des de dalt ja m'ho pensava que era així que el Manel ens ho ha acabat d'explicar. Va, al 932017474 ens truca la Montse des de Martorell. Bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els oients. Estic contenta de parlar amb tu, no hi he parlat encara.
0: Doncs mira, jo encara més, Montse.
5: Amb tu no hi he parlat. I ets una passada, m'agrada molt com portes el programa i, bueno, m'encanta.
0: Doncs me n'alegro molt, Montse, me n'alegro. Moltes gràcies.
5: Mira, ja volia trucar per preguntar-ho i avui ja m'ha vingut com l'anella al dit. Quan vaig sentir allò de l'estafa d'aquest senyor que li van fer...
0: Sí.
5: Perquè a la meva exparella li va passar algo semblant, una estafa una mica rara, però el cas és que li han estafat 9.000 euros que tenia salvis a banc és el banc aquest de... que és ING Direct, sí, no sé si es pot dir el nom.
0: Sí, sí.
5: Bueno, pues, i ara volia trucar per preguntar que aquest senyor, si que li va passar, si havia pogut solucionar alguna cosa per seguir els seus passos, aviam què havia fet, perquè ell ja porta dos abogats, els del banc li va dir que no, els abogats que han anat a Barcelona a gastar diners, que no,
0: que no vols dir que no hi ha res a fer.
5: Que no hi ha res a fer, i clar, són 9.000 euros.
0: Home, doncs sí.
5: Que ell treballa molt per estalviar aquests diners. I llavors, pues, estava jo una mica alerta d'aquest tema, ja al veure que diu aquest senyor que se li ha obert la llum amb aquest senyor Bruno Pérez Juncà.
0: Sí.
5: I m'he decidit a trucar per saber si aquest senyor té algun puesto aquí en Barcelona, algun gabinet, per anar un despatxet, per pagar-li el que sigui, si podem aconseguir una
0: visita.
5: Consulta.
0: Mira, sí. Dues coses. Ara, quan acabem de parlar, no pengis, que l'Aina t'ho passarà. Vale?
5: Sí.
0: Ella té les dades. I després, només que tu i els oients sapigueu que encara no tinc la data, però que hem decidit convidar-lo un dia al programa.
5: Ah, perfecte.
0: Perquè com que és una cosa que malauradament està a l'ordre del dia, això de les estafes a través dels bancs, doncs de poder donar consells, bàsicament, i tractar algunes de les estafes més habituals perquè la gent estigui al cas, que quan més saps d'una cosa, doncs és més difícil que diguéssim, que t'enganyin.
5: Sí.
0: Però
5: mira com va ser, eh?
0: Sí,
5: que
0: sí.
5: Si dius, bueno, és que et demanen, mándame una numeració, mándame un código que te saldrà en el telèfon, no sé què, però va ser la cosa més absurda que he vist mai. Ell té un compte, ell té dos comptes, una al BBVA i aquest aquí. Un dia, mirant la compte, se'n dona compte que... perquè estava sola en aquest compte. I se'n dona compte que té un altre autoritzat. O sigui, titular, no autoritzat. Ja el nom d'una persona que no sap qui és, ostres, ni l'ha vista mai,
0: sí, sí,
5: posada en el seu compte. A la banca electrònica li surt.
0: Uh-huh.
5: I més clar, diu, però això què és? Això què és?
0: Clar,
5: va començar,
0: ja no ho he fet,
5: a trucar,
0: no?
5: Al banc.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: A trucar al banc, Diu, pues vostè sabrà, l'haurà vostè, però així, d'aquesta pausa i tranquil·litat.
0: Sí, sí, sí.
5: Pues vostè sabrà, pues l'haurà vostè. Oiga, por favor, le estoy diciendo que no sé quién es. Y yo llevo muchos años con mi cuenta sola y no hay nadie. Y no sé quién es.
0: Y ya
5: ah,
0: está.
5: Pues ya lo miraremos. No lo miraremos. No, mírelo ya, por favor. Que esta señora que está en esta cuenta, que tiene apellidos extranjeros, yo no la conozco, me puede quitar cosas si está de titular como
0: claro,
5: yo.
0: Claro.
5: Bueno, pues después de explicar-ho i anar a 30 despatxos i explicar-ho a 30 persones més al banc i anar a Barcelona, que la central està allà, per abreviar i no perdre temps, que no hi ha res a fer, que es busqui un abogat. I s'ha buscat un abogat, però l'abogat no lo ve con cara y ojos para la entrevista que he tenido, ja, para que me pueda solventar esto. Me parece que va más perdido que yo en este tema. I ara, al sentir això, dic,
0: sí, sí,
5: pues pobre, vaig a prendre nota i a preguntar-los, perquè clar, pobret, ha perdut 9.000 euros.
0: No, t'ho diràs.
5: Bueno, tot el que tenia al compte.
0: Sí, sí, és que és un desastre.
5: I clar, cabreix amb una, això, parlant malament.
0: Montse, nosaltres el convidarem cap... ja et dic, encara no sé la data perquè l'estem intentant tancar per poder parlar de coses com aquesta i intentar evitar que se'n facin més i a veure si aconseguim saber si ell té un despatx propi o no. D'acord?
5: Vale.
0: Vale.
5: Perquè ara no ho sabeu si té un despatx propi, un telèfon per adreçar-nos amb ell.
0: És el que hauríem de consultar-li, perquè, clar, ha parlat amb nosaltres, però com a mitjà de comunicació. L'altra cosa és que tingui despatx per parlar amb la gent i que la gent li pugui fer les consultes.
5: Aviam si ens pogués ajudar una mica, com aquest senyor que l'ajuda.
0: Exacte.
5: Perquè, clar, si dius, és una persona rica, però és un noi molt... Bueno, un noi.
0: Sí, sí,
5: que sóc una noia jo també, de 61 anys. Però vull dir que són els estalvis que vas fent de treballar hores extres, treballar...
0: Sí, sí, i de cop i volta te'n desapareixen. Sí, sí,
5: apareix allà com si fos un fantasma, una dona al teu compte, estrangera, que no sé si era russa o no sé d'on, per el nom i les lletres, i...
0: Sí, sí, bueno, està clar. Montse, esperem a veure que el convidem aquí a veure què ens pot explicar, d'acord? I mirem si té algun tipus de despatx per poder anar-hi, d'acord?
5: Doncs molt bé, moltes vale. gràcies i molt amable. I ho feu super, super bé.
0: Gràcies, Montse. Una abraçada. Bona nit.
5: Igualment, gràcies,
0: guapa. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp. Ui, són dos quarts, anem molt tard, eh? Jo crec que necessitem després d'aquesta temàtica de...

0: Avui sabreu d'on ve i com es fa aquesta manualitat amb petites espirals de paper. Una tècnica mig mecànica, mig creativa, que fa gaudir i asserena tant la professora com una de les seves alumnes, l'Alegria, que té 87 anys. Aquesta és la segona part de la conversa en aquesta Illa de Pau, la conversa que han tingut totes dues amb la nostra companya Judit Perpinyà.
1: Quilling.
2: Quilling deu venir de quill.
1: De pluma.
2: En anglès?
1: En anglès. És pluma en anglès. El quilling és una tècnica molt antiga, que li atribueixen a... s'atribueix a l'antic Japó, quan es va inventar el paper, que era una tècnica d'enrotllar paper sobre si mateix per fer guirnaldes. I es decoraven certes coses amb les guirnaldes que es feien amb el paper. Llavors es feia amb una pluma. Una pluma d'au.

0: Espirals de paper.
1: Espirals de paper.
0: Enrotllats
1: sobre si mateixos.
0: Sobre si mateixos i tenint com a base la tija d'una ploma.
1: La tija d'una ploma era l'eina on es posava el paper per anar-lo embolicant sobre si mateix, i d'allà es poden fer, encara que no ho sembli, moltes figures. Aquests espiralets de paper després es poden treballar com tu vulguis, es poden xafar, es poden allargar, es poden fer mil formes. Hi ha moltes formes diferents per decorar amb quilling.
0: Si dius que havia nascut al Japó, això deu ser cosí germà de l'origami?
1: Sí, és arrel de la invenció del descobriment del paper o de la fabricació del paper. Això és el que diuen alguns. Nosaltres diuen que va ser a Egipte, amb els papiros, vull dir que no se sap ben bé del cert. Es va extendre a Europa sobre l'edat mitjana, més o menys, amb l'entorn de l'església, que era la gent que tenia temps i diners llavors per fer això, i es va començar a fer servir per decorar portades de llibres, de bíblies antigues, i es feien guirnaldes amb aquests papers, ho feien els capellans, i ho enganxaven a portades de llibres antics per guarnir-los. També ho feien sobre imatges de verges, Mare de Déus, ho enganxaven a sobre de medallons. I després va passar a la burgesia, evidentment, i moltes senyores de l'època van deixar una mica de costat el brodat, i amb algunes pel·lícules...
2: Soy madre de mi pueblo.
1: Em sembla que hi ha una que es diu Elisabet, bastant coneguda. Hi ha una escena en què es veu unes senyores de la corte que estan fent un quilling a una sala. I a partir d'aquí desapareix el rastre. Això es perd, no, jo no he trobat informació enlloc.
0: Quilling, com ho diries en català?
1: Filigrana de paper. El que passa que la filigrana, tal com jo ho entenc, pot tenir moltes més formes. No és només enrotllar el paper sobre si mateix.
0: Amb tota la teva vida de creativitat que tenies a l'armari guardada, on vas descobrir el quilling?
1: Doncs el quilling el vaig descobrir passejant per uns carrers a França, a la vora de Marsella. Hi havia una exposició de portes obertes. Hi vaig entrar i eren un matrimoni. Devien tenir, doncs, la meva edat, 60 i pocs, i estaven exposant tot d'obres fetes amb quilling. I em vaig quedar meravellada. O sigui, quan vaig veure que tot allò estava fet amb paper enrotllat, no m'ho creia. Mai havia vist això. Jo he pintat, soc molt fan dels acrílics, faig tècniques mixtes, això ho he fet durant molts anys, el collage m'encanta, perquè per mi és una forma de creativitat brutal, però... algo tan tècnic i tan repetitiu i tan mecànic com et pots imaginar que és el quilling, jo pensava que seria incapaç fins i tot de fer-ho, d'intentar-ho, però és que em vaig quedar tan meravellada que em vaig quedar allà mitja tarda parlant amb ella. I a més, aquesta senyora es feia ella les tires de paper. O sigui que comprava o tenia diaris vells, revistes velles, i els tallava tira a tira.
0: Cosa que t'agradava especialment.
1: Molt. Papers que a ella li agradaven i el tallava a la mida del que volia fer. O sigui, l'artesania ja des de l'arrel, no? I em va impactar moltíssim. És que em va impactar. Em vaig quedar allà i, bueno, parlant amb ella li vaig dir, pues, penso que ho intentaré. Però era algo molt diferent a pintar, a retallar. És que fins i tot pensava, si serà com la costura, que a mi això de la precisió i tal, no és lo meu, que jo sóc alma libre i a mi el cosí m'encorsetava, no?

I va ser arribar a Barcelona i buscar les eines, buscar paper. Llavors jo amb el quilling que anava veient, sí, veia pues, això, inicials, uns treballs bestials, formes i tal, però jo vaig començar introduint el quilling als collages que feia, perquè amb aquesta sortida de l'armari el que he trobat és la llibertat de fer el que em surt sense cenyir-me a cap tècnica, sinó el que em va sortint, no? L'altre dia vaig llegir una frase que em va agradar molt, que era que si busquem a les coses que creem una utilitat, no estem creant, estem produint. I vaig pensar, bueno, tu ja has produït prou, Cinta, saps? Ja has produït prou, dedica't a crear, encara que el que facis no serveixi per res.

0: diners.
1: D'aquí vaig passar a forrar coses, doncs unes lamparetes, una caixeta. O sigui, vèieu les oportunitats d'afegir el paper en qualsevol objecte, material, i aquí em vaig anar enganxant i aquí segueixo, no?
2: El primer dia de classe us dona, què, tisores per retallar paper?
3: De 6 tisores i les eines de tortolligar el paper. Llavors, si és clar, si ho apretes molt quan enrotlles, la fulla surt més petiteta. I si enrotlles més fluixet, la fulla surt una mica més gran. Ara començo a dominar-ho una mica.
2: I aquella estona requereix màxima concentració?
3: Al cap se t'oblida de tot. De tot. Estàs 2 hores assentat i no te n'enteres. Una cosa que mai m'ho haguera cregut.
2: Com anem de psicomotricitat fina? Perquè ho volies fer per gent gran i potser algú pensarà, doncs potser és un públic especialment difícil per fer això.
3: De cap manera. Jo també m'ho pensava. Perquè a l'agulla que ens dona hi ha com una ratlleta i el paper s'ha d'introduir dintre de la ratlleta. I l'has de pescar amb els dits, treballar-ho. La primera vegada, esclar, no ho domines, la segona tampoc. A la tercera ja comences a dominar-ho.
2: Com enfilar una agulla?
3: És més fàcil. No, és més fàcil, això. I això ho vas treballant mica en mica. Per això has de tenir molta concentració, dedicar-t'hi i relaxar-te. És que et relaxes sense voler.
2: Què va acabar fent?
3: Penjolls de collaret, molt bonics. Un marc, forra un marc de fotografies i llavors poses la fotografia que tu vulguis i combina el color del marc amb els colors de paper.
2: Cinta, era bon alumne?
1: Molt bon alumne, molt bon alumne, però totes, érem una pinya, vam fer una pinya. Jo el que volia aconseguir era crear això, crear una bombolla de tranquil·litat, de pau, de compartir, d'empatia les unes cap a les altres. O sigui, jo volia fer comunitat, pinya. No tant com que aprenguessin a fer les coses perfectes ni no perfectes, perquè amb el quilling no hi ha errors. No hi ha una forma de fer-ho bé ni una forma més bonica que l'altra. Qualsevol rodona, això em vaig cansar de dir-los, qualsevol rodona que s'us aixafa serà una rodona diferent i la farem servir. I al final van començar a agafar confiança. Penso que el tema era agafar confiança, de soc capaç de fer-ho. És una cosa molt rara, molt moderna, el que sigui, però jo soc capaç. Llavors vaig decidir que algun dia pues, fèiem alguna respiració abans de començar, posàvem algun dia una mica de musiqueta, i de cop i volta tota aquella ansietat i aquell esvolutament de com estàs, i jo, hola, i t'he vist, no sé què, anava baixant, baixant, baixant, es baixava el to, fins que acabava tot amb un silenci, i totes estaven a un món diferent. Totes estaven mirant els colors, observant les formes, escollint les combinacions que volien fer sense parlar amb l'un amb l'altre. Ni mirava el que feia una ni miraven el que feia l'altre, a lo seu. I el moment més bonic i més màgic per mi era quan ja tenien les formes, que havien fet les formes, llavors havien de composar un collaret. I aquí era doncs, aquesta amunt, aquesta avall, i passaven molta estona concentrades buscant formes, figures, i feien coses precioses. Es van donar compte de que eren molt creatives.
3: Cosí, no té res a veure amb això. Res a veure, ni brodar, ni res a veure.
2: Allà hi ha errors.
3: I grossos. Però aquí no, perquè és el que acaba de dir. Allò s'aprofita per una altra cosa. I tenim una bossa preparada per als errors, que després això, tot això s'aprofita.
2: Només tenies alumnes dones?
1: Sí. Penso que cap manualitat d'aquest tipus... jo no he vist... Jo he fet molts tallers com a alumna i mai m'he trobat amb un home mai, ni espelmes de... Res. No m'he trobat mai cap home. No sé si hauran de trencar el tabú també ells i sortir de l'armari.
2: I me'n queda un altre encara, Cinta, per tu. Primer fer-ho, atrevir-te a mostrar-ho, i l'última etapa de la teva sortida de l'armari va ser fer-te professora. Quin balanç en fas?
1: Gaudeixo molt. Gaudeixo molt. Tot aquest procés per mi ha sigut una teràpia
2: de creixement personal.
1: De creixement personal total i de trobar un lloc quan faig aquestes manualitats, trobar un lloc on puc ser, habitar el meu present. Això és molt important. Está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora. Quan jo estic fent wheeling, estic fent un moviment mecànic amb les mans, repetitiu, que s'acaba convertint en una espècie de mantra per mi. El tacte del paper també és un tacte que no és un acrílic, no és una pintura que ataca, no és una resina, epoxi, no? És paper. I em relaxa moltíssim. Jo, que no he sigut mai una persona pacient, tot el contrari, sóc molt nerviosa. M'he passat hores cargolant paper només pel fet de cargolar paper, sense saber on aniria a per allò. I en aquells moments jo estava present amb el que estava fent. I quan un està present i està amb la bombolla del moment, no hi ha problemes. O sigui, estàs en un espai de seguretat i de pau. No hi ha passat, no hi ha futur. Per tant, no hi ha remordiments, no hi ha pors, no hi ha incertesa. Els problemes estan o endavant o estan enrere, però en el moment present, no. I jo, és amb l'única manualitat que he pogut parar. Jo no sóc persona de meditar perquè no aconsegueixo. El tema de la relaxació em costa moltíssim, fins i tot la lectura a vegades m'escapo del llibre, però en canvi, quan faig aquesta manualitat, el tema mecànic del moviment de la mà m'ajuda a relaxar-me.
2: Cinta i Alegria, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies.
2: Fer quilling és l'illa de pau de la Cinta i de l'Alegria.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
2: Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
5: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
4: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
6: És que fots cada pregunta, tio, de veritat. És dels
7: entrevistes lletges que t'he vist.
6: Avui soc...
5: Perdona, que t'ho capi, això, però... És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
5: No.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
10: Aneu massa de listos.
11: I els valencians?
10: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
9: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
12: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
13: Ha sentit el que acaba de dir?
14: Que a Mallorca no feu l'amor.
3: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. Parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: D'aquí un minut arribarem a 3:15 de la matina, d'aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ens truca en Jordi des de Vic. Bona nit.
17: Hola, bona nit. Escolta, ja, a veure, jo he parlat moltes vegades amb aquesta estafa, i aquesta estafa en què consisteix? Resulta que tens un dipòsit i sents com a l'univers tot plegat desapareixen els cèntims. És així, és exacte.
16: A veure, és més complicat. Suposo que depèn de l'estafa, és una mica més complicat. Una vegada...
17: Tens un número o un nom, o és allò, sí. Si tu sin comer lo ni beberlo, resulta que t'han desaparegut el cèntim.
16: Sí, o però que hi ha un compte duplicat en nom d'algú altre i teu, i llavors aquells diners desapareixen d'allà, o a vegades per telèfon, i tu et penses que és el banc de veritat, dius que sí una cosa i ja està. Hi ha moltes maneres. Per això un dia volem convidar un expert perquè ens ho expliqui, per poder entendre i així evitar que ens passi a nosaltres en la mesura del possible, Jordi.
17: O sigui, tens de dar un nom, o tens de dar un número, no?
16: Depèn del tipus d'estafa. Depèn, perquè se la saben totes, Jordi.
17: Però qui ho fa, això? El banc mateix o...?
16: No, l'estafa el fa l'estafador.
17: L'estafador. Ah, bueno, és un estafador.
16: Clar, és algú o alguns que hi ha darrere. Per això dic, que jo no sóc experta, convidarem un dia un expert perquè ens ho expliqui. I així poder estar més atents nosaltres i que no ens passi, d'acord?
17: Vale, escolta una cosa, quan em feu, torneu a repetir el cap d'un quant d'anys, perquè jo no escolto sempre. El que passa és que m'agradaria saber a veure què és, perquè... Si et trobes en un cas d'aquella, ets un cas molt...
16: Clar, sí, està clar.
17: O sigui, tu tens de dar un nom o tens de parlar amb una persona que parla en nom de l'art.
16: Depèn, perquè a vegades és tot online, i llavors és per internet i a vegades no has de dir res. Ah. És que depenent, per això et dic que hi ha molts tipus, jo ara no puc explicar-li, perquè no ho sé tampoc, però que hi ha tipus diferents, Jordi. Jo, el dia que ho fem, a veure si el pot escoltar i segur que li interessarà, d'acord?
17: No, i tant que m'interessa, perquè avui no m'agradaria trobar una cosa d'aquesta.
16: No, ja ho penso. Doncs a veure si el dia que ho fem ens està escoltant, Jordi. Ja ho avisarem temps.
17: Vale, merci.
16: Vinga, gràcies, bona nit.
17: Adéu.
16: La Maria Rosa, des de la Seu d'Urgell, bona nit.
18: Hola, bona nit, Marta. Mira, trucava perquè estic enfadada i indignada.
16: Ai, què ha passat?
18: Aquest dematí... No, res, però és una tonteria, però és que és molt gros. El que donen les notícies del temps a TV3 al migdia diu, Tamariu, el de la comarca que és Tamariu el Pallars. Dic, vamos... I això ja és el colmo que un locutor de TV3 no sàpiga les comarques D'això, Estamariu està a 10 quilòmetres de la Seu.
16: Això és, o sigui, és Alt Urgell, no? Sí.
18: És Alt Urgell, per això ho té de saber aquest senyor.
16: Sí, home, potser he tingut un lapsus, perquè normalment s'ho saben bastant, eh?
18: Home, no, pues
16: normalment,
18: mira,
16: però avui, mira, es deu haver equivocat.
18: No, em m'he quedat... O sigui, és que no he pogut ni sentir el que deia, quan he sentit que... No sé si he dit Pallars Jussà o Subirà. Perquè quan he sentit que deia Pallars, he fet... Oh! I llavors ja m'he sentit el que era. Perquè, des de luego, o sigui, tenen... Els pròmters ho tenen tot per poder-ho... Això és molt, ha sigut molt gros.
16: Sí, segurament no ho tenia escrit, ho ha dit així, com de memòria, i dic jo, eh?
18: Ja,
16: i es deu haver equivocat. Però vaja, normalment s'ho saben molt, eh? Perquè jo a vegades m'hi fixo i penso, ostres, és fàcil equivocar-te un dia. Doncs mira, deu haver passat avui això, Maria Rosa.
18: Sí, ha passat avui i m'he indignat, enfadat.
16: Ja, ja, sí.
18: Bueno, ja està, ja ho he dit.
16: Ja està, ja s'ha quedat tranquil·la.
18: Sí, bona nit, eh?
16: Moltes gràcies, Maria Rosa.
18: Vale,
16: adéu, bona nit. I abans de saber què ens ha triat la Sílvia Andrés per saber, abans de l'estrena, deixeu-me dir algun missatge més que ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Per exemple, en David des del Carmel, arran que ahir hi havia una pregunta de... Doncs va trucar un oient dient, i ara què, Guardiola, i ara què? Doncs en David des del Carmel ens diu, un amic em va dir fa temps que el Guardiola vol ser entrenador d'alguna selecció, ens diu ell. Després, la Bàrbara diu, jo vaig treballar en una residència durant la pandèmia i per 10 hores i mitja cobrava 800 euros. Això té a veure amb una altra conversa d'ahir amb un infermer a propòsit de Fira Gran. Diu, ara necessito algú per cuidar el meu pare a casa i me'n demanen entre 1.000 i 1.200. I la Bàrbara afegeix també, indignada, és vergonyós. En fi, que hi ha motius de sobres perquè cada dia algú estigui indignat en aquest país. Què hi farem? Coses que passen. Ara sí, la Sílvia ens arriba i ens explica què tenim abans de l'estrena.
11: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
14: Els Hombres G van ser un grup de música que va marcar la dècada dels 80. El seu aspecte normal, amb pantalons texans i samarretes, contrastava amb els looks d'Alaska o Miguel Bosé. Ara celebren 40 anys dalt dels escenaris amb una pel·lícula documental, Los Mejores Años de Nuestra Vida, que també és el nom de l'última cançó dels Hombres G.
19: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
20: El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.

doncs mentre no veiem los mejores años de nuestra vida, ens haurem de conformar en los mejores minutos de este programa de ràdio, que ara vol dir que arribem a la una de la matinada, i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora amb els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia, ens posem al corrent del que és notícia, i a la segona hora de la nit dels ignorants tornem a la una i poc minuts amb més preguntes, amb més respostes, amb més espais per explicar-vos coses, esperant solucionar més coses, per què no? Perquè és un programa ja que soluciona coses, un dia ho va dir algú, no? Era un programa que hi havia problemes fins que entrava la nit dels ignorants i les coses es començaven a solucionar. Doncs vinga, els solucionadors, tornem d'aquí una estona. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els van fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És, de fet, el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident del govern espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
1: El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El Partit Popular també la reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions.
3: El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. En un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa ha demanat regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. La policia ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments de Tarragona. Entre el material confiscat hi ha elements de l'època romana, monedes de la guerra del francès i una ceràmica de la façana de l'emblemàtica Ca l'Agapito, amb un elevat valor patrimonial.
3: El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, ha explicat que la investigació va començar arran d'un correu electrònic que informava que en un bar de Torredembarra, el tarragonès, s'hi exhibia una peça ceràmica de Ca l'Agapito. El bar era propietat de l'arqueòleg.
4: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
3: L'home ara està investigat pels delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal. amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
1: En futbol internacional, a Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Joder, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, per les vostres preguntes, les vostres respostes, ajudar altra gent, queixar-se, felicitar, aportar idees, opinar, sempre amb respecte, com dic jo, es pot explicar qualsevol cosa en aquest programa. Teniu aquesta via directa, que és parlar amb nosaltres a partir d'aquest telèfon, o bé deixar-nos el missatge de WhatsApp al 667-220-148, que també hi hem trobat una pregunta que ha deixat el Sergi des de Manresa.
1: Com pot ser, a veure si algú m'ho pot dir, que per fer una parada de 15 metres quadrats, 15 metres quadrats, no crec que sigui més llarga, del Puig Mercadal, per fer, vol dir arreglar el sostre, arreglar el terra i pintar-ho una mica. Portin ja un any i mig. Un any i mig, Primer la van pintar, no va agradar, ara l'han tret al terra, que tampoc li va agradar al terra, ara tenen que fer el terra i tornar a pintar. Porten un any i mig per 15 metres quadrats. A veure si algú m'ho pot explicar.
0: Com és aquella dita en castellà, les coses de palacio van despacio, perquè si no, realment, Sergi, no s'acaba d'entendre com dius tu per fer aquesta poca cosa. En fi, si algú de Manresa vol, sap la resposta i li vol donar la resposta, doncs, com sempre, serà benvinguda. Com ara, l'Agnès, que ens ha trucat al 93-207474 des de Miralcamp. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. A veure, era per felicitar. Avui sí. Som dia 26 ja, o sigui que comencem.
0: Avui som dia... Sí, dimarts 26 sí. Ja.
2: Això mateix, sí. Avui tinc un tia Tata Roja, que és un germà del meu pare, que, o sigui, avui farà 101 anys.
0: Toma, o sigui, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí. L'any passat també li vaig telefonar i no sé qui li va dir, de per allà a la Segarra del poble, doncs que els van telefonar, que, bueno, i llavors ho van treure gravat i li van fer escoltar amb ell i va estar molt content, perquè, i ara dic, doncs mira, dic, si entro, dic, a veure, dic, també era per felicitar, doncs, aquest tiet, doncs, que es diu Ramon, que de Calmunda, i o sigui, per felicitar, era un germà del meu pare. I està perfecte, ja telefonat a la seva filla a la tarda i m'ha dit, diu, Inés, que som cosines germanes, esclar, diu, està, ni mos s'ha constipat, ni res, diu, ha passat un hivern, una meravella.
0: La mar de bé, no?
2: Mira, això mateix, sí.
0: 101 anys.
2: I ell surt a caminar cada dia i té un cap serè que, bueno, o sigui, en fi, diu, ha estat, Inés, diu, igual que l'any passat, que van fer una gran festa, un gran de tot. I ara dic, bueno, dic, si entro, doncs mira, també el felicitaré, i així,
0: Doncs molt bé, escolta'm, les nostres felicitacions pel Ramon, perquè, sí. A veure, arribar al 100 ja és molt important, però sí. Sobrepassar el 100 i arribar al 100 tu, sí. Escolta'm, cada vegada hi ha més gent i a més a més, en bones condicions físiques, pel que estàs dient. No?
2: Sí, perfecte. M'ha dit, diu, Inés, està igual que l'any passat. Ell canta, ell, vull dir, és igual, activa, vull dir, amb tot, o sigui, en fi, tot que un bé. Conjunt de coses.
0: Doncs les nostres felicitacions també, vale, per ell i la família, digues.
2: Vale, un altre segon. A veure, Anya no existeix el santuari. Jo tinc dos santorals, que no sé pas, potser a mil sants,
0: sí.
2: I en canvi, Aida, sí. Aida és el 2 de febrer. Però Aina no em surt en cap santoral de tots els que
0: doncs
2: jo
0: que
2: tinc.
0: I com és possible això?
2: Ah, no ho sé. En fi, o sigui que vull dir tant sí, l'un com a l'altre, o sigui tant en català com en castellà, no em surt el món.
0: No hi ha sant. I el celebres sí, algun sí, dia o no?
2: El dia 2 de febrer. Ah. Aida,
0: Aida. Sí.
2: Aina, no. Sí, o sigui que d'allò. I segona, una altra cosa, aquella senyora que demanava cervells. Si hi ha l'àrea de Guissona, a Barcelona o a alguna barriada que ell estigui, sí, allí sempre en tenen, perquè jo quan vaig a Mollerussa, aquí a comprar doncs a l'àrea de Guissona, doncs també, i si no en tenen, els hi encomanes i te'ls porten l'endemà i ja tens els cervells aquí de Corder, eh? De Corder. Ah,
0: perfecte.
2: Els demanava de Corder,
0: sí, sí,
2: també
0: de
2: a l'àrea de Guissona, si té una àrea de Guissona per allí, aquesta àrea tan famosa.
0: Perfecte, sí, sí.
2: Sempre en tenen, sempre, sempre, sempre.
0: Molt bé. Doncs perfecte, moltes gràcies.
2: I bona nit a tots els ignorants i a vosaltres igualment a tots.
0: Igualment, que descansis, bona nit.
2: Gràcies, gràcies.
0: El Miquel des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digues, Miquel.
3: Vull comentar, avisar la gent, perquè ahir a la tarda dues nenes de la meva filla, d'amigues de la meva filla, estaven al parc aquí a Sabadell, a Sabadell Nord, i hi havia un senyor, creo que amb una gorra marró, refonet, amb punt de tatuatges, creo que se'l va intentar dur.
0: A veure, Miquel, un moment, perquè crec que estàs dient una cosa que ens interessa, però no et sentim gaire bé. Tens una possibilitat de parlar d'una altra manera que et sentim millor? Perquè no se t'entén molt.
4: Ara millor?
0: Ara millor, Miquel, perdona. A veure, hem quedat que unes noies, unes nenes, amigues de les teves filles...
4: Sí, correcte, de Sabadell Nord... Estaven jugant al parc i es veu que un senyor amb tatuatges a la cara, tot de tatuatges, grassonet, amb una gorra marró, va intentar endur-se-les. Va començar a preguntar, a dir-los que tenia gossets, que si venia, que si volien vindre a veure els gossets, i es veu que les nenes van anar corrents a les mares a dir-los, saps? No és que era preguntàpia.
0: I saps si algú això ha fet la denúncia a Mossos o algú ha avisat la policia?
4: Em sembla que van avisar els Mossos i ja suposo que ja estaran avisats, suposo.
0: Ja. Però, això ho saps de primera mà, perquè són amigues de les teves filles.
4: Sí, que no tenim un bolo, no.
0: No, que a vegades és allò de m'han dit que diuen que, però vull dir que això no. Surt d'algú pròxim a tu, per entendre'ns, no?
4: Sí, correcte, sí. De les companyes de la meva filla. Sí.
0: I quants anys tenen aquestes nenes?
4: 9.
0: 9. O sigui, això sí. Els deia a nenes de 9 anys que, sí, per sort, saben el que s'ha de fer en aquests casos, que és apretar a córrer i anar cap a on tens la família, no?
4: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Això sembla de pel·lícula, no? Que dius, ai, que si algú... Això ho deien fa molts anys, ja. Si algú diu que vol veure un gosset, no facis cas. Doncs mira.
4: Sembla que sigui de pel·lícula, però realment, si aquest home té un cotxe, el que tingui... Pues poder no estar a Sabadell, potser estar a un altre poble, saps?
0: Clar. Sí, va per allà pel que sigui. Doncs, sí. Miquel, gràcies per avisar.
4: Vale, llavors també volia fer una pregunta.
0: Digues.
4: El tema aquest és de l'estafa. Els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
0: Mira, és una pregunta que m'apunto per quan tinguem l'expert aquí. A veure què ens respon això, que és bona. Miquel.
4: Molt bé, gràcies.
0: Perfecte, gràcies. Que tinguis una bona feina. Adéu-siau, bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. En Joan, des de Lleida, diu... El mes de juny ve el Papa a Barcelona i crec que farà una missa a la Sagrada Família. I ell vol saber si podria entrar en aquest acte. Jo gairebé m'atreveixo a dir que això deu anar amb una invitació com una catedral, mai millor dit, diguéssim. No, la Sagrada Família no és catedral, però ja m'enteneu, és la frase feta. Però a veure si algú ho sap. Diu, quin aniversari se celebra coincidint amb aquesta visita papal? I acabarem una proposta al servei de protocol del Papa, diu en Joan de Lleida, que passin pel Camp Nou per fer una benedicció a les obres i el puguem inaugurar sencer. Aviat, diu el Joan. La Margarita, des de Terrassa, diu... Avui volia exposar una queixa. Quan és festiu a Barcelona, els horaris dels ferrocarrils catalans són de dia festiu per totes les línies. El Vallès, Igualada, etc., seguim treballant i no ho tenen en compte. No sé per quin motiu ho fan, tenint en compte que al Vallès Occidental molts usuaris fan servir aquest servei dels ferrocarrils catalans. Doncs, Margarita, tens tota la raó. Perquè sigui festiu en un lloc, no vol dir que els altres, però és veritat que normalment doncs en aquest cas tenen els horaris de Barcelona i per tant passen menys, encara que vosaltres els necessiteu amb la mateixa freqüència, està clar. I després, l'últim missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el telèfon de WhatsApp, diu el Lluís, moltíssimes gràcies per la resposta dels mercats, és el que va preguntar el tema dels cervellets de xai. Diu, prenc nota del mercat de Collblanc, puc dir que en alguns mercats, i ell diu Sant Antoni, Sants i la Concepció, diu, jo no n'he trobat. De totes maneres, ens diu el Lluís, moltes gràcies, jo crec que aviat podrà trobar els cervellets de xai i fer-los, com deia ella, arrebossats, crec que va dir en memòria de la seva mare.
5: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
2: Felicitats, 10.000 vegades.
0: Apartament.
2: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
5: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tercera generació.
0: I avui tanquem l'espai Tercera generació, que aquest mes hem dedicat a l'Angelina, de 80 anys, a Barcelona, que durant 12 anys va ser la cangur d'una noia, l'Emma, que el juny ja en fa 22. Durant els capítols anteriors ens ha quedat clar que la relació que s'ha establert entre totes dues és especial. L'Angelina s'ha convertit en la tercera àvia de l'Emma. Des que ja no és la seva cangur, com a mínim, es veuen dos o més cops cada any. Estan en contacte i l'Emma pateix per l'Angelina quan fa dies que li ha escrit un missatge i la ja ex-cangur no contesta. El que no falla és la felicitació cada aniversari o sant. Qui és la primera a fer-ho?
6: L'Angelina.
7: Menys aquest any que dic el dia 2. Dic, ostres, és el dia 2, no?
8: El seu no.
6: El meu és el 25.
7: No, el sant.
6: El sant sí que és el dia 2.
7: Que vaig dir, ostres, no, i felicitat, però vaig felicitar dos o tres dies després, no? I no m'havia passat mai, eh? Jo sé que el teu aniversari és el 25 de juny i bueno, i sempre me'n recordo, vaja... Que sí.
6: Sí, sempre és la primera a felicitar-me el sant i l'aniversari.
7: Sí.
0: No li tinguis en compte, aquest any que s'ha saltat el sant.
6: No t'ho tinc en compte.
0: Només hi ha una cosa que pot distreure l'Angelina, la seva passió blaugrana.
7: A la televisió, sóc futbolera. Jo, mira, ahir vaig disfrutar com una boja, perquè vaig estar veient el dissabte els nois, també, que també van guanyar, i ahir pues, desitjant que fossin les 4:30 per veure el partit. I soc molt futbolera, eh? O sigui, tinc totes les coses de la tele del futbol, tinc tot, i perquè és una cosa que és la distracció meva, perquè no vaig al cine, no vaig enlloc, o sigui, jo si a futbol, pues futbol.
0: Però tu ets d'un equip concret, entenc.
7: Home, del Barça, tota la vida. Sí, sóc culer. O sigui que...
6: I tu, Emma? Jo també. Jo també sóc culer, però no sóc tan fan. M'agrada mirar, sobretot el Barça, si hi ha algú que és més fan que jo, com per exemple el meu pare, o si fos amb tu, o amb la meva cosina. I m'agrada mirar-ho, però... O sigui, sóc del Barça, però no moro si no guanya.
0: Ja, no passa res.
6: No passa
0: però l'Angelina,
6: res.
0: Si no guanya, té un disgust.
7: I tant, tinc un disgust fortíssim. Perquè... Però, bueno, menys sort que no perden gaires vegades. Que juguen bastant bé i que... Això mateix, que juguen molt i no m'enfado. Home, si algun dia fallen, doncs dic, bueno... També són persones i...

0: quin és el jugador que ara mateix t'agrada més a sobre el terreny de joc, el que t'agrada més com veu jugar?
1: A Lamin Yamal. És jovenet, però és que és un crac. O sigui, ara que està lesionat, pobret, pues el trobem a faltar. Bueno, jo el trobo a faltar. I també el Pedri, el Gavi, o sigui, molts d'aquest, el Rafinha, o sigui, tots aquests m'agraden moltíssim, o sigui...
0: Ets de les que veus el partit i després et quedes a la roda de premsa, escoltes la ràdio, algun programa esports o només el partit?
1: No, segons, si és un partit a la nit i acaba, pues, per exemple, quasi a les 12, pues no... me'n vaig a dormir, això sí, perquè jo normalment me'n vaig a dormir a les 10:30. I sí, però si hi ha un partit, pues em quedo fins que acaba, però el lloc de veure després el gol a gol i tot allò, no, això no ho faig.
0: Però la passió pels esports també va més enllà del futbol.
1: El tennis, sí, m'encanta el tennis. M'encanta el tennis, ara que... d'allò el Carlos Alcaraz, sí. Pues també m'agrada molt. La pena és que ara, pobre, està també lesionat. Tots els que m'agraden estan fumuts.
0: Tu havies fet esport alguna vegada a la vida?
1: Jo era nedadora del Club Natació Barcelona. Sí, sí, sí, però ja quan vaig tindre 12 anys o així, que tenia que anar a entrenar per la nit perquè sortia del col·legi o ja començava a treballar en una peluqueria que tenia 14 anys, pues era anar fins allà baix a la nit i tot això, i ja no, ho vaig deixar. Però tinc 3 o 4 copes guanyades,
0: Tu sabies això, no?
2: No, jo no ho sabia, això.
1: Sí, sí.
3: Tu també havies anat a aquest club?
2: Jo sí, quan era petita hi anava, amb el meu avi i amb el meu pare. I amb la meva cosina.
0: Però tu no has fet, de nedadora oficial?
2: No, jo nedava com podia, jo crec. Jo feia una mica el tonto per allà, la piscina de sal, ara la piscina de dins,
1: sí,
2: i ja està.
1: Jo ja et dic, vaig fer moltes carreres i pues, tinc 3 copes, perquè vaig començar fent un curset. I després ja em van fer sòcia. Nadava molt bé i l'entrenador, el senyor Jaume, que me'n recordo encara, pues, em feia fer moltes piscines amunt i avall, amunt i avall. I a vegades ens escapitxàvem i sortíem a fora a prendre el sol. I ell sortia per una finestra i deia... cap a dintre. Sí.
0: I quina era l'especialitat de l'Angelina a la piscina?
1: Braça. Jo era de braça. Nadava braça. Sí, sí. I m'espavilava molt perquè hi havia una noia, una noia de la meva edat, que sempre em guanyava. I el dia de la carrera final la vaig guanyar jo. Vaig fer un esforç i dic, vinga, pues, endavant, i em van donar una copa molt mona. Petitetes, perquè clar, eren petites, tenien 8 o 9 anys.
0: Després de la piscina ja va venir el mar, Tossa i Calella de Palafrugell.

0: patir.
1: Ara fa dos anys que no anem a la platja, perquè no sempre bueno, anem a Tosa, que ens agrada molt, perquè jo havia anat 40 anys a Calella de Palafrugell, i clar, quan es va morir el meu pare i la meva mare, doncs ja ho vam deixar-ho, i vaig anar un temps jo sola, perquè tenia una clienta que tenia uns apartaments a dalt, a la part de dalt de...
2: El bufet?
1: Sí, del bufet, per allà dalt. I jo conduïa, pujava amb el meu cotxe i sortíem, anàvem a d'allò, i vaig estar dos o tres anys anant-hi. Però després ja vaig deixar d'anar també a Calella.
3: Fins i tot aquí, l'Angelina i l'Emma han coincidit amb molts anys de diferència. Per les dues, Calella de Palafrugell és un racó de món bonic per explorar.
4: Jo des d'aquí estic a la teva panxa. Des de fa 22 anys, per aquest estiu.
3: I podries viure sense aquell tros de costa?
4: Jo podria viure, però crec que seria molt, molt infeliç. Crec que no tindria res a veure. Però sí, sí, està molt bé.
3: Sí, està molt bé. I sí. Tu ets de les que et banyes i te'n vas a nedar, sí. I tornes...
4: Sí, m'agrada explorar el món marí també. M'agrada anar per baix i mirar a veure quins peixos trobo, si trobo una estrella de mar, si no...
3: I t'has trobat alguna cosa interessant?
4: Un dia hi havia un pop i una manta.
3: I no et fa por?
4: Fa una mica de respecte, però llavors si et poses a una certa distància, per si acas, doncs està bé.
3: I quan hi ha meduses i aquestes coses, què fas?
4: Ah, bueno, llavors sí que no em banyo, perquè no vull que em pegui una medusa. Hi ha gent que sí que es banya, però jo no.

0: Emma, com recordaràs l'Angelina quan tu siguis molt més gran?
1: Jo crec que la recordaré com... no sé, com hem dit abans, no? Com una tercera àvia, com algú que... no sé, que em vaig estimar molt i ens vam estimar molt i encara suposo que l'estimaré quan tingui 60 anys i que em va ensenyar moltes coses i que la recordaré sempre molt bé i molt amb molt de carinyo.
0: Les dues competeixen en demostrar qui estima més a l'altre.
2: Però sempre la recordo, o sigui que... i fins que em mori me'n recordaré d'ella. O sigui que sí.

0: Fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
0: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
0: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
0: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
0: M'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
2: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Estàs confonent correlació amb causalitat.
4: No,
3: és un problema de primer de filosofia, de lògica de la
4: Núria.
3: Que és?
4: Lo mateix que la IA.
3: Que tots els pobres siguin delinqüents.
5: La nit mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
6: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
7: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
8: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el caneló.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
1: Amb Ricard Ostrell.
10: Em van passant coses.
9: Sí.
11: Doncs ara passa un minut de 2:15. On vas a parar? Que estem a la recta final. 1:15 ja fa una hora d'això, eh? 1:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Temps per rebre les vostres trucades encara, al 93-201-7474. Preguntes, respostes, ajudar d'altres, queixar-vos, dir la vostra opinió sobre el que us vingui de gust, sempre i quan es faci amb respecte. Perquè hi ha moltes altres preguntes que encara no ha respost ningú, i si voleu, doncs les repassem, i així sí, us ve de gust, doncs les podeu anar prenent nota i trucar-nos al directe. Però abans de dir les preguntes i fer una llista amb 3 preguntes més, perquè és el que ara ens faran Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
12: Ja no és que és tradicional que en faci 3, oi?
11: Per això dic, ara, sí. A les que tenim pendents n'hi afegirem 3 més, perquè he vist que...
12: Ja n'he escrit escoltant el Garri, a la tarda.
11: Molt bé.
12: No sé, sí, he estat a la tarda a casa fent coses de la llar, domèstiques.
11: Molt bé.
12: Mira, jo tinc una... Abans de les preguntes vull agrair a aquella persona que ha respost la pregunta que vaig fer jo del Colón.
11: Sí, senyor.
12: I jo opino que ell, que pot ser un claustrofòbic, penso que tots els ascensors són claustrofòbics, tot i que jo no tinc claustrofòbia, que no pateixo suor, ni tremolors, ni angoixa, ni res, però penso que sí que és claustrofòbic els ascensors, degut a que són petits i a vegades es fiquen molta gent, que ens anem rossant tots i acabem histèrics. Jo ho porto bastant bé, això, perquè jo faig el trajecte, com vaig a visitar-me d'Horta al Vall d'Hebron, i allà hi ha un autobús que t'hi puja a la sortida, i el trasbordo, i el cos sensor, que l'agafo sensor, perquè em fa moltes escales, i no vull anar a peu, és simplement això. Mm. I en definitiva, que això era l'agraïment a aquesta persona.
11: Molt bé, perfecte.
12: I les preguntes per aquesta nit...
11: Vinga.
12: Què vol dir? Són dues frases. Dues preguntes de frase. La primera és... Aquest no ha trencat mai un plat.
11: Aquest no ha trencat mai un plat, eh?
12: Aquest no ha trencat mai un plat. I la següent... una altra frase és... aquesta la veu molt pare. Vigila que hi ha roba estesa. Penso que va per la cosa... Per la cosa eròtica festiva, però, bueno, fixa-nos...
11: D'on ve això de la roba estesa, sí.
12: Sí, sí, tu saps el que és la roba estesa, que no és la roba que està de mal estar, no, ni en el... Sí, sí. I diuen sí, per quan plou.
11: Clar.
12: Va regalar la meva germana, roba ni en el sari, mira.
11: I la tercera?
12: La següent és que a Pècula he parlat amb el Dani, i jo en tenia una preparada amb el Dani. Perquè a mi em sorprèn molt, i se reconec que és un artista molt bo... Però que sorprèn aquest fenomen tan brutal que passa amb el Bad Bunny quan és un cantant que fins ara no ningú en parlava. Però és el que la fama ha vingut de cap i volta i aquí a Espanya a passió. I no és d'aquí. M'explico a veure si els cantants d'aquí tenen l'èxit que té el Bad Bunny, perquè penso que a vegades l'eufòria fa que ens anem a coses de fora i no apreciem-ho d'aquí. estimem la cultura i la música d'Espanya, catalana, espanyola també, per suposat.
11: Home, però aquí hi ha altra gent que també té molt d'èxit, eh? O sigui, els Oques Grasses, quants...

0: Palau Sant Jordi és
1: omplert. I els tropes de cambra que estan resistint i els pes que resisteixen, he fet la gira dels 40 anys, he fet molt de música, vaig fer una musical, i la el Ginestar, i la Sílvia Pérez, i la
0: Rosalia...
1: I la que està noia que està amb Cesar, que és la Clara Peia.
0: Sí, la pianista, sí.
1: Que bé, tinc a veure si em vies a comptar, a veure si la puc entrevistar, però sembla que té molt èxit i no sé si l'aconseguirem. I interessa la gent, inclús la gent del Chamorro, i interessa la gent coneguda.
0: Està bé, està bé. I molt bé, doncs tu vols saber el boom aquest del Bad Bunny, quan apareix?
1: A veure si és front un dia o s'acabarà la moda. És una moda, un boom, o és un fenomen sociocultural, musical? No tinc un sentit, com deia abans.
0: Sí, molt bé.
1: Hi ha molt d'erotisme amb les cançons, amb el perreo del Bad Bunny.
0: Perfecte, molt bé.
1: Bona nit.
0: Vinga, bona nit. Adéu-siau. Doncs va, deia que tenia, a part de les preguntes que ara ha fet en Josep Lluís, hi ha altres preguntes que encara no ha contestat ningú, que jo ara us les dic per si us inspireu. Per exemple, la Carme des de Palma volia saber per què els Love of Lesbian van triar aquest nom. En Josep des del Parc Güell diu: com s'ho fa la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? L'Aleix des d'Esparreguera: quin és l'origen del món? La Marina de Barcelona estava buscant ja fa dies on pot trobar pitets però de paper, és a dir, que es fan servir i després es poden llançar. La Carmeta des del barri de Sants de Barcelona: quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, diu: hi ha un rellotge a plaça Catalunya que no funciona. A qui correspon arreglar-lo? Aquestes són preguntes sense resposta que tenim aquí al Pou de la Nit dels Ignorants.
2: La Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio.
3: Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
0: que quan va passar això... Es va guardar el número de qui?
3: Del Palau de la Sarsuela.
0: Perdó? Ah, sí?
3: Sí, sí.
0: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
3: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu: ve del Paral de la Sarsuela. Dic: ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
0: Sí.
3: I goti, ara li vaig a llegir.
0: Sí,
3: em va
0: sí.
3: fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia, y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
0: Mira,
3: em va fer una il·lusió.
0: Dic:
3: ui, la família no en diuen ni as ni bèstia.
0: I m'ha de contestar la reina, no?
3: Pues sí, pues sí.
2: La Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Ara passen 9 minuts a 2:15 de la matinada i com cada nit de dilluns a dimarts, en aquesta hora aproximadament arriba el resum dels millors moments de la setmana anterior. Aina Grau, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Aquesta nit tenia un resum preparat amb una imatge solitària. La Tènia, la solitària per als amics, era la protagonista, però al final he canviat d'opinió perquè no tinguis més malsons. Comencem parlant d'una fàbrica. El Jaume, des d'Igualada, és qui ens feia la pregunta.
5: Aquest passat dimecres vaig anar a l'Anton per Agramunt i em va venir al cap que meu pare fa molt temps havia treballat en una fàbrica de camises, que crec que estava a l'avinguda o al carrer Mariano Jolong, però no sé ni com es diu la fàbrica ni en quin número estava, fa molts anys.
0: Però de Gramunt, de Gramunt mateix, eh? Estàs dient?
5: Sí, sí, de Gramunt a Uger, correcte. Uh-huh.
4: Ens va respondre el Joan des de Lleida a través d'un missatge al WhatsApp del programa explicant que la fàbrica s'anomena Creus i que a dia d'avui està situada al carrer Jaume Mestres, número 18 de Gramunt.

0: Canviem ara de tema i parlem de ciències, perquè el Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens va fer aquesta pregunta.
1: Què vol dir fer un set ciències? I jo em pregunto, quines són les set ciències? Algú me les anomena.
0: Doncs sí, Josep Lluís, la Maria, des del Priorat, les va ben anomenar.
2: En català, d'un saberut, en diem un set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències, o arts liberals, és a dir, allò que podien practicar els homes alliberats. La gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.

0: Pujada de temperatures d'aquests últims dies ha inaugurat l'època de melons i síndries. Sobre aquesta última fruita preguntava la Montserrat des de Mataró i responia a través d'una nota de veu al Jordi, que és fruiter del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Sobre les síndries, sí, que cada vegada tenim síndries més aviat, són millors les síndries o més dolces les síndries amb pinyol, bueno, aquestes llavors que tenen?
2: Sí, sí.
1: O les que no en tenen?
3: Per mi, el dolçor de les síndries depèn què més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, la zona de Granada, la zona d'Alacant, que tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també com reguen gota a gota cada planta, només produeix una o dues síndries, així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la zona de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces.
0: Més enllà de la fàbrica de camises, les setciències, la tènia o les síndries, la setmana passada va estar marcada per aquesta trucada de la Francesca des de l'Eixample de Barcelona.
4: Saber el preu d'un matalàs d'aire de 1,70 m així, per 1,50 m així.
2: 1,50 per 1,70 m? Vols dir?
4: Sí.
2: 1,70 m? Sí. Ho trobo poc, 1,70 m de llarg, eh?
4: Pues 1,80 m,
2: jo sí,
4: que sé.
2: Sí, jo crec que sí, eh?
4: Saps què passa? Que estic al llit fa 3 mesos i ja m'estic llevant. I llavors també voldria saber el preu d'una grua per aixecar-me del llit, posar-me la cadira de rodes perquè no em puc posar dreta i aquí la gent ja no té força per aixecar-me.
2: Per aixecar-te.
0: De seguida els oients li van oferir remeis, entre els quals destaquen el de la Dèbora, treballadora familiar de la Vall d'Hebron, i el de la Montse des de Sant Boi de Llobregat.
5: Cada dia, i agafaven un llençol ballet, el posaven doblegadet, ben xop, amb esprit de vi, i li posaven sota el cul, fins que s'assecava. I això el que feia era curtir-li la pell del cul. I no es va allegar gens. Va replegar tots els mesos d'estiu al llit i no es va allegar gens.
6: Hi ha una pomada que a mi, tinguent cuidado i canviant sobretot els panyals i tot això que no tinguis molt mullat,
2: sí,
6: a mi no m'ha sortit ni una. I és un supertubo que m'ha durat més d'un mes, que es diu, o sigui, hi ha una rodona i posa B más i a sota posa met. I posa protecció i alivio de escocedures.
2: B más met.
6: És, hi ha una rodona,
2: sí,
6: i a dintre hi ha una B de Barcelona,
2: sí,
6: una E i el signe más. I a sota posa met. M-E-D. Mira, jo preus a la Francesca no n'hi puc donar. Ara bé, amb el tema de la grua, jo li aconsellaria que ho consulti a les botigues d'ortopèdia, perquè n'hi ha moltes que la grua la lloguen.
7: Era per comentar-li que existeix el banc d'ajudes, on es pot llogar qualsevol tipus de material, qualsevol tipus d'ajuda tècnica.
2: Uh-huh.
7: Des de llits articulats, a cadires de rodes, cadires de banys, bastons, el que sigui.
2: Tot.
7: Tot. El preu és molt assequible i l'únic que té que pagar de cop, diguem-ne, és el trasllat i el muntatge, que potser són 50-60 euros.
2: Molt bé.
7: I li munten el llit, li munten el que sigui.
2: I aquest banc d'ajudes, que és un lloc físic, un lloc online,
7: sí,
2: o com funciona?
7: N'hi ha llocs físics. Jo el que conec, per exemple, està sota del Pont del Dragó, aquí a Sant Andreu, aquí n'hi ha un, però n'hi ha més.
8: Per un matalàs d'aire. Jo tinc un que està sense utilitzar, però clar, el meu és 90 d'ample. De llarg fa 2 metres, però d'ample fa 90. Si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria.
0: I acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta.
9: Sobre el cas de la família Pujol. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la Fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap lloc.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la matinada. Ens truca en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
1: Hola, Marta. Bona nit.
0: Com està, Josep?
1: Bueno, pues no podia dormir i escoltar-vos babaces.
0: Molt bé. I en què ens vols... quines reflexions vols fer?
1: Bueno, pues... aquesta prestadora que van matar de Figueres.
0: Sí.
1: Aquest senyor va tindre 2 ordres d'allunyament.
0: Sí, senyor.
1: I 2 detencions. I el fiscal va deixar lliure. Vale, jo pregunto, qui és el culpable d'aquestes morts?
0: Bona pregunta, Josep.
1: Perquè el jutge, si el fiscal no tanque, el jutge no pot tancar. I quan la segona vegada que el van aviar, ell va anar a Montsino i va comprar un ganivet i la va matar.
0: Sí, sí.
1: Aquesta dona podia ser viva.
0: Si s'hagués pres alguna altra decisió, correcte.
1: Claro.
0: Sí, sí, Josep, tota la raó, tota la raó.
1: A veure, si hi ha algun jutge, que m'ho pugui...
0: Que li pugui explicar, no? Sí, sí.
1: Claro.
0: Molt bé. D'acord, Josep, gràcies per la reflexió.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Va, que encara tenim temps abans del conte d'obrir el capítol de preguntes contestades.
2: My girl loves cheesecake.
0: Sí, sí, de cheese, parlem de formatge, perquè aquesta nit podem donar resposta a una pregunta que ens va fer mesos enrere la Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès. Deia així.
3: Saps que hi ha alguns formatges, i sobretot els francesos, que porten el nom de l'afinador.
0: Sí.
3: I jo voldria preguntar, l'afinador, què fa exactament? Que mira com és de madur la maduresa del
0: formatge.
3: Del formatge, el temps que s'ha de tenir, madurant o què? O ja intervé abans? És el que això exactament el que fa, la funció que té l'afinador.
0: Sí, la funció que té l'afinador, ens demanava la Maria Rosa. Doncs mira, ens ha contestat en Xavier Bordetes, que és precisament afinador de formatges a Caseus Afinadors.
4: La feina de l'afinador de formatges no és altra que la d'acabar el producte. De fet, la paraula afinar, que ve del llatí ad finis, vol dir posar punt i final a una feina. I dintre del món formatger, doncs, afinar és això, és donar el punt òptim de maduració a un formatge. Dintre de la producció de formatges, doncs, hi ha 3 grans pilars. Un seria la llet, que és la matèria prima, l'altre seria la producció, que és el control doncs, dels ferments, dels llevats, dels microorganismes que han d'actuar per fer un bon formatge, i el tercer, i no menys important, sinó que un sense l'altre, doncs en resta la part positiva del formatge, doncs seria la maduració i en aquest cas l'afinació. I l'afinació, la figura de l'afinador, doncs no és més que això, és aquella persona doncs, que s'encarrega de que els formatges madurin amb un punt òptim, controlant diverses variables, com podrien ser la temperatura, la humitat, la velocitat de l'aire, els giravolts, els voltejos dels formatges, etc. Després també cal desmitificar una miqueta doncs, aquest món de l'afinador, perquè moltes vegades ens dona la sensació que un afinador és aquella persona que està sempre a dintre d'una cova i és molt mística, i només acaricia formatges. I no és això. I el formatge té certes característiques plantejades pel formatger, i el formatger doncs, decideix com i com ha de sortir i què vol en cada moment perquè aquell formatge arribi a un punt òptim. Per tant, això també ens porta a dir que no per madurar més del compte un formatge, doncs és més afinador que un altre. D'acord? Que a vegades també tenim aquest error, cometem aquest error pensant-nos que un formatge doncs, que en un any de maduració està en el seu punt òptim, doncs si el guardem 2 anys, o 3, o 4, o 5, serà més bo. I això no és cert. Això moltes vegades el que ens porta és a casualitats. casualitats, doncs, que aquell formatge hagi sortit en moltes millors bones condicions que no pas com havia de sortir. D'acord? Doncs això és afinar formatges, és això, és posar el punt i final a un producte tractat, doncs, de manera carinyosa i de manera professional, doncs, perquè arribi amb un bon punt al consumidor final.
0: Quina gana que hem obert ara de formatge aquest dubte que ens ha resolt en Xavier Bordetes, afinador de formatges a Caseus Afinadors. Maria Rosa, dubte resolt.

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat el llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes que es mouen entre la realitat i la ficció, i el conte que llegirem avui porta per títol Voyeurisme. D'ençà que ho ha llegit en una novel·la, la treu la idea de fer-se vigilar per un detectiu. No sap què esperar-ne, però està convençuda que tenir un inventari setmanal de la seva rutina ha de ser-li útil per alguna cosa. Com si la topografia de la seva existència, traçada amb l'objectivitat d'un estrany, pogués ajudar-la a sentir-se millor, a trobar una clau de volta sota el sutge. Tria una agència a l'atzar i dona per telèfon les dades necessàries per començar. Els primers informes, però, puntuals, cada divendres, a l'estafeta de correus, la deceben. És incapaç de descobrir la lògica interna dels fets insubstancials que s'hi detallen amb la meticulositat d'un memorialista. Una successió d'instants sotmesos a la mecànica del tedi. Inerts, com un sediment de runa, sense cap senyal d'alt voltatge, cap utilitat. Les fotografies tampoc. Res que no sàpiga dir-li al mirall. Les fotografies tampoc. Fragments mal enquadrats d'una monotonia covada. Sempre vestida igual, entrant o sortint dels mateixos llocs, sola. El detectiu, tot i estar-hi acostumat, no triga a avorrir-se. Els informes s'assemblen tant que podria enviar-ne fotocòpies d'una setmana per l'altra, per distreure's durant les llargues estones d'espera, pren notes per incorporar alguns canvis. Malgrat no saber què vol llegir la dona de l'encàrrec, la coneix prou bé per fer-li la rutina, amb coherència suficient per no córrer cap risc. 3. La dona percep l'alteració de petits detalls, al principi sense gaire pes específic, com si es tractés d'un simple tempteig, un mesurament de forces i posicions, una peça de roba, el menú d'un dinar, un trajecte en metro, l'hora d'una cita, una conversa amb algú a qui no coneix. A poc, però, s'amplia l'abast dels canvis, fins que trams sencers de la seva vida cedeixen sota l'efecte d'una distorsió plaent. Li agrada saber-se posseïdora d'una existència que transcorre sense necessitat de la seva implicació. Un desmantellament de cruïlles, un flux de fets desvinculats de la retòrica, de la por i de la recança, sense conseqüències. Habilitats per servir de treva, per arraconar l'abisme. Delerosa d'intensificar l'eficàcia dels informes, n'escurça l'interval d'espera. Se li fa massa llarg l'espai que separa els divendres. El detectiu ja no surt de casa. D'ençà que la dona vol un informe diari, escriu amb el televisor i la ràdio encesos i aprofita notacions de casos anteriors, episodis de telenovel·les, arguments de pel·lícules, reportatges i entrevistes. Estratègies per mentir. A mesura que avança, però, perd el control del que explica. Li costa mantenir la coherència. Cada element nou comporta girs imprevisibles. Les presses el traeixen, i en repassar el que ha escrit fins llavors, troba badades que no sap com esmenar sense delatar-se. No sembla, però, que ningú les noti. Això el tranquil·litza, fins que, dos mesos més tard, la dona li truca per imposar noves condicions. Exigeix l'informe per telèfon i en directe, nit i dia. El detectiu, penedit d'haver-la deixat arribar tan lluny, se sent atrapat dins una resclosa abandonada. Amb les hores reblanides com un motlle de cartró sota la pluja, la suor de l'auricular a l'orella, el braç entumit, la desídia estenent-se com una emanació del làudem, sovint, quan no sap com omplir la foscor de la línia telefònica, repeteix informes de mesos abans o, enterbolit per l'esgotament o l'entresson, mastega paraules aïllades, fites d'un traçat pròxim a la fallida. 5. Mai no s'ha sentit tan indefensa. El temps viscut pendent del telèfon l'ha reclòs dins una nebulosa. I l'últim informe, lacònic com una ganivetada, la deixa més sola que mai. La dona, sotmesa a vigilància, s'ha suïcidat.
No he pogut fer res per impedir-ho. Ho lamento. Sense cap matís especial. Potser només un to d'alleujament, però gairebé imperceptible. En penjar el telèfon, una furgada de desolació li entela els ulls. La dona mira per la finestra oberta a un anagromat, amb la sensació de saber-se massa a prop d'un epíleg que no llegirà a ningú. Doncs avui, amb aquest voyeurisme de l'Eduard Márquez, d'aquests 29 contes menys, tanquem edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Arribarem a les 2 de la matinada, com sempre aquesta hora, les notícies, i nosaltres tornem demà puntualment després del butlletí de les 12 de la nit, amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses interessants, amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que gràcies per ser-hi, us espero demà a la mateixa hora, que descanseu, bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el país, el Congo, dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos i, per tant, ja serien 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament, un vol des d'Uganda ha obligat a activar la vigilància sanitària sobre diverses persones a Itàlia. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
1: Pedro Sánchez ha rebut aquest dilluns bones notícies sobre el cas que afecta la seva dona. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha conclòs que la creació de la càtedra de Begoña Gómez, que Begoña Gómez, volíem dir, va codirigir, es va fer segons la normativa. El que no han pogut aclarir és si hi ha irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar el programari digital dels estudis.
2: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactats amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra que queda molt lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats.
1: El balanç de sinistralitat del cap de setmana llarg de la segona Pasqua ha deixat 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea de Barcelona en una operació tornada més fluida que en anys anteriors. La compra d'edificis sencers a Barcelona baixa un 31%, segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. A l'últim any s'han fet 149 operacions d'aquest tipus en blocs de més de 10 habitatges, una setantena menys que en l'any anterior.
2: Per l'Ajuntament, la forta regulació actual desincentiva l'especulació. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer colívings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
2: L'estudi també apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3% des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Aquesta dada contrasta amb el preu de lloguer del metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat s'ha encarit més d'un 7% perquè ara hi ha pisos més petits al mercat.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
2: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una